0: Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gratis!
7: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
2: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
1: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
3: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
8: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!
11: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
2: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
1: A on?
2: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Yes, the lawns son campernetes. Yes, perdanyes de belar. Et secrets de et seus ulls negres

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: però jo crec que sí que té algunes cançons, i sobretot per als amants del reggae, doncs, que valen la pena. Anem amb la segona d'aquest àlbum publicat l'any 75, això es diu The Sky is Crying. Aquesta segurament us sona.
1: The sky is crying.

si parlem d'Eric Clapton hem de parlar de blues, i aquest The Sky is Crying és un blues amb tota regla, malgrat que un blues enregistrat, com us comentava, a l'illa de Jamaica. Anem fent salts en el temps. Avui estem recuperant la discografia d'Eric Clapton, sobretot dels seus principis, anys 70. Encara estem clavats als anys 70, aprofitant la seva visita. No vaig estar al concert, per tant no us puc comentar res del concert més enllà del que he llegit, però com que jo ho he llegit també ho podeu llegir vosaltres. I en aquest salt del 75 passem a l'any 1977. Eric Clapton continua amb les seves addiccions i continua, doncs, amb la seva rebel·lia a l'estudi, però jo crec que va tenir la bona idea d'aplegar-se amb Glyn Johns, que havia estat productor dels Rolling Stones i dels Eagles, un tipus que, segons es diu, era més disciplinat i va ser capaç de tancar la porta a les improvisacions i fer que la banda entrés una mica pel carril. I el resultat d'això, un àlbum que segurament és un dels àlbums amb més èxit comercial de tota la carrera del senyor Eric Clapton. Estem parlant de Slow Hand, Slow Hand, Mà Lenta, que és el sobrenom que tenia Eric Clapton, li va posar un cineasta anomenat Giorgio Gomelsky, i perquè, bueno, sembla ser que a l'hora de tocar, doncs, no és que tingués la velocitat de Jimi Hendrix, malgrat que sí que tenia la mateixa mestria, o que té, continua tenint-la. Anem amb aquest àlbum, amb Slow Hand, 1977, com us comentava, i un disc que té tres tòtems de la carrera del senyor Eric Clapton. Un d'ells, evidentment, és aquest.

sens dubte us dic fent el programa perfecte per tots aquells que veuen al Palau Sant Jordi l'altre dia a veure Eric Clapton. Cocaine, una cançó evidentment amb controvèrsia, no podia ser d'una altra manera, una cançó que parla de la cocaïna a la qual n'era addicte Eric Clapton i que quan se li ha preguntat doncs sempre ha dit que no, que és una cançó que està en contra de la cocaïna. Mentida podria. Si llegeixes la lletra, és evident que no és així. She don't lie, ella no menteix la cocaïna, el she és ella, no menteix la cocaïna i té frases del tipus que si el teu dia s'ha acabat i vols continuar, doncs cocaïna. Diguem que jo crec que és més aviat apologia. No és una cançó d'Eric Clapton, és una cançó originària de Gigi Cale, que va escriure la música i la lletra i que també la va enregistrar i un any després la va fer Eric Clapton per aquest Slow Hand. A l'Slow Hand hi han dues cançons més que són, com us deia, tòtems absoluts de la discografia d'Eric Clapton. Una d'elles, per mi, és una cançó ensucradíssima. És de les cançons que a mi mai m'ha acabat de fer el pes. Però ja que estem fent repàs de la discografia, estem al 77, estem a Slow Hand, evidentment ha de sonar Wonderful Tonight.

insisteixo que no és la meva cançó favorita del senyor Eric Clapton, però possiblement sigui una de les que té més reproduccions i una de les més famoses, aquest Wonderful Tonight. I sense moure'ns de l'Slow Hand, hi ha una tercera. Us he dit, és que Cocaine, Wonderful Tonight i aquesta que escoltareu ara són segurament en el podi de les més famoses d'un disc que és, com us deia, doncs, dels més endreçadets i segurament dels més comercials de la història d'Eric Clapton. Estic parlant de Lay Down Sally.

Arribem al punt final. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat. Ja sabeu que som així de ganduls, divendres, dissabte i diumenge. Dissabte i diumenge sí que hi ha repeticions, però demà no tenim programa, així que ens retrobem dilluns. La setmana vinent vinc carregat de coses superxules, així que no us en perdeu cap ni una. Gràcies per ser-hi, com sempre, i sigueu molt exigents amb la bona música.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Podem no avala la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest dimecres al matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per poder donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el Partit Popular, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. En el nou document, que Junts ha registrat en solitari, s'ha escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar aconseguir el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, ha dit aquest dimecres que el que era racista no era només el preàmbul.
3: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
2: Fons del PSOE han explicat que estava en el cas que Junts tornaria a presentar la llei ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
4: Un mort i una desena de ferits en un atropellament massiu a la ciutat de Caen, a França. 7 dels ferits estan crítics. Un conductor de 26 anys ha embestit deliberadament un grup de persones que s'esperaven en una parada de transport públic i després ha fugit. La policia l'ha pogut detenir poc després.
2: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers.
4: Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys.
2: Roda de Barà, al Tarragonès, ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones paradistes que han mort a causa dels aiguats de dissabte quan els va caure un mur del port a sobre. El consistori ha convocat dos dies de dol oficial. Ha mort als 80 anys el llegendari actor britànic Tim Curry, l'estrella de The Rocky Horror Picture Show.

0: Ferri, que va patir un vessament cerebral el 2012 que el va obligar a restringir la seva vida pública, va morir dimarts a Los Angeles. Deixa una petjada molt important en la indústria del cinema i la televisió. Carrey va començar la seva carrera al West End de Londres i tot seguit va fer el salt a Hollywood en la dècada dels 60. Se'l recorda especialment per ser el carismàtic doctor Frankenfurter de The Rocky Horror Picture Show, la pel·lícula de culte basada en el musical de Richard O'Brien. També va participar a La Casa de l'Octubre Roig, va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, El Juego de la Sospecha, i el conserge de l'hotel de Sol a Casa 2, perdut a Nova York.
1: Esports, el Barça substituirà l'homenatge als seus campions del món previst per al partit d'aquest dijous contra l'Atlètic Club per un acte d'exaltació de l'estelada. Ho ha anunciat el president del club, Joan Laporta. Diu que després de l'agressió policial a un seguidor barcelonista a Elx, no es donen les circumstàncies per fer l'homenatge als campions del món.
0: Laporta també ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi la seva negativa a vendre el davanter Julián Álvarez al Barça. No entén que el club matalasser el vulgui vendre, però no a l'equip blaugrana, i manté que l'oferta que li va presentar pel jugador continua vigent.
1: En l'àmbit esportiu, l'entrenador Hansi Flick ha anunciat que Rodri podria jugar els primers minuts amb el Barça contra l'Atlètic Club i podria recuperar també el lateral Alejandro Valde, que hauria descartat sortir del club. Hansi Flick també ha valorat positivament la incorporació del porter croat Dominic Livaković, que ja ha passat la revisió mèdica abans de firmar oficialment pel Barça.
0: Aquest dimecres el Madrid ha superat amb solvència el partit del retorn de Mourinho a la banqueta del Bernabéu. L'equip blanc ha golejat la Real Societat per 4-1 amb triplet de Kylian Mbappé.
2: Fins aquí les notícies.
3: Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: A 1861, un ric propietari...
5: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
3: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà. Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
6: Som pura cafeïna.
7: Rere què deia la Ipro.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
8: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band.
7: I pujo a un metro de nit.
8: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc,

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: Març del 2009. A Tarragona desapareixen un home i una dona. L'última persona que els ha vist és Ramon Lasso i diu que han fugit junts, suggerint una relació amorosa amagada. Els desapareguts són Julia Lamas i Maurici Font. La Julia té una germana que es diu Mercedes i la Mercedes està casada amb el Maurici. La Mercedes no s'acaba de creure que la seva germana i el seu home estiguin embolicats i és qui denuncia la desaparició. Però Ramon Lasso, que és qui afirma que han fugit junts, és marit de Julia Lamas. En Ramon té un passat que la seva família desconeixia. El 1990 va ser condemnat per un doble parricidi. Va matar la seva dona i la va deixar a la via del tren, simulant un suïcidi. 9 mesos més tard, va matar el seu fill de tan sols 6 anys, simulant un accident. Va ser condemnat a 57 anys de presó. Només en va complir 7, tot i que els informes psiquiàtrics destacaven trets psicopàtics i absència de penediment. Però per bona conducta i aplicant els beneficis penitenciaris del Codi Penal del 1995, Ramon Lasso va quedar lliure. Han passat els anys i ara són la dona i el cunyat de Ramon Lasso els que han desaparegut. Té alguna cosa a veure amb la seva desaparició? O han marxat per voluntat pròpia, com diu ell?
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Hi ha moltes persones que desapareixen voluntàriament i tenen tot el dret, encara que facin patir família i amics. Però hi ha moltes desaparicions que amaguen crims. Com se sap això? La Júlia i el Maurici s'havien passat un any sense donar senyals de vida, cosa que feia pensar que estaven morts. Però un dia van trucar a la sogra i al diari de Tarragona dient que estaven bé i que no els busquessin. Segur que eren ells? Tenim davant un puzzle molt interessant. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem. If you are the dealer.

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: Tots els protagonistes d'aquesta història vivien als Pallaresos, un municipi de 4.500 habitants situat a 6 quilòmetres de la ciutat de Tarragona. I com dèiem en el capítol anterior, parlem de dues parelles, la formada per Mercedes Lamas i Maurici Font i la formada per Júlia Lamas i Ramon Lasso. La Júlia i el Maurici van desaparèixer el 27 de març del 2008 i la darrera persona que els va veure en vida va ser Ramon Lasso. Segons el testimoni del Ramon, es va trobar el Maurici quan va anar a Correus a inscriure's en un curs. Els dos van anar fins a casa del Ramon. El Maurici li va demanar 500 euros per pagar un rebut de la llum i el Ramon, tot esplèndid, n'hi va deixar 1.000. A la Júlia, la seva dona, el Ramon la va veure a la una del migdia quan, com cada dia, la va anar a recollir a la feina. Treballava de portera al número 108 de la Rambla Nova de Tarragona. Segons el Ramon, allà, a la feina de la dona, també s'hi va trobar el Maurici i quan li va preguntar què hi feia allí, va sortir la Júlia i li va llançar les claus dient que marxaven i que s'ocupés ell de la porteria. Segons el Ramon, la Júlia i el Maurici s'havien assabentat que el Ramon i la Mercedes estaven embolicats, s'havien enfadat i havien decidit marxar. El president de l'immoble en què treballava la Júlia va manifestar que ell la va veure marxar en un cotxe, però sense poder precisar qui el conduïa. La furgoneta en qüestió la va identificar posteriorment a comissaria i era una Ford Tourneo, el mateix model que la furgoneta de Ramon Lasso. Lídia Orriols, què més va passar aquell 27 de març de 2008?
2: Doncs cap a les 15:40 en Ramon va a l'Hospital Joan 23 de Tarragona on treballava la Mercedes. Segons el testimoni de la Mercedes i el de la supervisora d'infermeria, el Ramon va arribar sufocat, cansat i suat. Allà el Ramon va informar la Mercedes de la fugida del Maurici i la Júlia. Tot i que segons el testimoni posterior de la Mercedes, ella mai va creure que poguessin marxar junts. Diu que el Ramon li va assegurar que havien fugit junts i que no tornarien. Aquella mateixa tarda, el Chevrolet Epica, propietat de Maurici Font, el van trobar mal aparcat davant de l'estació de tren amb la documentació de la Mercedes, ostensiblement visible en un dels seients. Va ser Ramon Lasso qui, avisat per la policia, va anar a recollir el cotxe. I des d'aquell 27 de març, ningú els ha tornat a veure mai més. Sentim una breu versió d'aquells últims moments explicada per l'inspector dels Mossos d'Esquadra, Jordi Domènech, i veureu en què es van fixar els investigadors.
3: I ella, les primeres declaracions, tot i que després les va modificant conforme va arribant, que nosaltres tenim més dades, les va modificant, però ell ho diu, ell diu que es troba Maurici per casualitat enmig de la població, a unes gestions a Correos. Després ho torna a veure en el moment de que ells manifesten que volen desaparèixer. Maurici va recollir a la Júlia al lloc de feina justament a la mateixa hora que el Ramon l'anava a buscar, que tampoc té molt sentit, perquè si tu vols desaparèixer, doncs te'n vas abans o més tard, però no aprofites el moment que saps que vindrà l'altra persona, no?, a recollir-la. És ell el que manifesta que Maurici li dice: vengo a recollir a la Júlia perquè volem marxar, i és l'última persona que ell les veu.
1: El Maurici i la Júlia no s'han posat en contacte amb cap familiar o amic, ni amb la Mercedes ni amb el Ramon. Però tampoc el fill de la Júlia, Daniel Arias, amb qui ella mateixa tenia contacte telefònic setmanal, ha tornat a saber res de la seva mare. El Maurici i la Júlia no han fet cap disposició dels seus béns. Des del dia de la desaparició no han tret diners de cap caixer ni han comprat cap bitllet de cap mitjà de transport. El Maurici ni tan sols ha demanat la medicació que prenia habitualment i que li era indispensable, uns antidepressius per tractar la depressió crònica que patia i fàrmacs per tractar-se la diabetis mellitus. Aquesta absència de gestions vitals i l'abandonament del seu patrimoni i contactes socials i familiars fa pensar als Mossos que tant la Júlia com el Maurici són morts.
4: El primer problema que es vam trobar quan rebem la investigació és allò de: vale, estan morts, no? Però com, això com ho posem sobre un paper? Què hem de fer perquè tothom es cregui que realment són morts, aquí, el Maurici i la Júlia? Bueno, per això nosaltres dividim la investigació en dues grans parts. La primera part, en la que ens centrem en demostrar que aquelles persones són mortes, i una segona part on busquem els indicis de culpabilitat sobre la persona de Ramon.
1: Els Mossos van tenir clar de seguida que si hi havia un culpable, segurament era Ramon Lasso. Però Lasso no era independentista, cosa que hauria facilitat les coses de cara a empresolar-lo. Els Mossos havien de provar la seva culpabilitat.
3: No tenim cos, sí que trobem moltes incongruències als relats que diu ell de com desapareixen aquestes persones, però ens faltava alguna cosa més, ens faltava comprovar que havia sigut el Ramon. Com mesures policials, el que es fa és diferents, bueno, peticions al jutjat, com intervencions telefòniques, com balisar el vehicle perquè es marqués en cada moment on es trobava aquestes persones, i des del primer moment es fa això. O sigui, balises el vehicle, que es marca en cada moment on es troba el Ramon Lasso, i intervencions del seu telèfon i geolocalització del seu telèfon.
1: Mentre controlaven de prop Ramon Lasso, un any després de les desaparicions, el 28 de maig del 2009, es va rebre un fax mecanoscrit a la Direcció Provincial de la Seguretat Social de Tarragona, signat per qui deia ser Maurici Font. Sol·licitava la modificació del compte corrent on s'ingressava la pensió d'invalidesa. Es donava un altre número de compte, la titular del qual era la Júlia, la dona de Ramon Lasso, també desapareguda. Aquesta gestió va ser aprovada per la Seguretat Social, però a l'oficina del Banc de Santander, que havia de fer efectiu el canvi, es van adonar que en aquell número de compte no hi constava com a titular Maurici Font i el van deixar sense vigència. Qui primer es va adonar que passava alguna cosa estranya amb els comptes va ser la Mercedes, la dona del Maurici, perquè ella veia com cada mes entrava la pensió d'invalidesa del seu home encara que estigués desaparegut. La Mercedes, a principis de juny, es va queixar que no s'havia ingressat la pensió al seu compte corrent. Assabentats de l'anomalia de la sucursal bancària, des de la tesoreria van restablir el cobrament de la pensió del Maurici al número de compte anterior a l'enviament del fax. Aquest intent de canvi de nom va cridar l'atenció dels investigadors perquè van pensar que si havien fugit junts, per què no obrir un nou compte a nom del Maurici? Ningú va tornar a reclamar mai més aquell canvi de domiciliació. Era el Maurici qui havia demanat aquell canvi de número de compte? Per què havia enviat un fax en comptes d'anar-hi en persona? Un fax, a més, enviat, atenció, des de Cambrils. I ara veureu per què és important el lloc des d'on va ser enviat el fax.
2: Doncs perquè el mateix 28 de maig del 2009, quan es va enviar el fax a la Seguretat Social, algú va trucar des d'un telèfon mòbil al Diari de Tarragona. Aquesta persona es va identificar com a Maurici Font, el dels Pallaresos, i va dir que ell i la Júlia vivien a Castelló.
1: Aquella persona va haver de fer dues trucades. La primera la va fer el 28 i la segona el 29, perquè el primer dia no va trobar la persona que buscava, el responsable de successos del Diari de Tarragona, Àngel Joan Pere. Segons la declaració que Àngel Joan Pere va fer als Mossos, va rebre una trucada de Maurici, el de los Pallaresos. La conversa, que va durar 5 minuts i 39 segons, devia anar més o menys així.
5: ¿Diguin?
6: Hola, Ángel. Soy Mauricio de los Pallaresos.
5: Hola, Maurici.
6: Mira, ya debes saber que me he ido con la Julia, la mujer de Ramon Lasso. Nos hemos ido voluntariamente y no queremos que nos busquen.
5: ¿Y cómo trobas?
6: Trobo mi yo de la malaltía y gairebé no me dedico.
5: ¿Tens un teléfono de contacto?
6: No hace falta. Sí que te doy el de mi mujer, la Mercedes. Va a estar sufriendo durante toda su vida y mi mujer me ha engañado. No quiero hablar con la policía porque me harán volver con ella.
5: ¿Y dónde es ahora?
6: Estoy de vacaciones con unos amigos. Después nos iremos de vacaciones con la Julia.
1: Aquesta trucada va fer desconfiar els Mossos. Maurici Font normalment s'expressava en català. Aquest detall s'hi sumava el fet que, llegint els antecedents policials de Ramon Lasso, havien sabut que abans d'entrar en presó preventiva pel doble homicidi de la seva dona i del seu fill, Ramon Lasso va enviar tot un seguit de cartes anònimes als jutjats de Tarragona i al Diari de Tarragona per tal de despistar les investigacions. Havia canviat en aquest cas les cartes per les trucades telefòniques? D'altra banda, els Mossos els sembla incongruent que algú que marxa voluntàriament perquè la seva dona l'enganya li digui a un periodista que la truqui per fer-li saber que està bé. I a més, quan a la mateixa conversa amb el periodista, el suposat Maurici li va dir: va estar sufriendo durante toda su vida, mi mujer me ha engañado.
0: Crims, amb Carles Porta.
1: A Espanya no són habituals aquest tipus d'investigacions, i menys ho eren el 2011. Però seguint la línia d'investigació dels Mossos i per a la preparació del 30 Minuts, la Fàtima Llambric va anar als Estats Units, on sí que estan més acostumats a aquest tipus d'investigacions.
7: Per donar-li una dimensió a la investigació criminal, havíem d'anar als Estats Units, diguéssim, no? I allà vam poder entrevistar dues persones. Una persona que havia estat, bueno, vinculada a Fiscalia, que es diu Tat, i que ell ha fet un recull de tots els casos d'homicidis sense cos condemnats, jutjats, perdó, a Estats Units, que estàvem parlant de 2014, estàvem al voltant d'uns 400, i després en un exagent de l'FBI que, res, que feia un any, que sabia un any i mig que ja no estava al cos, que s'havia jubilat, que era el McNamara. Llavors una mica, diguéssim, en resum, els dos coincidien de les investigacions per homicidi són difícils, però és que les investigacions per homicidi sense cos ja és el més difícil que et puguis trobar i que puguis investigar, no?
1: Podem escoltar tots dos agents nord-americans en fragments que hem extret del 30 Minuts i on parlaven d'aquest tema.
8: Vaig ser a l'FBI durant 25 anys i d'aquests 18 a la unitat d'anàlisi de la conducta. I vam treballar en molts casos d'homicidi sense cos, amb molts investigadors i molts fiscals. La màxima dificultat és que quan vas a veure els fiscals, la majoria d'ells no tenen experiència en homicidis sense cos. Llavors, molts d'ells són reticents a portar el cas, i això ho fa més difícil. Si els investigadors no tracten des del primer moment el cas com un homicidi sense cos, molts indicis importants poden desaparèixer. Cabells, fibres, sang... L'agressor pot netejar-ho tot. Bàsicament, un cas d'homicidi sense cos és un cas on hi ha uns bons indicis circumstancials, la víctima ha estat assassinada i encara no hi ha cos.
9: Si un cas d'homicidi és el màxim delicte, un cas d'homicidi sense cos és l'homicidi màxim, perquè són els casos més difícils de resoldre.
1: En aquest cas, arran d'aquestes trucades al Diari de Tarragona i del Fax, sorgia el dubte de si els desapareguts estaven realment morts. Però aquestes no són les úniques trucades que fa el Maurici, o el suposat Maurici, el dels Pallaresos. També la mare de Ramon Lasso, Carmen Moreno, va rebre una trucada informant-la que estaven bé i que estaven vivint a Castelló. La trucada en qüestió va ser el 3 d'abril del 2009. Els Mossos, posteriorment, van investigar les trucades que la senyora Moreno va rebre aquella tarda. I investigant les trucades, veuen que la mare de Ramon Lasso, que viu a Quesada, a Jaén, rep una trucada a les 4 de la tarda. Una trucada que s'ha fet des de casa del propi Ramon Lasso. Una trucada, tot sigui dit, que la senyora Moreno no arriba a despenjar. Ara venen un seguit de trucades i després sabreu per què són importants.
2: A les 16:41 hi ha una trucada des de la cabina situada a l'Avinguda Sant Salvador de Tarragona. Una cabina que és a 4 quilòmetres del domicili de Ramon Lasso. Aquesta trucada dura 3 minuts. A les 18:42, una altra trucada. El presumpte Maurici Font truca des d'una cabina situada al carrer Pilar de la localitat de Vinaròs, que acaba a les 18:44. Per tant, dura 2 minuts. Una tercera trucada, a les 19:39, des del telèfon fix del domicili de Carmen Moreno al mòbil del seu fill Ramon. La durada és només de 35 segons. En aquells moments, Ramon Lasso fa el trajecte de sud cap a nord per la Nacional 340 entre les localitats de l'Ampolla i el Perelló. Quarta trucada, a les 21:13. Aquesta vegada, des del telèfon fix del domicili de Carmen Moreno cap al mòbil del seu fill, que finalitza a les 21:18. Parlen, doncs, 5 minuts i en aquells moments Ramon Lasso ja és al seu domicili. Segons consta el sumari manifesta Ramon Lasso, la conversa amb la seva mare va ser molt curta perquè anava conduint i no podia parlar. Extrem que es confirma quan es confronten els senyals de telefonia del mòbil de Ramon Lasso amb els repetidors. Ara serà important, però, que ens fixem en les localitzacions. Hem dit que la primera trucada es produeix des de la casa de Ramon Lasso, la segona des d'una cabina a Tarragona, la tercera, on Maurici, el dels Pallaresos, truca a la mare de Ramon Lasso des de Vinaròs, una quarta in itinere de la mare de Ramon Lasso mentre ell transita per la Nacional 340 i una cinquena que Ramon Lasso ja ha arribat a casa altre cop a Tarragona.
1: Els Mossos constaten pels repetidors de telefonia i el mòbil de Ramon Lasso que efectivament la conversa que es produeix in itinere, és a dir, quan la mare del Ramon Lasso li truca i mantenen una conversa de 35 segons, el repetidor que dona cobertura al telèfon de Ramon Lasso l'ubica a l'inici de la conversa a l'ampolla i al final el repetidor del Perelló. És a dir, que el trajecte de Ramon Lasso en aquells moments és de sud a nord. També calculen que el temps transcorregut entre la trucada de Maurici i el dels Pallaresos des de Vinaròs i la de la seva mare a Ramon Lasso és d'aproximadament una hora. La primera s'efectua a les 18:42 des de Vinaròs, mentre que Carmen Moreno truca al seu fill a les 19:39 quan aquest circula per la Nacional 340 entre l'Ampolla i Perelló, direcció nord. Els Mossos calculen, mitjançant aplicacions de càlcul de ruta, que una hora és el temps aproximat que es tarda per fer el desplaçament entre el carrer del Pilar de Vinaròs fins a la zona del Perelló, on Ramon Lasso rep la trucada si un es desplaça per carreteres nacionals, que és com ho solia fer Ramon Lasso.
2: Els Mossos també creuen que les primeres trucades que es van fer a la mare de Ramon Lasso, sobretot la que es fa des de la cabina de Tarragona, podia tenir com a objectiu veure si ella era capaç o no de reconèixer el simulant ser una altra persona. També constaten en les seves diligències que després de rebre la suposada trucada de Maurici, el dels Pallaresos, la mare de Ramon Lasso fa fins a 9 trucades en pocs minuts. Els Mossos entenen que aquesta és una reacció lògica, fruit del neguit que li causa a ella la trucada de Maurici, el dels Pallaresos. En investigacions posteriors, constaten que truca a Mercedes Lamas sense obtenir-ne resposta, tot i que ho prova fins a 3 ocasions. També truca al seu net Carlos Lasso, fill de Ramon Lasso, que va viure amb els seus avis i, per tant, amb ella, i també Ramon Lasso, amb qui finalment pot parlar a les 21:13.
1: L'endemà, 4 d'abril, Ramon Lasso es presenta a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Gavarres per informar de la trucada que va rebre la seva mare. Posteriorment, un sergent dels Mossos truca a la senyora Carmen Moreno per telèfon per saber el contingut d'aquella conversa en la qual ella destaca que la va trucar a Maurici Font i li va dir que ell i la Júlia estaven junts en un poble de la província de Castelló, que es trobava en perfecte estat de salut, fent vida a casa d'unes persones grans a les quals cuidaven i que van trobar la feina gràcies a una amiga de la Júlia. Que es trobaven bé i que, sobretot, no volien que li comuniqués al Ramon el contingut de la seva trucada. I els investigadors de l'equip de l'inspector Domènech es van fer una pregunta molt evident. Per què Júlia Lamas i Maurici Font haurien volgut trucar justament a la mare del Ramon? Si deixéssiu la vostra parella, trucaríeu un any més tard a la vostra ex-sogra per comunicar-li on sou? A la mateixa conclusió a la qual arribeu vosaltres és a la qual arriben els Mossos. Però la instrucció no estava tancada ni de bon tros i seguien investigant i estirant el fil de les pistes que tenien. Aquestes trucades per als Mossos eren pistes molt importants. Us hem esmentat el telèfon mòbil des del qual es va trucar al Diari de Tarragona. Seguint la pista de la targeta SIM d'aquell telèfon, els Mossos descobreixen que ha estat utilitzada en 5 ocasions i que va ser comprada a la botiga Time Online de Tarragona. Comprovant la balisa del vehicle de Ramon Lasso, els Mossos estableixen que el 26 de maig del 2009 el vehicle del Ramon s'atura durant 4 minuts davant d'aquesta botiga en horari comercial. La primera trucada que es fa des d'aquest telèfon és, curiosament, al mòbil de Ramon Lasso i les restants a la centraleta del Diari de Tarragona, que les passa després al despatx del periodista Àngel Joan Pere. Els Mossos han descobert que des de la mateixa targeta SIM es fa primer una trucada al mòbil del Ramon i després les trucades al Diari de Tarragona. Ens imaginem per què? Us ho confirmem de seguida. Més coses del telèfon.
0: Crims. Amb Carles Porta.

0: respecte al telèfon, no només també s'investiga la targeta SIM, també investiguen l'aparell. Els investigadors descobreixen a partir de l'e-mail la identitat dels terminals telefònics que el mòbil és un Nokia 6030 i que va ser venut a l'establiment Avanza Comunicaciones amb adreça al carrer Pasqual Aperier número 20 de Saragossa. I us preguntareu, tan lluny es trobava aquest mòbil? Però segons les investigacions dels Mossos, posteriorment aquest terminal passa a formar part de l'empresa Leche Pascual i s'envia a la delegació de Tarragona. En aquesta delegació de l'empresa a Tarragona, el terminal va ser utilitzat de manera habitual pel treballador Edgar Sirvent Català, que va activar-lo el 17 d'octubre del 2006 amb una targeta SIM propietat de l'empresa. Davant d'aquesta informació, els Mossos es posen en contacte amb el senyor Sirvent, que explica que efectivament fa anys va tenir aquell dispositiu. Es tractava d'un telèfon d'empresa que, segons el sumari, la companyia Leche Pascual els va permetre quedar-se quan el 2007 van fer un canvi de companyia telefònica d'Orange a Movistar. El senyor Sirvent explica als Mossos que amb els anys li va vendre el senyor José Chacón Molina per 20 euros. Els Mossos investiguen qualsevol possible relació amb l'entorn de Julia Lamas, Maurici Font o Ramon Lasso i descarten que hi hagi qualsevol relació.
1: Els Mossos, doncs, investiguen l'entorn del senyor Edgar Sirvent i, observant el seu entorn laboral, social i familiar, veuen que el seu germà, Gerard, podia conèixer Ramon Lasso. Els Mossos estudien els informes laborals de Ramon Lasso i del senyor Gerard Sirvent i s'adonen que Ramon va estar treballant durant temps a l'empresa Construbert, ubicada al número 14 del carrer 29 del barri Bonavista de Reus, mentre que Gerard Sirvent va estar treballant a l'empresa Hermanos Vallejo, ubicada al mateix carrer, però el número 10. Quan els Mossos es desplacen a aquestes empreses, veuen que les dues estan paret per paret i pensen que és fàcil vendre-li o fins i tot regalar-li un mòbil vell que no utilitzes a algú que coneixes. Serà el maig del 2008 quan la targeta SIM que fa les trucades al mòbil de Ramon Lasso i al Diari de Tarragona s'insereix en aquest telèfon. Així doncs, ja tenim una targeta SIM i també un dispositiu de telèfon. Però els Mossos segueixen investigant les pistes que tenen. I una altra de les peces a investigar és el fax per sol·licitar el canvi de número de compte corrent de la pensió del Maurici que s'envia a la Seguretat Social el 28 de maig del 2009. Els Mossos aconsegueixen localitzar la botiga des d'on s'envia aquest fax, situada al número 5 de l'Avinguda Independència de Cambrils. Del seguiment de la balissa del vehicle de Ramon Lasso, se n'extreu que en la mateixa data i hora aproximada, el cotxe del Ramon era a 500 metres de la botiga. L'inspector Domènec ens explica el que van acabar descobrint sobre el nou número de compte.
2: Que aquí també hi ha una altra incongruència. Teòricament estan a Castelló, però quan envia el fax, també fent-se passar per Maurici, es fa des de la província de Tarragona. Han vingut a fer enviar un fax, bueno, un fax que el que feia era beneficiar el Ramon. Amb aquest canvi del número de compte, canviava el número de compte d'ingrés d'una pensió que tenia el Maurici, li passa a la Júlia, però que era per pagar aquesta compta.

0: 340 casos que han anat a judici, la ràtio de condemna és del 88%. És un percentatge molt alt. El cos habitualment el diposita en prop d'un lloc que li és familiar a l'acusat. Pot ser la granja familiar, prop de casa seva, prop d'un lloc on ha anat a caçar. Hem vist una vegada i una altra que els amaguen en un lloc que els és familiar. I això és perquè cal temps per enterrar un cos. És difícil cavar un forat. Enterrar-los és el més comú. Crec que la raó del perquè és el més comú és que és la forma més fàcil de fer desaparèixer un cadàver.
1: Però en aquest cas, els cadàvers no apareixien. I fins i tot Ramon Lasso semblava tenir clara la importància de trobar els cadàvers en una instrucció d'aquest tipus. O almenys així li va fer saber a la Fàtima Llambrich mentre l'entrevistava pel 30 minuts. Probablement ell desconeixia la doctrina nord-americana que sí que coneixien els Mossos. Sentim el mateix Ramon Lasso.
2: Pero si no encuentran un cuerpo, dígame usted en dónde está el delito. Porque aquí en primer lugar, como han dicho, Ramon Lasso por homicidio. Yo, mi punto de vista de homicidio y porque he estudiado o he visto en el periódico o en el visto en el Código Penal y cosas de esas, homicidio es porque tiene que haber un cadáver. Porque homicidio no se puede decir porque se ha roto un jarro. No, es porque hay un cadáver.
1: I aquest era el gran repte, trobar els cadàvers. Ho sabien els Mossos i també ho sabia l'entorn familiar de les víctimes.
3: La família dels desapareguts està capficada en esta porció de terreny. Des del primer dia creuen que el detingut s'hauria desfet dels dos desapareguts, la Júlia i el Maurici, en esta zona, perquè és un hort on Ramon Lasso venia sovint a cavar i on hauria fet un clot de 2,5 metres de profunditat. I així ho fan constant al sumari del cas. De fet, també van demanar a la justícia que s'hi practiquessin diligències.
4: Vam demanar una inspecció ocular de l'hort, vam demanar la imputació i la detenció dels senyor Lasso, i la resposta del jutjat va ser una denegació de les proves dient que no era el moment processal oportú, donat que, com que hi havia el secret de sumari, es podia posar en perill la investigació que el jutjat estigui fent, no? Davant d'això, nosaltres vam presentar dos recursos.
1: Ramon Lasso, per la seva part, insistia que la Júlia i el Maurici no estaven morts.
2: Yo siempre he estado ahí colaborando con los Mossos d'Esquadra y todo. Se lo he dicho, si vosotros habéis sido estupendo. Si yo hubiera hecho algo, vosotros a los cuatro días lo hubierais encontrado, porque aquí no ha pasado ni 48 horas cuando ya estaban encima de mí. Yo siempre he dicho, digo, aquí no hay nadie muerto. Aquí no hay nadie muerto. Si es que Julio y Mauricio no están muertos. ¿Tú te crees que yo puedo hacer una cosa tan rápida y si no dejar ninguna huella? Eso es mentira. Eso a mí me lo tienen que demostrar para yo creérmelo.
1: Mentrestant, el secret de sumari es mantenia i, tot i els recels lògics dels advocats, els Mossos segueixen investigant a partir d'algunes de les pistes que tenen. Una d'elles, la del telèfon, que serà determinant per completar el puzzle. Fa un moment hem dit que la primera trucada del telèfon sospitós va ser a Ramon Lasso. L'inspector Domènech ens explica la conclusió a la qual van arribar els investigadors.
5: Sobre aquest telèfon, també és curiós que quan es compra la targeta SIM, que sabem on es compra i sabem que el Ramon Lasso també està en el mateix lloc on es compra la targeta SIM, la primera trucada que es fa és una trucada al telèfon, diguéssim, legal del Ramon. Per què pensem que es fa aquesta trucada? Per comprovar de que no sortiria el número, que sortiria l'identitat oculta del telèfon. Ell modifica el telèfon perquè quan fa una trucada no surti el seu número, i la manera de comprovar-lo és me truco jo mateix i veig si al telèfon aquest no surt el titular, no? O sigui, no surt el número. I és una trucada que no es respon, simplement és una trucada de pocs segons per comprovar aquesta trucada. A partir d'aquest moment és quan se comencen a fer les diferents trucades, i el dia de l'entrada i registrat trobem aquest telèfon, que per nosaltres és primordial.
1: I aquesta va ser la clau. Així ho recordaven el 30 minuts els Mossos que van fer aquesta entrada i registre.
6: Ramon disposava de dos telèfons. Ramon tenia el seu telèfon oficial i llavors tenia el telèfon amb el que es van realitzar les trucades al diari de Tarragona fins a passar per Maurici. Aquest telèfon que fa les trucades al diari té una vida molt curta, i nosaltres vam poder demostrar que aquesta vida va transcorrer sempre en paral·lel al telèfon de Ramon. Això és tal com dir que els dos telèfons els portava Ramon. Vaig anar directe a les tauletes de nit, però el que no em podia arribar a imaginar és que quan vaig obrir el primer calaix, que quan el vaig obrir vaig veure que era un telèfon, i era un Nokia. Era el mateix model que nosaltres vam començar investigant, i vaig mirar els quatre números de l'email i vaig veure que havíem tingut sort i que l'havíem trobat.
7: Sabem que cada cop que s'ha fet servir aquest telèfon, el teu telèfon està a prop i el teu cotxe també. Per tant, em diràs que no, que tu no ho ets, però llavors què fa aquest telèfon a la teva tableta de nit?
1: Ara sí, els Mossos tenien la prova que necessitaven per inculpar-lo.

0: A partir d'aquí, es va procedir a la detenció i disposició judicial de l'únic sospitós del cas. L'inspector Domènec ens explica que al final van haver de córrer.
1: Va haver un moment que bueno, inclús es va precipitar la intervenció policial. La millor nosaltres ens ha agradat allargar més aquest seguiment electrònic que fèiem d'aquesta persona per trobar més contradiccions i trobar més indicis incriminatoris, però sobretot per lo que és la intervenció telefònica van descobrir que aquesta persona s'havia fet una nova companya, tenia una nova amiga, una persona de Paraguai, i per les converses veien que aquesta persona volia marxar al Paraguai amb aquesta dona. No només marxar, sinó que estava ja posant a la venda els seus béns, la seva casa que tenia un parell d'immobles, un bar, doncs estava començant a vendre, a posar amb agències immobiliàries aquests béns per recollir diners i marxar. Com van veure, això és quan se va precipitar, i és quan ja van fer l'entrada i registre al seu domicili, i quan al final pues, es va detenir aquesta

0: L'inspector Domènech no ho ha especificat, però segons consta en el sumari, Ramon Lasso ja s'havia tornat a casar. Aquest cop amb Margarida Estela Silva, una dona nascuda al Paraguai el 1961 i que feia 3 anys que residia a Espanya, sense cap familiar en territori espanyol i amb forts vincles amb el seu país d'origen. En la documentació també s'observa que Ramon Lasso tenia el passaport en vigor i que el Paraguai és un país que no requereix visat d'entrada. A més, Ramon Lasso tenia recursos econòmics, ja que en aquells moments portava un negoci propi, en aquest cas un bar. Pel que fa a les trucades, s'observen 3 trucades a diferents immobiliàries que evidencien la intenció de Ramon Lasso de vendre la casa i una trucada el 19 de febrer del 2011 a una tal Anna, una treballadora possiblement interessada en el traspàs del bar, segons indiquen els informes policials. Tots aquests indicis fan pensar als Mossos que Ramon Lasso tenia la intenció de marxar. I va ser aquesta intenció la que va precipitar la seva detenció.
1: Aquestes persones, normalment, parlo de persones amb aquestes psicopatologies, quan no tenen la necessitat, acostumen a ser persones que són encantadores, que són les persones que parlen molt, molt sociables, són egocèntriques, però fan simular molt bé, són persones que dins de les presons pues, se comporten, no és el clàssic delinqüent que nosaltres coneixem, delinqüent lladre, delinqüent que fa mal, sinó és una persona que pot semblar la mar de bona persona, inclús va arribar a convèncer amb algun funcionari perquè quan va sortir de presons anés a viure amb aquest funcionari. O sigui, dona la impressió de que és una persona encantadora i que no ha fet res.
0: Els Mossos havien parlat moltes vegades amb Ramon Lasso, que sempre es mostrava molt xerraire i col·laborador. Un cop detingut, els investigadors ja l'interroguen com a inculpat i les coses canvien una miqueta. Atenció a l'anècdota de la llibreta.
1: Ramon Lasso va canviar, va modificar les seves versions conforme nosaltres l'anem aportant alguna informació que anem descobrint. I sobretot a les declaracions que l'agafem com a voluntàries, fins que no el detenim, no l'agafem cap detenció com a inculpat, sempre va amb una llibreta on apunta el que havia explicat anteriorment. Que això sorprèn molt, perquè vas amb una llibreta. I ell sempre diu de que, bueno, que com té molt poca memòria, ell el que vol és, quan parla, declara amb nosaltres, lo apunta tot el que ens ha explicat i per la segona vegada que li tornem a preguntar, pues mira la llibreta i comprova què és el que ha dit abans. Després ho sabem per què, el motiu aquest, per què fa això. Ho fa perquè en el primer cas, els anys 90, quan la policia l'interroga, troba moltes contradiccions en les primeres segones declaracions. Ell té problemes de memòria, o diu que té problemes de memòria, i ahir l'enganxen per les contradiccions. Ell no volia caure en aquestes contradiccions, i és una manera que ell fa de no contradir-se. Té una declaració amb nosaltres, al cap d'un mes la tornem a citar, i ell agafa la llibreta i diu, a veure què vas dir tal dia, pues, ho torno a dir de la mateixa manera o canviaré alguna coseta. És tant que el dia de la detenció, davant del seu advocat, li diem de si vol declarar, i ell diu, només declararé si em doneu la llibreta, si no, no declaro. I nosaltres li vam dir, no, ara ja estàs com detingut, i ara no, tens que portar la llibreta ara, si vols declarar, declara, i si no tens el dret a no declarar. I ell diu que no vol declarar.
0: Però si Ramon Lasso estudiava les declaracions, els Mossos també s'havien de preparar per a un interrogatori a una persona amb les seues característiques psicològiques.
1: Quan una persona tenim la certesa de que és un trastorn psicòpata, que això ho ve avalat per un psicòleg, no ho diem nosaltres, l'interrogatori té que ser completament diferent. No se li pot entrar amb la pena de dir, mira, que has matat un nen, que has matat una nena, que la mare quedarà viuda. No pots entrar perquè són persones molt fredes i que no són res empàtiques. Les és igual el que li passi a aquesta persona. A vegades és tot el contrari. La manera de tractar-los a aquestes persones és dir, tu no has sigut capaç de fer això. Tu no pots fer-lo. Tu ets una persona gran. Tu no pots matar ningú. Estic segur que tu no pots ser. Perquè és l'única manera a vegades de picar i pel seu orgull i el seu ego demostrar-lo. Molts d'aquestes persones, per sort aquí a Espanya tenim poques, però als Estats Units hi ha molta literatura d'això, moltes vegades són ells que confessen molts casos pues, per fer-se famosos, per sortir a la tele, perquè sortir en un programa i poder dir, no, si he matat aquest, però he matat a 20 més, i aquest l'he matat jo per aquest ego, per aquest orgull de dir, l'he fet jo, no? És una altra manera de fer interrogatori i per això ens anaven recolzant amb un psicòleg d'aquí a Barcelona que ens anava donant pautes de com tenien que parlar, com tenien que tractar, com tenien que gestionar aquest interrogatori.
0: El dia de la detenció, totes aquestes pautes prenen forma en l'interrogatori. L'inspector Domènech va ser qui el va interrogar aquell dia.
1: I el dia de la detenció, jo no havia interactuat amb el Ramon, jo sempre estava en un paper més llunyà, vaig estar a l'entrada de registre, però no vaig interactuar amb ell. Jo agafo el rol de jefe, i llavors jo aquell dia vaig amb americana, amb corbata, i ell no vol declarar. Bueno, després de la declaració, jo vaig i l'explico les conseqüències. Dic, mira, Ramon, tu ara t'aniràs a la presó i podràs veure parlar amb la teva companya, tenir una companya nova, i ell intenta, ell no volia saber res d'això, ell el que volia era explicar-me un altre cop la mateixa pel·lícula que l'havia explicat als meus companys moltes vegades, i jo li dic, no, és que no vull saber res, jo vull que dir-te el que te passarà. És l'únic moment que ell perd tots els papers, s'emprenya moltíssim, i és quan diu, no teniu cadàvers, i sense cadàvers no hi ha homicidi, que és el mantra que sempre ha estat repetint durant tot aquest temps, inclús posteriorment en alguna entrevista que l'han fet, sempre ho diu. Ell està convençut que sense cadàvers no hi ha homicidi. I ell, això que jo no l'he entrés a discutir, entrés amb el joc aquest de explica'm què ha passat, no, jo no volia saber-ho, jo li deia, mira, tu aniràs a la presó, tindràs l'advocat, allà podràs fer algunes trucades, tal... però jo t'explico lo que pasó ese día. No, yo no quiero saberlo. Tú ahora te vas a la cárcel, vas a esto, vas a lo otro. Ahí es el único moment que le trenquem els seus esquemes mentals, per els papers, i és lo que me diu espontàniament, sin cadàvers no hay homicidio, y no lo vais a encontrar nunca. Exactament va dir això, no lo vais a encontrar nunca. És per això que sabem que o ell ens diu on estan o no ho trobarem mai.
0: Així tot, els Mossos no van claudicar i seguien buscant-los. Aquesta és la crònica que en feia TV3 els dies que es va iniciar la recerca.
2: Els familiars dels dos desapareguts continuen pensant que les últimes víctimes de Ramon Lasso podien estar en aquests terrenys de Tarragona. Lasso ja va ser empresonat fa 17 anys per haver matat una altra dona i el seu fill, i ara torna a ser a la presó per aquests dos casos nous. Però de moment no es troben els cadàvers. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un georradar que detecta antics moviments de terra i no ha donat cap resultat. Tampoc han trobat res als gossos de la unitat canina. El terreny és d'uns 600 metres quadrats.
3: Es que es el sitio que él trabajaba más tranquilo y se conocía bien el terreno. Y en la casa esta que hay aquí de mármol, sí que he visto pues que hay los platos que usábamos y los boles que usábamos nosotros cuando veníamos los domingos a comer aquí al huerto.
2: A la fàbrica de marbre, els Mossos han buscat els cossos en aquest pou de 18 metres de profunditat. Els de la unitat del subsol hi han baixat, però hi han trobat aigua i han demanat l'ajuda dels bombers. De moment tampoc hi han trobat res.
4: El que no tenim tan clar és que els cossos estiguin aquí o s'hagin traslladat a un altre lloc. Ja han passat 2 anys i això pues, pot ser que s'hagin traslladat de lloc o que ja des del primer moment no hagin estat aquí enterrats aquests cossos.
2: La recerca amb georradar es reprendrà demà al matí. També es preveu l'arribada de la unitat subaquàtica dels Mossos per continuar buscant els pous.
0: La que sentíem recordant els dinars de diumenge que havien fet en aquest hort era la Mercedes Lamas, la germana de la Júlia Lamas i dona de Maurici Font. Mentre continua la recerca, l'advocat de la família de les víctimes qüestionava que aquestes tasques s'haguessin fet molt tard.
5: Aquesta vegada s'ha preocupat de que els cossos no hi siguessin. El que passa que lamentem que això que s'està fent ara, això se tenia que haver fet 15 dies després de la desaparició dels nostres, dels familiars dels nostres clients, coneixent els antecedents d'aquest senyor.
0: L'inspector Domènech, amb el temps, ha arribat a la conclusió que quan ells es van fer càrrec del cas, els cossos ja podien no ser-hi.
1: Buscar cadàvers, l'únic lloc que podem pensar que podien estar els cadàvers és un hort que tenia el Ramon Lasso, que és on precisament queda a Maurici. És un hort que estava ocupat, és un hort que no era seu, que ara mateix ja passa una autovia, al costat de Tarragona. És un hort que tenia una caseta que Mercedes es deia que és on havien, on quedaven, doncs, per tenir les relacions extramatrimonials en aquesta caseta. Quan nosaltres ja fem el cas, la caseta ja no estava, ja l'havien tirat al terra, i és on nosaltres apuntem que és on es van produir els fets, dins d'aquesta caseta. Es va mirar el que és tot aquest hort, que és un hort molt gran, les rodalies també, amb georrades, amb màquines excavadores, van estar buscant, però no es van trobar. El Ramon Lasso, que es trobava quan fèiem nosaltres aquestes indagacions, estava molt tranquil. Ell estava convençut de que no estaven allà, i nosaltres pensem de que tampoc, que al final es va traslladar i no es van poder... Es va poder localitzar.
0: Tot i buscar-los a l'hort, els Mossos no van trobar els cadàvers, però consideraven que podien tenir prous indicis per a una imputació per homicidi sense cadàver.
6: Els Mossos d'Esquadra donen per tancat el cas dels dos veïns dels Pallaresos desapareguts i diuen que serà molt difícil trobar-ne els cossos. Segons la mateixa policia, s'ha fet servir tota la tecnologia disponible i fins ara no ha estat possible trobar els cadàvers de Júlia Lamas i Maurici Font, la dona i el cunyat de Ramon Lasso, que està empresonat i acusat d'haver-los assassinat.
4: El ventall és molt gran, Catalunya és molt gran i pot estar a qualsevol lloc amagats, i és difícil poder localitzar si no és que la persona que ha fet aquest crim es diu on està.
6: L'advocat dels familiars dels dos desapareguts creu que encara hi ha llocs on buscar els cossos i altra documentació, com podria ser la casa de l'acusat del crim o el mateix bar que regentava on es va fer construir un amagatall.
0: I arriba el dia del judici. El 29 de setembre del 2014 començava a l'Audiència de Tarragona el judici contra Ramon Lasso, acusat de l'homicidi de Júlia Lamas i Maurici Font. Així recollien els informatius el que havia passat aquell primer dia. Entre els testimonis hi ha Mercedes Lamas i l'advocat de la família.
7: ¿Usted mantuvo relaciones sexuales con el señor Lasso?
8: A ver, alguna vez. Cuando él venía a hablar conmigo, pues me decía si nos podíamos ver. Como también ocurría lo de la enfermedad de Mauri, que no podía. Quizás en esos momentos fue cuando hubo esos encuentros.
9: Lògicament que el culpabilitzin i surti culpable dels fets i complir la pena, perquè es tracta d'un psicòpata molt perillós que ha tornat a repetir els fets i que es tornaria a fer, perquè no té arrepentiment ni s'arrepenteix de res.
0: El segon dia del judici també van testificar algunes de les persones que us hem anat citant. Va ser el torn del fill de la Júlia Lamas i del president de la finca on treballava la Júlia.
10: Quería quedarse también con el puesto de trabajo de mi madre.
7: Esto lo yo
10: porque no, lo bueno, nos hablamos allí y que pretendía él, pues, que él se quedaba, que lo sustituía mientras tanto ella no estaba, qué tal.
11: Vino Ramón esa tarde para decir que Julia no vendría en unos días porque se había ido a visitar a un familiar que estaba enfermo y que en su lugar trabajaría él. Evidentemente le dijimos que no.
0: La psiquiatra d'un dels informes que s'havien fet a Ramon Lasso en la seva primera estada a la presó va repetir les conclusions a les quals havia arribat anys abans.
12: Mentre no es doni un canvi d'actitud per part de l'intern referent a la incapacitat d'acceptar la responsabilitat de les pròpies accions, no tindrem indicadors de canvi i queda oberta la possibilitat que cometi delictes greus en el futur.
0: I per acabar, Ramon Lasso va explicar el mateix que havia dit als Mossos en reiterades ocasions.
13: Dice que ella no se viene conmigo, que se va con Mauricio, y que está, bueno, en aquel momento me tira también las llaves de un llavero que tenía de la portería, si quieres haces tú la faena. Entonces, en aquel mismo momento, ella me dijo que ellos se iban porque estaban hartos de todo.
0: Y ahora sentiremos el veredicte que es va llegir a la sala.
14: Ramón Lasso Moreno, en momento, lugar y modo solo conocidos por él, causó la muerte a Maurici Font Ríos y a Júlia Lamas Ovejero y ocultó sus cuerpos con el propósito de imposibilitar su localización y procurar su impunidad.
0: Així s'expressava el portaveu del jurat.
15: Punto 1. Ramón Lasso Moreno es culpable de haber dado muerte a Júlia Lamas Ovejero. Hecho probado por 8 votos a favor y 1 en contra. Punto 2. Ramón Lasso Moreno es culpable de haber dado muerte a Maurici Font Ruiz. Hecho probado por 8 votos a favor y 1 en contra.
0: Un membre del jurat el considerava innocent. I flipareu quan sentiu la Fàtima Llambric explicant els motius d'aquesta persona del jurat.
16: Aquesta persona va verbalitzar que preferia declarar-lo innocent perquè li tenia por, tot i que no es coneixien i tot i que... Però bueno, una mica la sensació és la província de Tarragona és molt menuda i no sé, hi ha cosa que ens tornem a trobar. És curiós a vegades, no?, les persones com reaccionem.
0: Ramon Lasso va ser condemnat a 30 anys de presó, 15 per cada homicidi, i a pagar indemnitzacions als familiars de les víctimes. Els membres de la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra van rebre aquella sentència amb entusiasme.
1: Per la Unitat Central de Persones Desaparegudes va ser molt important perquè va deixar impune a vegades aquesta sensació de que sense cos no hi ha homicidi, que té que haver sempre un cadàver perquè es pugui dir que hi ha un homicidi. Sí que hi ha altres anteriors, però sempre eren casos que havia restes biològics, declaracions espontànies, nosaltres hem portat algun, espontànies de la persona que diu esquarterat a la dona i no la trobarem mai. En aquest cas, jo crec que és una investigació molt tecnològica que al final demostra de que sense cos i per les gestions d'investigació es pot demostrar que la persona ha fet un homicidi, tot i no tenir el cos del cadàver d'aquesta persona.
0: Ramon Lasso Moreno és a la presó. Encara li queden uns quants anys de condemna per complir. Nosaltres tornem tan aviat com puguem. Gràcies per escoltar-nos.
17: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas i Benjamín Estacio. Documentació i entrevistes, Lídia Oriols. Guió, Txell Llorenç. Adaptació, realització i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tíbet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i un miler de desapareguts, molts d'ells turistes. Helicòpters militars i privats i també drons estan treballant en les tasques de rescat i recerca de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat i des de Catalunya han dit que no els consta cap català afectat. A primera hora d'ahir, la crescuda sobtada del riu Botekoshi es va endur tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Ho relataven així els veïns de la zona on viuen unes 50.000 persones.
3: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
4: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
2: Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: Un mort i una desena de ferits en un atropellament massiu a la ciutat de Caen, a França. Set dels ferits estan crítics. Un conductor de 26 anys ha embestit deliberadament un grup de persones que s'esperaven en una parada de transport públic i després ha fugit. La policia l'ha pogut detenir poc després.
2: Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga al grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys.
5: El govern espanyol i el PSOE miren de posar fi a la controvèrsia per les explicacions de Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska sobre Ceuta. Afirmen que els relats dels dos ministres són compatibles, però fan costat al titular d'Interior sobre la falta d'informació prèvia del CNI de l'assalt multitudinari. Pedro Sánchez compareixerà dijous de la setmana que ve al Congrés.
2: L'Agència Espanyola de Nutrició revisarà un informe amb recomanacions sobre la menopausa que havia utilitzat només dades d'homes. L'estudi ha aixecat polseguera després que ho hagi denunciat l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat construiran quatre noves residències públiques per a gent gran.
5: Els equipaments tindran places residencials i de centre de dia i es faran al districte de Sant Andreu, a l'esquerra de l'Eixample, a la Marina del Prat Vermell i a l'entorn de les Glòries. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
6: L'objectiu és que aquestes quatre residències estiguin en marxa abans que s'acabi el proper mandat, és a dir, abans de l'any 2031. La que està més avançada en aquests moments és la de Casernes de Sant Andreu, que ja s'ha fet la sessió de sòl i durant l'any que ve ja elaborarem el projecte constructiu.
5: L'Ajuntament, a través de l'empresa municipal d'obres públiques BIMSA, assumirà la contractació i l'execució de les obres i la Generalitat en garantirà el finançament, la posada en funcionament i la gestió. Barcelona compta actualment amb prop de 6.000 places públiques per gent gran.
2: Esports. El Barça substituirà l'homenatge als seus campions del món previst per al partit d'avui dijous contra l'Atlètic Club per un acte d'exaltació de l'estelada. Ho ha anunciat el president del club, Joan Laporta. Diu que després de l'agressió policial a un seguidor barcelonista a Elx no es donen les circumstàncies per fer l'homenatge.
5: Laporta també ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi la seva negativa a vendre el davanter Julián Álvarez al Barça. No entén que el club matalassé el vulgui vendre, però no a l'equip blaugrana, i manté que l'oferta que li va presentar pel jugador continua vigent.
2: En l'àmbit esportiu, l'entrenador Hansi Flick ha anunciat que Rodri podria jugar els primers minuts amb el Barça contra l'Atlètic Club i també podria recuperar el lateral Alejandro Valde, que hauria descartat sortir del club. Hansi Flick també ha valorat positivament la incorporació del porter croat Dominik Livaković, que ja ha passat la revisió mèdica abans de firmar oficialment pel Barça.
5: Aquest dimecres el Madrid ha superat amb solvència el partit del retorn de Mourinho a la banqueta del Bernabéu. L'equip blanc ha golejat la Real Societat per 4-1 amb triplet de Kylian Mbappé.
2: I el ciclista britànic Matthew Brennan s'ha imposat a l'esprint en la cinquena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, que s'ha disputat íntegrament en territori català. A la general, sense canvis significatius, l'eslovè Tadej Pogačar manté el mallot vermell de líder.
1: Fins aquí les notícies.
0: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Cada dia a les 7, tot costa.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
7: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Toquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
7: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
7: La Fonda.
1: D'una a dues.
7: Vinga, va, la caixa.
0: Catalunya Ràdio.

0: Aviam què passarà avui.
1: El Balandrau va ser aquells dies...
2: El Balandrau va ser els dies en què buscàvem la pobra gent que es va quedar enterrada a la neu.
3: Hòstia,
2: i
3: ostres!
2: Sondant, bueno, allà hi havia tots els cossos i forces de seguretat, hi havia bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Gendarmeria, perquè vam tardar molt, molt. Va. De fet, l'última víctima, no sé si va ser a la primavera, que va...
1: Va, Mercè, para la tele. Sí.
3: Ai, que bé la Núria,
0: La Núria Picas.
3: Trempada.
0: Valenta, I les aletes de mosseig, parlarem de les aletes de mosseig.
3: Això,
0: jo me'ls poso de les mans, jo.
3: A les mans.
1: Va, calla, sí. Arriba, jefa. Calla, arriba.
4: Adéu, Eduard.
5: I visca el ball!

0: Renaixença. Tot i que les aletes de busset...
1: Bueno, peus d'ànec.
0: Sí.
1: Peus d'ànec.
0: Sí, sí, també es poden dir peus d'ànec.
1: Es poden dir com... Bueno, els peus d'ànec.
0: Peus d'ànec, sí. Es van inventar al segle XX, però l'any 1485, Leonardo da Vinci ja va fer uns esbossos, uns dibuixos sobre equips de busseig on es podien veure unes rudimentàries aletes de mà i de peus.
2: Però aquest en da Vinci aquest, el Leonardo aquest, va inventar alguna cosa o només dibuixava?
0: Bueno, alguna cosa devia inventar.
2: Bueno, però portem 200 programes i només dius... Aquest, el Leonardo da Vinci va dibuixar-ho, là, ho va dibuixar... Però bueno, vale, molt bé que ho dibuixis, però inventar algú, pues, tio.
0: Tens raó,
2: és molt fàcil estar-se a casa dibuixant.
0: Que sí, que sí.
2: Llavors acabeu ser d'aquells que... Ai, veia merda d'invent. Fes-ho tu, t'han dibuixat, t'han dibuixat.
0: Inventa algú, Leonardo. És veritat.
1: No el suporto. Ja et dic burro, el Leonardo.
2: Sí, sí, sí. No el suporto, aquest
1: tio. No el suporto, jo, aquest
0: tio. Molts dibuixos, molts esquemes.
1: Fes algú.
2: Fes algú, tio.
1: Però no devies saber ni cuina.
0: No, res. Tot el dia allà menjant pizza i anar...
2: Ah, que fàstic.
0: Anar a remenar la cuca mirant l'April O'Neil.
3: L'April O'Neil? De què parlem ara, Peyu?
0: L'April és de les Tortugues Ninja. Ets molt jove.
3: Sí,
0: molt
3: jove. Sempre estem.
4: Hi havia pessetes.
0: Sí. Qui inventa realment les aletes de busseig és un francès.
2: Collons de francesos. Sí.
5: A mi em sembla una peça de roba tan ridícula que, mira, ja m'està bé que les portin els francesos.
0: Sí que és veritat.
5: Sí, és ridícula, allò, eh?
0: És bastant.
5: Tu li poses al tio més guapo del món.
3: Brad Pitt.
5: Per exemple, li poses al Brad Pitt uns peus d'ànec? Idiota.
0: Sembla idiota.
5: Sembla idiota, sí.
4: No, no sembla idiota, Brad Pitt.
5: A mi m'ho sembla.
0: Amb peus d'ànec, sí, Mercè.
4: No, no, amb peus d'ànec.
0: És molt estrany.
4: No, no, no, els submarinistes, a més, amb tot, amb les aletes... Amb...
0: Però els peus d'ànec.
5: Allò. Sí.
4: Bueno, potser no és la més afortunada d'aprendre.
0: No ho sé. Louis Marie de Corlier, es diu el senyor que ho va inventar. El 1933 patenta, ell n'hi deia, les aletes de propulsió.
1: Oh, collons, collons, collons, això és una altra cosa, eh?
4: Ah.
1: Home, si es diuen aletes de proporció, sí. Per mi ja és una cosa bastant potent, això,
0: eh? Eren uns peus d'ànec, però...
1: Bueno.
0: Ell mateix va fer una demostració davant la marina francesa, va nedar 6 hores recorrent 8 quilòmetres i l'aigua estava a 12 graus. Una proesa increïble. Els soldats van quedar meravellats, però van dir, aquesta merda te la poses tu. Nosaltres no ens la pensem posar. Un americà compra la llicència, el nostre amic francès, i intenta distribuir comercialment les aletes de busseig als Estats Units. Un altre fiasco. No en va vendre ni 1.000 parells en tots els Estats Units. Aquest sí que va ser capaç, però, d'enredar l'exèrcit americà. De fet, una de les primeres operacions militars on es van fer servir els peus d'ànec va ser el desembarcament de Normandia el 1944.
4: Què dius?
0: Sí, sí,
4: i
0: sí.
4: A la pel·lícula aquella de Salveu el soldat Ryan,
0: sí.
4: Allà en portaven? No ho recordo.
1: Els que maten.
0: No ho sé.
1: Els que portaven són els que maten.
4: Ah, sí? Que després, quan arribes a la sorra, no pots córrer.
0: Jo no me'n recordo, però se'm va quedar eterna aquella pel·lícula.
2: És llarga.
0: Hòstia, si és llarga. Hi va haver un moment que t'ho prometo que vaig tenir ganes que guanyessin els nazis. Els matin ja, aquests pesats, i deixeu en Ryan aquest, que acabi la pel·lícula i vull anar a dormir, hòstia. Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, i per alguns, boja de veritat.
0: Sí, sí que ho és.
1: La seva feina també és la seva passió, una passió que per molts és vista com una cosa gairebé impossible d'aconseguir. Segurament si les seves cames portessin un compte quilòmetres ja passaria per més de 100.000. Ha corregut per tot el món i ha pujat les muntanyes de tots els continents. A més, és campiona del món d'ultratrail i doble campiona d'ultratrail World Tour.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Núria Picas!
2: Oh,
0: Bueno, amb aquesta entrada tan enèrgica que has fet, Núria, la pregunta és obligatòria. Què has menjat per esmorzar?
3: Doncs avui cafè amb llet i quatre galetes. Quatre. Galetes, Núria, per cert.
2: Bones.
3: No, no, no, no.
2: Bones.
0: Sempre menges el mateix per esmorzar o no?
3: Faig un petit esmorzar perquè sóc de les que quan es lleva el primer que faig és obrir la nevera. Tinc una gana de cuinar.
1: Fas autofàgia, no?
3: Sí, com?
1: Es menja ella mateixa.
0: Autofàgia.
3: Això encara no.
2: No.
3: Però clar, Núria. Però no, això. I després torno a fer un altre esmorzar més tard, sí.
0: Un entrepà o...
3: Un entrepanet, formatge fresc...
2: Callos, no? Coses. Callos mai, eh?
3: No, callos i aquestes coses no m'acaben de...
2: Ah, no.
3: No és per res, eh? No sóc vegetariana, però, ostres, els callos em costen,
4: I a primera hora, potser...
3: Sí,
5: tens la teva primera hora, fa pinta, a primera hora que ja deus anar saltant així per casa teu.
3: Déu-n'hi-duret, sí, tinc energia.
5: Hòstia,
3: sí,
5: hauríem durat dos dies. Hauríem durat dos dies.
2: Hòstia, tu i ella.
0: Tens comptat quanta estona pots passar asseguda al sofà?
3: Costa, costa. És allò que la cama em va a mil per hora. Sí.
0: Has d'estar fent coses tota l'estona.
3: Cosetes, sí.
0: I ara ets així de petita, m'imagino.
3: Bastant, sí, que has es posat nerviosos. La meva mare particularment, tinc un germà gran que tot el dia estava a l'habitació i tocant la guitarreta i jo vaig sortir al revés.
2: Ja els conec, aquests.
3: Matrícula d'honor, per això.
2: Ah, mira.
3: Sí.
0: Et saps de memòria una mica el teu palmarès oficial o només recordes les coses importants?
3: No del tot, algunes cosetes, sí. Recordo molt doncs les més importants, Ultres Pirineus, aquella del Mont Blanc, però també recordo les de casa, que són unes curses més a petita escala, però també molt gratificants.
0: I vas a vegades a alguna cursa popular, sense que et vegin?
3: Sí,
0: sí,
3: sí.
0: Ah,
3: i sí, tant.
0: T'apuntes,
3: sí,
0: allò...
3: M'apunto, són les curses de poble, són les que fan més país, no?
2: Jo també, jo ho faig...
3: Però vas a guanyar allà?
2: Que no em vegi, que ho faig.
3: No, no, allà m'agrada anar a compartir, a passar-ho bé,
2: clar,
3: a tenir contacte amb la gent,
2: clar.
3: I això és molt divertit.
0: Però quan vas a recollir el dorsal et reconeixen?
3: Sí, sí. M'agradaria que no, eh? Alguna vegada he pensat, ostres, estaria molt bé anar a un lloc que no et conegués ningú i fer una cursa allò, parant els avituallaments, menjar, allò que dèiem, veure tranquil·lament.
0: T'han reconegut algun lloc del món que no t'ho esperessis, en algun país?
3: Mira, el 2022 em vaig apuntar una marató al sud de la Catalunya Nord, a França, usat als peus de la Pica d'Estats, per l'altra banda, i no ho vaig dir absolutament a ningú, perquè no volia que em reconeixés ningú i era una prova que em feia a mi mateixa per veure en quin estat de forma estava. I quan vaig anar a buscar el dorsal, vaig veure algun cop de colze i quan vaig anar a recollir el dorsal vaig veure que tenia el número 1 i vaig dir, merda.
0: Oh,
3: no pot ser, ja m'han reconegut.
4: Clar.
3: No em va sortir bé.
0: No ho feu, això. No ho feu. Si veieu que van d'incògnit la gent, deixeu-los anar d'incògnit.
5: Pensava que deies d'anar a córrer maratons.
0: No, també. També.
4: I passa això, que donen els dorsals aquests número 1, número 2, a la gent més...
3: Jo, sí, es guarden els dorsals de l'1 al 20 o de l'1 al 15 i quan veuen algun corredor que és més conegut o que té doncs això, un palmarès més extens que els altres, doncs...
2: El 312 tinc jo.
3: El 312.
4: Quina et donen a tu, Peyu?
0: Normalment, sí, més o menys com els d'en Xuri. Tampoc he anat a gaires, perquè no m'agrada gaire. No m'agrada anar a córrer pel meu compte, però no...
3: Però estàs ben primet i ben maco ara.
0: Sí, perquè vaig a córrer una mica.
3: Bé, si segur que de callos no em menja.
0: No.
3: No com tu. No
0: Apa, Xuriguera, ja la tens.
2: Ja està. Bueno.
0: Són molt pesats la gent que van a córrer, no?
3: Sí, són bastant monotemes.
0: Sí. Que sí?
3: Moltes vegades a mi mateix em parlen del que fan, del que deixen de fer, de les curses, i penso, hòstia, deixeu-me estar, tampoc m'agrada tant córrer, no us segueixo pas tant.
2: No li digueu coses a la Núria Picas.
0: Exacte, deixeu-lo en pau. Per què vas anar a parar a aquest món de córrer?
3: Doncs...
0: Si dius que no t'agrada tant, tampoc és una vocació des de petita, jo vull córrer...
3: No, al contrari, em vaig apuntar doncs, a la meva primera marató, a la Neto, que jo me'n recordo que sortíem de Benasque, fèiem el cim de la Neto i tornàvem, que deia, això és impossible, en un dia...
4: Uau.
3: No, no ho farem, perquè jo tenia imatges dels meus pares, fotos, diapositives, amb piolet, amb trampons, amb la tenda de campanya, i deia, com és possible això? I aquell dia, doncs, era un mes de juny de l'any 99, segle passat,
0: sí.
3: Clar, ja fa uns dies d'això, doncs ho vam fer, ho vam aconseguir, amb una mica més de 5 hores, pujar la neto i baixar, i mira, em va agradar, vaig pensar, és prou divertit, això, quan arribes tens...
0: Veus?
3: Encara et queden migdia per fer moltes més altres coses. Sí.
5: Que si no ho fas tens tot el dia, eh? Has pensat això també, que si no ho fas tens tot el dia.
2: Hòstia, és que pujar la neta i dir, que migdia, eh? Ha cagat molt aquesta idea.
0: He d'anar a comprar,
4: I me vaig a la neto.
0: És una feina que no t'ocupa tot el dia. Escolta, sent de Manresa, la primera muntanya que vas pujar va ser Montserrat o no?
3: La primera muntanya que jo, com a dir, poso el cim en una muntanya va ser el Pedraforca.
0: Mira.
3: Sí, una muntanya preciosa que em té el cor robat del Berguedà.
0: Sí.
2: A quina punta s'ha de pujar?
3: Quan? Al Pollegó superior, si vols arribar a dalt de tot. Però jo us recomano que feu el Pollegó inferior.
2: Te'n prometo que no en faré cap.
3: Que no.
0: També està bé, també està bé.
3: Sí.
0: I et quedarà el dia sencer. Sí. No, perquè tampoc és normal tanta afició a la muntanya, no? Ara.
3: Home, sí, la muntanya és el meu modus vivendi.
0: Però vull dir que ara vas al cap de setmana al Matagalls i has de fer cua.
3: Ah, sí, això
0: com,
3: sí.
0: Com ho hem de fer, això?
3: Doncs, no ho sé, posar un parquímetre, com es diu això, no ho sé, fer pagar ja. Per sort, doncs, no ho sé, jo tinc sort doncs, que entre setmana m'ho puc muntar bé.
0: Clar.
3: I ho puc fer entre setmana al cap de setmana i és com aquell que diu quedar-se a casa.
0: I tu quan vas per la muntanya i veus gent, no et poses una mica nerviosa?
3: Sí, m'hi poso. Sobretot aquests que van corrents amb la motxilleta, que tenen tanta pressa. Jo ara que de tant en tant doncs, ja hi vaig amb els meus fills, que són més tranquils, i això penso, ostres...
0: Te vas, noi?
3: Sí, hi ha molta gent.
0: No els has dit mai a ningú de... No aneu pas ben equipats, marxeu d'aquí.
3: No, els he dit,
0: I per què es vesteixen tan llampants?
3: Però el que sí que de vegades he recomanat de veure gent que es fot per uns llocs que dic, ostres, potser no toca, no?
0: Clar.
3: Però bueno, tampoc pots anar a donar lliçons.
0: Tu quan vas començar a córrer i això, no anaves vestida com va anar?
3: No existia ni el color groc fluorescent.
0: La gent, és que jo recordo abans, quan anàvem a la muntanya i anaves amb texans normal i corrent amb sabates.
3: Home, amb texans tampoc.
0: Però amb roba normal de casa, amb un xàndal.
3: Unes licretes, malla llarga, no? Era diferent, ara, hosti, és tot molt llampant, eh?
0: Sí. En algun trail o algun ascens a alguna muntanya has dit, hosti, qui m'ha manat venir aquí? Has passat algun moment de dir...
3: Sí, tant, però això forma part. I has de preparar-te que això passarà. I quan passi, dir, estic al lloc correcte, no? O patir de mala manera, de dir, què carai estàs fent aquí? I estic patint com un animal, però anticipar-te això, de dir, és que si no fos així, no estaríem al lloc correcte, no? Perquè és difícil gestionar una cursa de 170 quilòmetres.
2: 170, ja, eh?
5: Aquí sí que no es pots tenir la tarda.
3: No, també menjo una nit. No, és més complicadet. Amb una mica de sort, la pots acabar en 25 hores, però...
5: 25 hores corrent,
3: sí, Déu-n'hi-do, corrent, caminant a les pujades...
2: Si no pot ser, perquè hi ha 24 d'hores.
3: No.
0: Què menges?
3: No quadra,
0: quan
3: això.
0: Corres 170 quilòmetres, què menges?
3: Doncs avui en dia això també ha canviat molt. Existeix ja l'aliment líquid, que sembla que estiguis bevent, però en realitat estàs menjant. Aliments molt senzills, arròs, blanc, plàtans...
2: Callos?
3: No, callos no.
5: Amb líquid no s'ha inventat encara els callos. Aquest tirava una cantimplora tot el dia.
3: Fàstic. Callos conill.
0: O sigui, una cosa és ingerir ens pot fer més o menys fàcil, i treure, pixar i cagar, digues.
3: Pixar, bé, si pots millor... Jo en el meu cas ja tinc unes tècniques que ho faig dret, així m'estalvio una sentadilla.
4: Com? Què vols dir?
3: Allò t'apartes una mica les calcetes i així... És que a vegades, si t'ajups, aixecar-te...
0: Clar, si fos...
4: No,
3: rasca.
0: Ja et juro jo que si porto 20 hores corrent i m'ajupo, no m'aixupo,
4: Jo tampoc.
5: Jo és que no entengui les calcetes, m'ho faig a sobre directament, 24 hores corrents.
0: I la caca?
3: Si bé caca és que...
0: Algo hem fet
4: això
0: malament.
4: Això sí que has de parar.
3: Sí, normalment és abans de sortir, ja sortir allò que diuen cagat i pixat de casa, i en 24 hores, doncs...
2: Aguantes.
3: No és que aguantis, és que...
2: No,
3: és que si entens i, a més, no és de qualoc xumbo, és que ja no anem gaire bé.
0: Malament.
3: Sí.
0: I què penses quan estàs corrent 25 hores?
3: Penso... Moltes vegades no penso.
0: No, res, eh?
3: No, vas tirant i anar fent, anar passant els quilòmetres, hores, escoltar música de tant en tant,
4: anar a preguntar per
0: sí,
4: música o algo.
3: Sí, una mica de música, el país, bueno, el paisatge
2: no tens temps de dir, oh, que maco.
3: Sí, algun moment sí, però tampoc pots estar... La demà de rovellons que he deixat al bosc.
2: Mira.
5: Sí, sí, sí, d'anar amb una bosseta, això.
3: Sí. I mira, l'altre dia estava pel Callaràs i va haver una noia, justament era la Montse Venturós, havia sigut alcaldessa de Berga,
0: sí,
3: amb una bossa de gírgoles acollonants, tu. I jo vaig passar i dic, mira, tu, quina enveja que em fots.
0: No et vas parar, no et vas parar.
3: Em vaig parar a saludar-la i d'això... I...
0: Però no pots carregar, llavors.
3: No, perquè aquella motxilleta no dona permès.
0: Hòstia, a mi se'm faria avorridíssim, no? No puc, si corro més d'una hora... Ja trobo que, hòstia, ja està, ja ho hem fet, no?
3: Sí,
0: ja
3: està. Sí. No, jo estic anant a tu, ja també estic ja fent el camí a la inversa.
0: Clar, clar.
3: Bueno, és natural.
2: Ja arribareu als callos, ja.
0: Sí. Sí.
3: Cap i pota.
0: I has patit mai per la... Quan dèiem això, algun moment de dir què hi faig aquí? En algun moment que hagis patit per la teva vida? De dir, aquí m'hi quedaré?
3: Sí, però també, No en curs, Quan vaig estar a l'Himàlaia intentant escalar la cinquena muntanya més alta del món, el Makalu, vaig tindre un problema molt greu, una pneumònia a 8.000 metres d'alçada, i allà vaig dir, nena, encomana't a tots els sants, perquè d'aquí segurament no en sortiràs viva.
0: Hòstia.
3: I mira, t'ho diu allò que com... diuen, a la hierba nunca muere. I
0: com s'afronta això? què vas
3: doncs
0: fer?
3: No defallir. Per mi ha sigut una de les curses més importants de la meva vida, no? De defallir i lluitar, i tots aquests coneixements que al llarg dels anys he anat adquirint de lluita, de resiliència, de donar-ho tot, en aquell cas ho vaig fer, i vaig aconseguir arribar al camp base, que estava 5.400 i bé, i d'allà evacuar-me cap a un hospital de Can d'Endú. Allò va ser un dels moments més delicats que sí que he pensat. I en curses, bé, a part de lo típic que alguna vaca t'ataqui, com una cosa...
0: Això pot passar.
3: Obrir-te el cap...
0: T'ha atacat una vaca?
3: Sí, però és normal. O jo, a la que vas per darrere tens tots els números.
0: Clar.
3: I la vaca patapam, patada.
5: Però que la vaca també corria o què passava? Vull dir,
3: no,
2: era allà.
3: Ella anava fent.
0: La vaca ja hi era, quan van venir els runners.
3: Sí, s'estava fotent un platet de callos i vaig vindre per darrere.
0: Escolta, quin és el teu dia a dia ara? Com t'hem d'imaginar? Què fas?
3: Doncs una mica de tot. Vic al costat de la natura, intento fer cada dia esport, ja sigui córrer per muntanya o escalada. Visc al Berguedà i mira, avui mateix que no puc sortir el mateix perquè estic aquí amb vosaltres, doncs aniré a escalar d'aquí una estona. He quedat amb una amiga. M'he liat amb un gosset ara tinc un cadell.
2: Mal fet.
3: Tornar a tenir fills, les ulleres que foto, no puc dormir les nits, tu.
0: Per què? Que et crida la nit?
3: Sí, es fot a plorar i ja hi som, serenata.
5: Home,
3: és una cosa...
4: Jo també m'he complicat la vida, també n'he agafat un, sí, molt malament. Mala decisió, sí.
0: Sí. No te l'emportis a córrer, pobreta.
3: Home, sí.
0: Sí, hòstia, ha de ser una putada ser gos i que toqui l'honoria.
3: Quina mala sort.
4: Vinga, avui farem 52 quilòmetres.
3: Aquest ho té clar, que aquest...
0: Has trobat algú, un humà, que no vulgui venir a córrer amb tu?
3: Un humà?
0: Diguéssim, algun amic teu que t'hagi posat alguna excusa de... Núria, no, és que jo no vull quedar aquesta tarda per anar a córrer.
3: No, home, no. O sigui, ja selecciono
0: jo. Ja t'ajuntes.
3: Ja més o menys, ja amb el que em dic de convidar-lo, em dirà que sí. Sí, però bueno, també la gent té por, i tampoc és així. Perquè jo sempre dic que entrenant soc molt dolenta, molt. Realment, quan trec el millor de mi és quan competeixo.
5: És
3: allò de la màgia del dorsal. Em multiplis com el Son Goku, tu. Em multiplico per... Em venen els poders aquells, però, ostres, entrenant em costa molt, I a vegades i fins i tot em fa vergonyeta de dir, hòstia, en quin estat de forma que estàs, no? Però quan competeixes et venen aquells superpoders... No?
0: Sí.
3: No sé, potser tu també et passa assajant, que de vegades no tens el dia.
4: Això passa molt.
0: Això li passa més a en Xuriguera. En Xuriguera li passa més.
2: Assajar costa,
0: Sí.
4: Costa molt.
5: És l'avorrit que hi ha.
0: No, és veritat.
3: Veus?
0: Bueno, en teatre, sobretot, quan no tens el públic a davant i has repetit l'assaig 20 vegades, és com, o bé públic a veure'ns, o això és avorridíssim, tu, anar-ho
4: perquè hi ha el plus aquest d'adrenalina, no? També suposo que amb les curses, que és que et dona la força i l'impuls per arribar.
3: Això, la pressió, la fine line, a mi m'agrada molt...
0: El moment de travessar la meta, què sents en aquell? Allò sí que ha de ser guapo, allò.
3: És molt guapo, clar, és el més guapo. I encara els meus fills encara s'ho passen millor.
0: Encara venen? Perquè sempre hi ha una imatge típica teva, que és que arribes a la meta i arriben els teus dos fills allà.
3: Són molt punyeteros, perquè aquests em foten 100 metres i arriben a la meta. Aquests ho tenen perfecte. Guanyen curses sense esforç, els putes. Ja els hi dic, ja. Dic, això no va així, això.
0: S'hi han aficionat.
3: No, ells juguen a bàsquet i a futbol, de moment.
0: Bàsquet i
3: futbol. És el que feia jo quan era petita.
0: Sí.
3: Vull dir, no els apreto gaire. Ara hi ha molts pares pares que tenen la falera aquesta de que volen que el seu fill sigui el Kilian Jornet i els estan collant i després aquests nanos quan tinguin 18 anys diran
4: perdran l'interès.
3: Això ja ho he fet, ara em toca.
0: I la gent, com el fill sigui en Kilian Jornet.
3: Jo faig una mica la inversa.
0: Kilian Jornet també viu a Noruega, eh? I no sé.
3: Bueno, aquest menja d'un altre plat, però jo faig una mica la inversa. Deixo que facin el seu bàsquet, el seu futbol, esports d'equip.
0: Sí.
3: Anem a fer, ells han fet la Neto, eh? I han fet algun 4.000 als Alps i tal. Mira. Però amb molta calma. I això ja vindrà.
2: Quants 4.000 has fet, tu, Feixades?
5: Així, amb cotxe em preguntes o peu?
0: Tens ganes encara de pujar cims, per això?
3: Sí, sí. Clar, tinc moltes més ganes de pujar cims que de córrer curses de muntanya. Uh-huh. És a dir, cims amb tranquil·litat, allò que dèiem, no? Tornant una mica els crampons, el piolet, poc a poc, bona lletra...
0: Es pot explicar de què treballes a banda de córrer? Es pot dir això, no?
3: Sí, sí, faig una mica de tot. Faig una mica de tot. Encara estic als bombers, el que passa que en breu demanaré un parèntesi de 2 anys.
0: Fa de bombera, eh?
2: Sí. Ah, és
0: que
2: no,
0: a tu pot passar, dius, que estiguis al Berguedà, se't queda un gat penjat a dalt d'un arbre 15 dies, truques als bombers, sí, i ve la Núria Piques a baixar-lo, eh?
3: No, però és que estic a Prats de Lluçanès, ara.
0: Ah, Prats. Però bueno, Lluçanès, és igual.
3: Estem molt a prop.
0: Els gats queden penjats a tot Catalunya.
3: Lluçanès, al Berguedà i tot. També dono conferències, sí, d'ara o mai, empreses, escoles, i faig molts training camps, ara guiatges de muntanya, sóc guia de muntanya, mm-hmm, també.
0: Ah, mira.
3: I a la meva mare em diu, nena, deixa't alguna cosa per la propera vida, que si no, t'avorriràs.
0: Farem tota aquesta.
3: Sí, per això que em vull demanar aquest parèntesis, perquè ja vull explorar.
0: De l'etapa de bombera, però, tens sí, alguna anècdota destacable? Alguna acció, alguna cosa,
3: sí,
0: que recordis amb
3: tant,
0: carinyo?
3: Sí, i una que ara segur que tots... El Balandrau, per exemple.
0: El Balandrau.
3: Espera't, el Balandrau per això no estava de bombera. El Balandrau, ara tinc un liuda d'això. El Balandrau estava de mosso. Jo vaig tenir un passat.
0: Ah, vas fer de mosso d'esquadra.
2: Mosso d'esquadra, eh?
0: Espera't,
5: deixa't alguna
3: feina. Ja tots vaig estar al grup de muntanya dels Mossos d'Esquadra.
0: Ah, no feies controls d'alcoholèmia aquí a la C-17, no?
3: No. No. Tot i que algun em vaig dir a pràctiques. Sí, però era poli bueno, t'ho he de dir, eh?
0: Sí, sí, sí.
3: Va ser una etapa molt bonica, també. Bona gent, bona gent.
2: Tenim dues entrevistes, aquí.
0: La Mosso d'Esquadra, la bombera, la corredora.
3: Exacte, de tot, vinga.
5: El Balandrau va ser-hi aquells dies.
3: El Balandrau va ser-hi els dies en que buscàvem a la pobra gent que es va quedar enterrada a la neu i tal.
4: Ostres!
3: Sondant, bueno, allà hi havia tots els cossos i forces de seguretat, hi havia bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Gendarmeria, perquè vam tardar molt. De fet, l'última víctima, no sé si va ser la primavera, que va sortir, amb el desglàs. I tant, i tant. Sí.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, va ser una experiència.
0: I algú que l'hagis anat a ajudar a casa i t'hagi reconegut? Gràcies a una iaia que se li ha encès el microones o alguna cosa així. Gràcies, Núria maca.
3: Sí, jo m'hi trobo. Sí. De bombera m'hi trobo molt. Llavors, mira, et demanen una foto i dius, ostres, però és que jo ara...
0: I primer, apaguem el foc primer, sí, i ja fem la foto després.
3: I després ja d'això, que si no el caporal em fa
5: el que trobo és que tu, Peyu, saps moltes desgràcies, eh? Vull dir, un gat penjat, el microones encès...
0: Bueno, vull dir...
2: Lo típic.
0: L'altre dia se'm van encendre els ploms.
5: Ah, veus? Per
3: ah, sí? Sí, el quadre. I vas avisar els bombers o no?
0: No, la meva xicota va fer una cosa que no s'ha de fer mai.
3: Aigua,
0: fotre-hi
3: aigua, mare. Ah, ostres. Déu meu, encara que no vas cremar tota la comarca.
0: Però en aquell moment, què fas en aquell moment?
3: Home, agafes una manta...
0: Una manta, eh? Però clar, és el quadro elèctric.
3: Sí.
0: Fa cosa tocar-lo, saps?
3: És complicat, el quadro elèctric.
0: Veus?
3: Truca el 112, el primer 112, i després resa un pare nostre i elevat si a Déu.
0: Vaig trucar a l'alcalde, que és electricista.
5: Ah, bueno.
0: Quasi bé, és el mateix. Escolta, Núria, algun somni proper ara, que el proper objectiu, que, o sigui, quan veiem Núria Piques a les notícies, què hauràs fet?
3: Doncs tinc moltes coses al cap i tampoc cap en concret.
0: Estic
3: molt tranquil·leta i sí que tinc somnis relacionats amb muntanya, els Pirineus, sobretot a casa nostra, però de moment tinc un somni a casa que les nits no...
0: El gos, de moment el gos. De moment el titular és Núria Piques no pot dormir perquè té un gos. Ja veurem què fa.
3: Ja veurem què fa.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu Llemosí.
0: Núria, et dic una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
7: Vera! Vera!
3: Visca Vera, sí senyor.
0: La paraula d'avui... Ets de Vera, eh?
3: Sí, sóc de Vera.
0: Molt bé.
3: Ja, molt bona gent.
0: Ja en som dos. Ja en som dos. I cada dia més. I
3: vinga, cada dia més. Va.
0: La paraula d'avui és albardà. A. Albardà. Acció de gaudir, badar, admirar el moment en què el sol surt a primera hora del matí, a l'albada.
2: A mi m'agrada llevar-me quan encara és fosc. Fumo un calicanyo,
7: bec un cafè amb llet i llavors em foto el bardà com surt el sol.
0: Preciós. Després vas a cagar directe, suposo. Bé, el bardà, soroll que fan els gossos quan criden. Bordar d'una manera activa i persistent.
5: El gos del veí es va fotre el bardà a les 2 de la matinada. Al final vaig agafar l'escopeta i vaig matar el veí. Perquè el gos, pobrot, no té cap culpa.
0: O C, el bardà, enganyar algú aprofitant la seva excessiva bona fe o el seu poc coneixement.
4: La Maite es va deixar el bardà pel seu home perquè mentre se n'anava amb l'amant no l'havia d'aguantar a casa, tu.
0: Ah, B o C?
4: C.
0: C?
4: C.
0: Hòstia, ho has dit molt segura,
4: eh? Sí.
0: Doncs, correcte!
4: Correcte! M'ha deixat impressionada, sí, aquesta seguretat.
8: Tenia claríssim.
4: Sí. Havíem dit, són molt difícils,
8: no,
4: avui.
8: No, perquè he llegit les mirades i... Soc molt intuïtiva, jo, eh? La meva mare una vegada em va dir, si no saps el que fes, segueix la teva intuïció.
0: I mira.
8: I...
2: Les mirades, així sé que vaig jo.
8: És que el de bordar no cola.
0: No. No.
8: I la primera d'allò del... que...
0: Escolta, avui dediquem el capítol a les aletes de busseig, als peus d'ànec. Em fa servir? Em fas de busseig o no?
8: Ui, jo l'aigua no, eh?
0: No,
8: eh? Com els gats,
0: eh? Mira.
8: No, no m'agrada... No.
0: Mai, eh?
8: Contra'm a l'aigua, no.
0: Hòstia, la Mercè sí que em fa submarinisme.
4: Sí, però no us explicaré l'anècdota amb les aletes, perquè ja us l'he explicat i no cal. Us explico una anècdota millor,
0: sí,
4: que és bastant coneguda al món del submarinisme. Una anècdota protagonitzada per un amneista italià que es diu Enzo Mallorca.
2: Mallorca.
0: És mallorquí? És italià.
5: És mallorquí.
0: És un amneista italià. Es diu Enzo Mallorca.
5: Mallorca.
4: Mallorca. No sé, els seus ascendents devien anar de vacances a Mallorca, com tots els italians.
0: No sé.
4: En fi, és un amneista italià que va ser molt famós als anys 60-70 i un dia, entrenant amb els peus de busseig, va fer una immersió...
2: Sense bombona.
4: Clar, perquè és un amneista, si amnies, baixen sense bombona.
0: La gràcia és aguantar la respiració.
4: Exacte.
2: Ja hi arribaré. Ja vaig vindre.
0: De bombona sí que em deus haver fet servir, Núria, o no?
8: De bombona?
0: Sí, per pujar molt amunt.
8: Sí. No, de fet, és que jo ara estava pensant... Jo vaig fer un curs de submarinisme. Però tenia un problema, que era... Jo quan agafava... Perquè has d'agafar un barco per anar a fer l'activitat.
0: Si et tires ben bé de la mare. Molt ridícul.
8: Exacte, amb el neu. Neoprè, la calor, les medes i tot, agafava uns globus que la que em fotia dintre l'aigua ja no veia ni un peix. I això era terrible. Sí. I clar, vaig dir, mai més.
4: No cal. Anar petit no.
8: I el de les bombones que dius, no. L'alpinisme el faig una mica, diguéssim, com antes,
0: a pulmó.
8: A pulmó, també. Un amné al revés. Sí.
4: Doncs l'Enzo Mallorca, de cop i volta, estava fent la immersió i se li va costar un dofí que l'anava seguint tota l'estona.
5: Hòstia, a mi em surt un dofí amb l'aigua.
0: No fan res, els dofins?
5: No fan res.
0: Diuen que és com tocar un dofí.
4: Ah, sí?
0: Sí.
5: Què vols dir, que toques olives? Vull dir...
4: Que toques dofins?
0: No, però...
4: No toquis dofins, eh?
5: Els dofins valen per les olives?
2: Toques olives?
5: Acariciant olives? Et compres pots d'olives per tocar-les, Peyu?
0: Cadascú es distreu com vol, eh?
5: Van sortint coses rares a tu, també, a mesura que anem coladent.
4: A veure, us explico. L'Enzo Mallorca va pujar a la superfície, perquè havia de respirar. El dofí va pujar amb ell i li va començar a donar voltes al voltant, no? I a cridar, molt.
5: Hòstia, criden molt fort els dofins, eh?
0: Sí, arriben molt fort.
5: Foten una pomi com criden.
4: Sí, perquè es comuniquen així, no? Quan l'Enzo va veure aquell comportament, no?, que va veure que allò no era normal, el dofí es va submergir un altre cop, ell se'n va anar al costat i el va portar fins un altre dofí que s'havia quedat atrapat en una red de...
2: Una xarxa.
4: En una xarxa de pesca.
2: Són intel·ligents, els animals?
4: Sí.
5: Bueno, va ser tan intel·ligent tampoc, així va quedar lligat amb una xarxa.
0: Sí, però l'altre. El que van avisar sí que era intel·ligent.
5: Era com un xuriguerió.
4: No preguntaré quin és quin. En fi, l'Enzo Mallorca, després de diverses immersions, va aconseguir alliberar l'animal i explica que un cop alliberats els dos dofins es van quedar una estona allà com donant-li les gràcies al seu voltant fins que se'n van anar maratins.
9: Això s'ho devia inventar l'italià aquest, són molt d'inventar els italians també.
4: És una anècdota que de veritat que ha passat a la història, aquesta anècdota.
9: I les fotos, on són les fotos?
4: És igual, jo sí que m'ho crec.
0: Quan vas a fer apnea no portes fotos.
4: Altra feina tens, no morir-te.
0: Això sí que els que van a córrer ara, tots van amb càmera, perquè jo veig a l'Instagram ple de gent.
8: També, només faltava això.

0: Dels teus 113.000 seguidors que tens a xarxes?
1: Ja m'anà 3.000.
2: 114.
0: Ah, doncs aleshores...
2: És que preparem el programa en 15 dies d'antelació.
0: Aleshores, tu potser estàs molt pendent també de penjar coses a les xarxes i tu
3: de
0: et
3: fet,
0: graves també quan surts a córrer.
3: No, quan surto a córrer no em sol gravar perquè m'agrada anar per feina i entrenar. Però depèn, tinc èpoques de tot. Tinc èpoques que penjo més coses, però em surt molt de natural, eh? No és allò, cada setmana has de penjar X.
2: Ara no,
3: com
2: ara.
3: De les seves crisis amb això, i jo què sé, l'altre dia vaig penjar una foto, doncs que la porta embruixava en cava, clar.
2: Mira,
3: ostres, ah, que s'ha de penjar això. Vam guanyar la Lliga. Ah, la porta embruixa.
1: Núria, quants cunyats durant el dia et venen a dir jo també corro, i t'expliquen merdes de cunyats?
3: Ui, apunta pala, i els has d'aguantar. Però bé...
0: D'aquests 114.000 que et segueixen, quants creus que han corregut alguna vegada a la vida?
3: Jo diria que una quarta part, va.
2: Una quarta part, està bé, està bé. Sí. No tenim més temps, Núria. Gràcies per venir a seure una estona a l'escó de la Renaixença.
3: Gràcies.
2: I molta sort amb aquest gos.
3: Magnífic.
2: Com es diu el gos?
3: Piulet.
2: Piulet. Oh,
3: Piulet. Oh,
2: a veure si calles a la nit, Piulet.
3: Vinga, Piulet, gràcies.
2: Núria, gràcies.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Flowers in the Rain, una peça de la banda de rock britànica The Move, que van publicar l'any 1967. Roy Wood, que en aquells moments era del grup, molt sovint sortia vestit de manera extravagant a l'escenari. Una de les vestimentes que va cridar més l'atenció en aquella època va ser precisament quan es va presentar amb un parell d'aletes de submarinisme grogues a l'escenari. Sí, l'època del rock psicodèlic ens va donar grans moments i a vegades desitjaria que tornés tot allò.
2: Mira.
1: Sí, una mica més de glamour, de fantasia, d'atreviment.
2: Sí, jo què sé,
3: Estem buscant un exemple.
2: Flowers in the Rain i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: el velcro, que és un velcro, sí. No un velcro, us porto un gos que es diu velcro. Un shih tzu d'11 anys, que és d'en Xevi, veiem-lo.
1: A veure, en velcro.
2: Ens han enviat la foto en blanc i negre. No envieu les fotos en blanc i negre perquè nosaltres fem el joc quan acaba...
3: I és mort.
2: Quan és mort la fiquem en blanc i negre i quan és viu la deixem en color, la foto. I en aquest cas ja és mort.
4: Aquesta marca de... Això, un shih tzu no l'havíem tingut encara.
0: No em sona.
2: Hi ha un aire condicionat que es diu igual.
0: Sí, no ben bé, però bueno, és igual. El shih tzu és de... Ai, el shih tzu. El velcro és de Cellera de Ter i, com heu vist, és una raça de gos que s'assembla una mica a un Ewok.
2: Un Ewok, eh?
0: Teniu present l'Ewok?
2: Jo no gaire.
5: Jo no sé què és un Ewok.
0: Aquells bitxos

0: surten a Star Wars, sí, aquells que no, petitons.
1: No l'he vist.
2: És un Wookiee.
1: Un què? Wookiee.
0: No, un
1: Ewok. Un Ewok,
0: un Ewok és igual.
2: En Chewbacca?
1: No.
0: No, que aquest és gros. No, i és més pelut. No, l'Ewok és pelut, però
3: no té el cul.
0: Bueno, nois, és igual que el gos. És igual que el gos. El velcro es veu que és bastant desgraciat perquè li han passat moltes desgràcies. Li ha passat que l'han atropellat.
1: Ai, pobret.
0: Ha patit un accident de cotxe, també. Se'l van descuidar en una benzinera. I el més greu és que l'han segrestat.
3: Han enviat en blanc i negre perquè es mori aquest gos. Poc ha de ser viu, aquest gos.
4: Amb tanta desgràcia deu estar curat d'espans. Sort n'hi ha perquè ens l'emportem a un dels segrestos més importants del segle XX.
3: El d'en Quini.
1: No, ja el vam fer. Avui passegem el gos per Lima, Perú. És 17 de desembre de 1996.
5: Això és Lima, Perú?
1: Això és
5: Lima, Perú?
1: Lima, Perú, sí.
5: A mi em fot pinta de japonès, això,
0: Sí, una mica,
1: Tens raó. La música és japonesa i és perquè, tot i que som al Perú, ens situem a casa de l'ambaixador del Japó.
0: Ah.
1: Ens hi ha citat perquè s'hi celebra la seva festa d'aniversari. Avui fa 63 anys.
6: Ostres, per molts anys, emperador. Sí.
1: Però emperador no, ambaixador,
6: Ah, perdó.
1: És un altre nivell, és un altre càrrec.
6: Sí, veritat. Sí, com sigui, no s'hauria de posar com un límit a les festes d'aniversari, vull dir, 63 anys.
1: Què?
6: Ja està.
1: Escolta, s'ha de celebrar tot. Bueno,
6: ja t'hem vist.
0: Com més en fas, més s'ha de celebrar.
3: Ja vindràs, ja vindràs.
0: Això s'ha de tisca.
6: Vosaltres celebreu l'aniversari?
3: Vols veure que no en celebres cap més, tu?
1: El primer que ens sorprèn de la casa de l'ambaixador són les dimensions del lloc. Quin tros de palau, tu. Diria que en velcro mai havia estat a un lloc tan gros, tan gran. I també ens sorprèn veure el nombre de convidats que hi ha. Sort que la casa és gran perquè hi ha més de 800 convidats a la festa.
3: 800? Jo fa 4 dies vaig celebrar els 56 anys, ho vam fer allò i ja vaig pensar que eren masses.
1: Manxuriguera.
3: Manxuriguera? I jo dic,
2: ocupo molt, això.
3: I va el moment que vaig dir, hòstia, xuriguera, si pots anar marxant...
1: Els convidats són la flor i nata de la diplomàcia. Hi ha membres del govern, ambaixadors d'una vintena de països i tota mena de gent notable. Una llista de convidats tan selecta fa que, per accedir a la festa, s'hagi de superar unes mesures de seguretat molt fortes. Jo no hi podré entrar, jo, perquè sempre vaig amb la pallaresa a la butxaca.
3: No us entenc. Tu, en Xuriguera, també, jo te'l diré. Què en feu, d'això?
1: Bueno...
2: Pelar les pomes.
1: Clar, exacte, qualsevol
3: cosa. A vosaltres se us obrirà la butxaca?
1: No.
0: Us fareu mal.
1: No, que aconteixi a vegades prou costa d'obrir-la. Sí. Ens han d'escorcollar de dalt a baix. El pobre velcro ha acabat ben rebregat. Sort que dins de la vigilància és més laxa, si no seria molt pesat ser aquí,
0: Sabeu què us passa, vosaltres? Que no esteu prou acostumats a anar a festes d'aquesta selecta.
1: Ah, tu sí que hi vas, eh? Tu vas a festes de la Jet Set, Mercè?
0: No sempre.
2: Sí, aquí deus anar.
1: Alguna.
3: Ja fas pinta d'anar allà.
0: En sèrio, te faig pinta? Mira, bona pallaresa, a mi també.
1: La festa comença i mentre nosaltres mengem canapés, en velcro no suporta com la gent li diu Ewok. Més enllà d'això, tot sembla anar sobre rodes. Però de cop i volta un soroll ens fot un ensurt de mil dimonis.
0: Compte
1: que la situació s'ha complicat de valent, eh? Un grup armat ha rebentat la paret amb uns explosius i s'ha colat a l'interior de la casa.
2: Sí.
1: Van armats fins les dents i ens avisen que estem segrestats.
2: Esteu segrestats!
1: Ah, sí?
2: Tothom! Esteu segrestats!
1: Està molt nerviós, senyor.
2: Bueno,
1: sí.
2: És que és la meva primera vegada que segresto.
1: Ah! Calma, doncs, calma.
2: Calma, tothom.
1: Tranquil.
2: Esteu molt segrestats.
1: No cridi.
2: Molt!
1: En total hi ha 14 segrestadors.
2: Segrestes 14!
1: Vostè és un dels 14.
2: Sóc el 13.
1: Molt bé. Els guerrillers són revolucionaris del moviment revolucionari Tupac Amaru. Tenen metralladores i explosius i amenacen de matar-nos a tots els hostatges si el govern peruà no accepta les seves peticions.
3: No les acceptem. No, ni boig.
2: Home.
3: Rendiu-vos, desgraciat, no.
1: Un moment,
3: A
1: veure, encara no les han explicat. Vull dir, deixem que... quines peticions tenen.
3: Sí, també tens raó.
1: I llavors valorem,
3: Que ho digui, jo m'ho penso.
1: Aviam.
4: Membres del govern peruà, exigim l'alliberament dels 465 presos de la nostra organització que estan tancats a les presons peruanes.
3: No.
4: No? També exigim la fi del neoliberalisme que empobreix el país.
7: A veure, si no saps ni dir-ho.
4: Neoliberalisme, volem que s'acabi.
7: Et dic que no.
4: Demanem al govern que millori les condicions a les presons. El tracte rebut pels presos és inhumà.
7: Tampoc, si no us agrada el tracte, cap a casa, us foteu.
2: Collons, digues alguna cosa que sí, eh? Home, tenim 800 segrestats, eh?
4: I per acabar... exigim que ens pagueu un impost de guerra
2: ara.
4: I que el segrestador se'ns ofereixi una escapatòria segura i sense represàlies.
7: Ni de conya!
1: Collons, Fel.
7: No!
1: Hosti, ets molt intransigent.
7: Sí!
0: No anirem bé així, eh?
2: I un pecat...
7: Calla!
1: La situació és...
7: Digues.
1: La situació és complexa pel gran nombre de persones segrestades que hi ha a l'interior d'aquella casa i pels càrrecs que ostenten. Ha estat un cop directe als alts estaments del país i això ha despertat l'interès de la premsa mundial. Podem dir que de moment la jugada ha sortit bé als segrestadors. Un dels seus objectius és denunciar que el president del Perú, Alberto Fujimori, està governant el país amb mà de ferro. Asseguren que és gairebé un dictador.
7: Mentida, mentida, sou escòria!
1: No, bueno.
7: Mentida, això.
1: Mentida tampoc seria, eh? En Fujimori està collant molt els peruans, però té alguns suports internacionals. El seu principal aliat és el Japó.
2: Clar.
1: Com que es diu Fujimori, saps? Perquè es veu que té un passat, té ascendència japonesa.
0: Ja.
1: Per això es diu Fujimori.
2: Es diria Xuriguera, ja hauria.
1: No seria japonès, no. És per això que els guerrillers han escollit la casa de l'ambaixador japonès pel seu cop. D'aquesta manera rep el govern peruà i al mateix temps també rep el govern japonès. La primera nit arriba sense que hi hagi acord. En un acte de concòrdia, els segrestadors decideixen alliberar totes les dones que tenen retingudes.
4: Va! Vull totes les dones fora d'aquí! Fugiu i no feu ximpleries!
0: Carinyo! Carinyo, no, és que... No puc ser, amor! Maduixeta! Mira, m'ha sortit així! Que no puc sortir d'aquí sense tu! No me'n puc anar! Estimat!
3: Ara l'hauríem de matar, eh?
0: Roseta de Pitimini! Parla, que et toca! No pot parlar!
2: És que m'ha dit maduixeta!
1: Sí?
3: Ets un maduixot, eh, tu?
2: Marxa, carinyo, de veritat, marxa!
0: Veus?
2: Tu pots marxar!
0: I no l'he de tractar bé, aquesta...
2: Jo em quedaré aquí i tu salva-te que pots, salva-te.
0: Però si et passa res a tu.
2: Què vols que em passi?
0: Aquesta gent estan molt armats. I ens han dit que si el govern no accepta les seves peticions, us executaran a tots.
2: A collons, a veure.
0: Clar, què podem fer?
2: A veure, vist així.
0: A veure, maduixeta, com puc ajudar-te a
4: escapar? Va, coi de mossa, o marxes o et quedes aquí definitivament.
0: No, home, no, jo marxo. Carinyo, maduixeta... Adéu! Adéu.
2: Collons de dona, collons de dona.
1: Això, en situacions límit és quan coneixes la gent, eh?
2: Sí, és veritat.
1: Sí.
0: Senyor segrestador!
3: Què
1: és aquest?
3: Ara?
4: Què és això?
3: Ets una maduixeta?
4: Què és aquesta veu?
3: O ets una cirera?
0: Soc la cirereta.
1: Què vols fer-te passar per dona, per si t'alliberen?
2: Sí, aviam.
0: Doncs... A veure, prova més fort, perquè no t'està sortint gaire.
1: No saps fer veu de dona, em
0: saps. Segrestador!
1: No. Les hores passen i ni els segrestadors ni el govern estan disposats a cedir terreny. Ens hem de fer la idea que estarem uns quants dies aquí tancats. Amb l'alliberament de les dones, unes 300, ara quedem mig miler d'hostatges. Per sort, amb el pas dels dies, els segrestadors en van alliberant alguns més.
2: Aquí, sóc jo un d'ells?
1: No, tu no. Tu segueixes segrestat, Xuriga. El que va començar com una festa d'aniversari ara és un malson. Passa el temps i seguim segrestats. Hem de dormir a terra, com en Velcro. Passen 5 dies, 15, 20 i no hi ha acord. Això s'està fent molt llarg, eh?
2: Tu, senyor segrestador, és que ja portem mig mes aquí i potser que hauríem de fluixar una miqueta, vull dir... No podem alliberar un... Vull dir... marxar?
4: No, em sap greu, però aquests del govern es neguen a negociar. Mira, ja ho veuràs, espera't. Escolti'm!
2: Oi.
4: I si en comptes d'alliberar...
7: No!
4: Què?
7: No, he dit que no!
1: Collons,
4: ho veus? És que no es pot parlar amb aquesta colla.
7: Jo!
1: Fa tant temps que som aquí que s'han creat vincles entre hostatges i segrestadors. Es disputen partides d'escacs i es fan partidets de futbol per passar l'estona.
6: Sí. Home, això és un clàssic. Sempre hi ha el típic quillo que té una pilota de futbol al mateix cotxe.
1: Sí, que és veritat.
6: I no
1: tan quillo, jo conec algun...
6: Sí, jo en porto una, de fet. Sí.
0: Jo també en porto una.
6: I una petanca.
1: Ah, sí?
6: Sí.
1: Una petanca?
6: Sí, així depèn del que demani l'ambient, surt petxanga o surt petanca.
2: No, ben pensat.
1: No, està bé, està, bé, està, bé, està bé, està bé. Millor això que drogar-se, escolta'm. Sí. Passen les setmanes i el segrest no se soluciona. Atenció, perquè ja fa 3 mesos que som aquí. Les peticions dels segrestadors continuen intactes i el govern peruà tampoc cedeix gens. De fet, està estudiant actuar per la força.
7: Ara veureu com ho arreglem, això.
1: Ai, Déu.
7: Ja veureu.
1: Com que els segrestadors han anat alliberant hostatges el 22 d'abril del 1997, ja només queden 72 persones segrestades. Ells seran testimonis de l'operació d'alliberament que s'està a punt de dur a terme. El pla de rescat és el següent. S'estan construint uns passadissos subterranis que permetin als militars peruans entrar a la casa des de terra, com si fossin tals.
2: Sí, sí, nosaltres.
3: Ja ens l'hem pensat bé, aquest pla. No? I... Ho pinta una mica, un pla una mica merda.
2: Bueno,
1: aviam.
3: Hòstia.
1: Té les seves complicacions.
2: Ah, sí.
1: Per exemple, clar, el fet que és una mica difícil construir un túnel sense fotre merder.
2: Clar.
1: En Velcro s'està posant molt nerviós, eh? El túnel.
4: Què collons estan cardant aquesta colla?
1: Per evitar que els segrestadors descobreixin el pla, el govern peruà instal·la uns altaveus enormes davant la façana de la casa i fan sonar l'himne del Perú a tot drap per dissimular el soroll de la màquina que acaba el túnel.
2: Oh, mare de Déu.
0: Ah, no.
2: Oh, mare de Déu. Apa, aquí.
0: Epa.
2: Segrestador.
8: Digue'm.
2: Segrestador. Sisplau. Sisplau. Foti'm un tiro al cap.
0: Sí.
2: No puc suportar més aquest soroll.
1: Jo
2: plego.
1: De veritat que hi ha reunions que m'agradaria ser-hi.
3: Home,
1: el dia que van dir, com ens alliberem? S'aixeca un. Jo faria uns túnels per sota. I un altre. No, però és que ens sentiran. I llavors surt un beneit. Posem uns altaveus i fiquem l'himne tot hòstia, que així no sentiran com fem el túnel. I algú va dir que sí.
2: Sí, sí, sí.
0: Home, això també ho fan a les finals de la Copa del Rei, no? Una mica?
1: Sí, de fet, sí.
2: Fan túnels?
1: Es foten a fer
0: túnels,
1: obres.
0: Fan túnels,
1: fan túnels. Al costat de l'estadi, sí, perquè sí. No se senti com xiulen.
0: Exacte.
1: Amb els túnels acabats pot produir-se l'assalt. Es fa simultània... Voleu treure l'himne aquest?
0: Sí, prou.
1: Gràcies, hòstia.
0: L'himne del Perú. Bé, no?
1: Mira que el d'Espanya t'avala, però aquest, déu-n'hi-do. Es fa simultàniament des de diversos punts de la casa, des de baix mitjançant els túnels, des de dalt, a través de la teulada, i des de les bandes fent explotar les parets.
0: Ens caurà algú cap.
1: Gairebé morim de l'ensurt, sobretot amb Velcro. La reacció de la Mercè, perdoneu, eh?
2: Sí.
1: Tu estàs enmig d'un segrest, fa 3 mesos. Tiren unes bombes i entra tothom per tot arreu i surt una dona i dient, ai, que ens caurà algú al cap. T'he vist amb una serenor increïble, Mercè. No.
0: Escolta, jo sóc una persona que en els moments difícils conserva la calma.
1: Ah, molt bé.
2: Tot aquesta pols que han generat, què és això?
1: Què és això?
2: Què és aquesta merda?
1: Els qui menys ho pateixen són els segrestadors, perquè just en aquell moment, quan entren, quan hi ha l'assalt, els segrestadors estan jugant un partidet de futbol per distreure's, tu.
2: Bueno, fotem, no t'inventis les coses, paio.
1: No m'invento res, us prometo que és real. Suposo que s'havien de distreure, tu. La contundència amb què actuen és letal. Hi ha trets i explosions a tot arreu. Si feu una cerca ràpida per internet ho trobareu, perquè la sala es cobreix en directe per mig món. L'operació acaba amb 17 morts.
2: Ole.
1: Un hostatge, 2 militars i els 14 segrestadors.
2: Tots, eh?
1: Tots morts.
2: Collons.
1: Sí, noi.
3: Punteria.
1: Sí. Ens queda saber si ha sobreviscut el nostre gos, amb Velcro. I això està a mans d'aquí, Mercè.
0: Això està en mans d'una senyora d'aquí al públic. Que he buscat una senyora que es veu molt llesta.
1: Sí, veu.
0: Com et dius?
1: Sí.
9: Pilar.
0: La Pilar, d'on ets?
9: De Manresa.
0: Vinga.
1: Pilar de Manresa.
9: Això ho tenim guanyat avui.
1: Els guerrillers formaven part del moviment revolucionari Tupac Amaru. Però qui era Tupac Amaru? A. Un raper. B. Un líder indígena que va lluitar contra els espanyols. O C. És el nom d'una província peruana.
2: A veure.
1: Tupac Amaru.
2: Uf.
1: Hi ha un bar aquí Vic que es diu Amaru, que no sé si quan van posar el nom si sabien què posava.
0: S'estan tocant per sota la taula, demanant
2: tocant.
0: El comodí del públic.
2: S'estan trucant?
6: Aneu a un motel.
1: A, B o C?
0: B.
1: B. B. En Velcro és...

0: Amb Velcro ha pogut tornar a casa. El quiso de la cellera de Ter ha superat la passejada, però s'ha de dir que les ha passat ben magres. Amb tant de tret i tanta explosió, ha quedat atordit. Sort que estava acostumat a les desgràcies, que si no hauria, engreixat la llista de morts. Per tant, podrà continuar aguantant els comentaris de la gent que li diuen Ewok. No li dieu Ewok, pobret,
1: no li digueu, home.
0: Sempre és millor que et diguin Ewok que no pas que et moris.
1: Ah, bueno.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I anem a vostres.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a la negociació per poder donar-hi suport. El text es podria portar a votació a finals del mes de setembre. El govern espanyol i el PSOE miren de posar fi a la controvèrsia per les explicacions de Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska sobre Ceuta. Afirmen que els relats dels dos ministres són compatibles, però fan costat al titular d'Interior sobre la falta d'informació prèvia del CNI de l'assalt multitudinari. Pedro Sánchez compareixerà dijous de la setmana que ve al Congrés. Durant el primer semestre s'han signat més de 47.000 hipoteques a Catalunya. Feia 16 anys que no se'n concedien tantes. De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos, els hipotecats són parelles joves, en la trentena, que compren el seu primer habitatge amb l'ajuda dels pares. L'Agència Espanyola de Nutrició revisarà un informe amb recomanacions sobre la menopausa que havia utilitzat només dades d'homes. L'estudi ha aixecat polseguera després que ho hagi denunciat l'Associació Espanyola de Dones, Investigadores i Tecnòlogues. Nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà, que confirma que els veïns continuen malavinguts. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar vehicles cap a Andorra per un camí privat del port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí i els del bàndol de Sansa ho volen prohibir. La comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió es va acordar per evitar responsabilitats en cas d'accident. Mor als 80 anys l'actor britànic Tim Curry, conegut sobretot pel seu paper a The Rocky Horror Picture Show. L'actor va participar en molts títols cinematogràfics com Legend, Cluedo, El Juego de la Sospecha o La Casa de l'Octubre Roig. També va estar nominat 3 vegades als Premis Tony pels seus papers a Broadway. Esports.
1: Joan Laporta ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials per Julián Álvarez. El president del Barça ha insistit que l'oferta presentada continua vigent. Mentrestant, Livakovic ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica. Aquest dijous a la Lliga, Barça-Atlètic Club de Bilbao, amb Rodri que disposarà dels seus primers minuts i sense Gavi, descartat per un cop. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Reial Societat. Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica i arribarà cedit per una temporada. I a segona, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez al València.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un matí amb més núvols a la costa, igualment amb l'ambient càlid i xafogós i més sol a les comarques interiors i al Pirineu. Hi haurà vent del sud que es reforçarà a la tarda a les cotes altes del Pirineu. Les màximes seran una mica més altes. A la tarda hi haurà algunes nuvolades i al vespre algun ruixat al Pirineu Occidental.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat a 3CAT Info Kishor Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
3: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors molta gent deu ser de, que estaven en trànsit, diguem. I després una altra gent que ha anat a zona de trekking per zona de trekking per la zona de Langtang.
0: A primera hora de dimecres, al Nepal, la crescuda sobtada del riu s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Així han relatat els fets els veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
4: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
5: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Es continuen estudiant les causes dels fets i la principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
2: 3Cat Info.
0: Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per esquivar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars, una xifra molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en la vista oral iniciada la setmana passada a Califòrnia. El fiscal general d'aquest estat, Rob Bonta, ha explicat els termes de l'acord amb Meta, que inclou restriccions horàries de l'ús de les aplicacions a infants i adolescents.
6: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que reduirà a 1 hora si altres plataformes s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
0: També es limitaran les notificacions.
6: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
0: L'acord extrajudicial entre 29 estats nord-americans i Meta impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i desactivarà per defecte els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici contra Meta havia de determinar si el grup de Mark Zuckerberg havia dissenyat Instagram i Facebook perquè siguin addictives i també els efectes que l'escroll infinit té sobre la salut dels menors. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Consultats per 3Cat Info també alerten que cal detallar les restriccions com el temps d'ús o els filtres estètics i tenir en compte un possible efecte rebot. Cèlia Forment.
7: Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat i informàtica Bruno Pérez Junca a 3Cat Info.
8: Abans d'arribar a judici, doncs, som un acord. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
7: Des del punt de vista sociològic, segons Liliana Arroyo, doctora en sociologia i especialista en innovació social digital, el compromís que agafa Meta de limitar el temps d'ús trenca l'imaginari col·lectiu de la disponibilitat permanent.
9: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i de més a més sempre accessibles. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot. Doncs això és una bona notícia en termes del temps de dedicació i d'ús.
7: Però també avisa d'un possible efecte rebot.
9: En aquells usuaris i usuàries que s'hagin identificat amb aquests filtres, que es reconeguin més amb el filtre activat que no pas amb la seva pròpia imatge sense el filtre.
7: Per l'experta, aquest acord és clau per entendre que les xarxes socials no només han de buscar captar l'atenció, sinó també posar límits a com es consumeixen i avisa que les restriccions s'haurien d'estendre a totes les franges d'edat.
0: Podem no dona el seu vistiplau a la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest dimecres al matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. En el nou document, que Junts ha registrat en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
10: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al matí de Catalunya Ràdio els canvis que s'han fet en el document.
11: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE han explicat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre.
2: 3CAT Info.
0: La Moncloa i el PSOE intenten tancar la polèmica entre els ministres Robles i Marlaska pel paper del CNI a Ceuta. No hi veuen contradiccions, però alhora se sumen al relat del ministre de l'Interior i creuen que els serveis d'intel·ligència no van preveure una entrada tan massiva de migrants. En aquest context, els socis han forçat Pedro Sánchez a avançar una setmana la seva compareixença al Congrés, que tindrà lloc el 3 de setembre a Madrid. Dani Sainteaja.
12: Sánchez haurà d'aclarir fins a quin punt el CNI va preveure l'arribada de milers de persones nedant cap a Ceuta. Interior i Defensa no es posen d'acord i hi ha incomoditat dins l'executiu i el PSOE. Sentim el vicepresident Carlos Cuerpo i el portaveu socialista Patxi López.
13: No creo que exista una contradicción, lo explicó perfectamente el ministro del Interior y me remito a sus palabras.
14: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que pueda haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
12: El PP reclama la compareixença de la directora del CNI per aclarir la veritat i carrega contra Sánchez. I entre els socis creix la desconfiança cap a serveis d'intel·ligència. Esther Muñoz, del PP, i Enrique Santiago, de Suma.
15: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
16: Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
12: Els socis han estalviat a Sánchez una proposta perquè Marlaska i Robles compareguen conjuntament al Congrés, però, en canvi, sí que l'han forçat a avançar la seua el dia 3 de setembre. Inicialment volia fer-ho el dia 9.
0: I el govern espanyol finalment fa marxa enrere i descarta habilitar poliesportius de Ceuta per l'acollida d'immigrants. L'anunci havia generat un ampli rebuig entre la població de la ciutat autònoma i també en el seu govern. Després de la primera trobada del Comandament Únic per gestionar la crisi, el ministre Ángel Víctor Torres ha confirmat la rectificació.
17: También hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia, ni las normas, ni el día a día de la comunidad de Ceuta.
0: També ha avançat que Pedro Sánchez presidirà divendres una reunió extraordinària de l'equip de treball. Ho farà, però, telemàticament, des de la Moncloa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Polèmica per un informe de l'Agència Espanyola de Nutrició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa. L'estudi només havia fet servir dades d'homes per establir alguns valors nutricionals. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues. L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, la perimenopausa i la postmenopausa. Per fer algunes de les recomanacions, només agafava com a referència alguns valors de ferro i vitamina C provinents d'estudis fets en homes. I a més, l'informe no explicava que estava fet així. Ho denuncia la presidenta de l'AMIT, Maite Paramio, en declaracions a 3CAT Info.
18: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, de vitamina A, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico y metodológicamente adecuado. Es una agencia estatal.
0: Arran de la denúncia, l'agència assegura que ho revisarà i ha admès que les recomanacions no feien aquesta advertència. Qui també li ha demanat que rectifiqui és el Ministeri d'Igualtat. En un missatge a la xarxa X, la ministra Anna Redondo ha reclamat que les dones estiguin presents a les agendes i als estudis de salut i que el cos masculí deixi de ser referència universal per qualsevol qüestió i, sobretot en aquest cas, quan es tracta de la menopausa.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
19: Mantindrem aquesta nit i matinada encara amb aquest ambient càlid, aixafogós, a tocar de la costa, mínimes que aquest dijous tornaran a situar-se doncs per sobre dels 20-22 graus, puntualment a la costa central algun valor que no baixi dels 25 graus, també nit tropical en alguns punts de ponent i en canvi un ambient més fresc cap al Pirineu, Prepirineu. Núvols baixos a primera hora a la costa, alguna petita precipitació, alguna roina en aquest sector i més sol en canvi cap al Pirineu i Prepirineu. El vent de sud s'anirà reforçant, sobretot de ara a la tarda, a cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops de vent que poden superar els 90 km per hora, mantindrem el cel terrós, la pols sahariana i al vespre no descartem algun ruixat cap al Pirineu Prepirineu Occidental, per tant aquestes precipitacions anirien acompanyades de fang. Farà més calor, les màximes més altes superaran els 35 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Les hipoteques concedides a Catalunya en un primer semestre baten el seu rècord des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes i ja superen les 47.000 en el que portem del 2026. Aquest juny han tornat a repuntar i se n'han concedit més de 8.000, Roger Santaló.
20: De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. Els hipotecats són gent que compra el seu primer habitatge en un 90%. En la majoria de casos són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada. Ho explica Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana a Barcelona.
21: Hi ha un canvi de tendència, a més també probablement impulsada per les mateixes famílies, no?, que són les que davant de la situació dramàtica del lloguer i per estabilitzar el futur familiar dels seus fills decideixen aportar capital perquè puguin comprar.
20: A més, les condicions bancàries són més dures que abans. Els tipus d'interès van pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això els notaris reclamen que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Albert Domingo és membre de la Junta del Col·legi de Notaris.
22: Tu com afrontes una entrada si el banc et deixa el 80%? Pues l'afrontes amb l'ajuda dels pares. I què fan els pares? Fan donacions de diners, que aquí torno a criticar a l'administració perquè tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
20: Els notaris també demanen ajudes més generoses a l'emancipació perquè els catalans puguin fer front a la compra del seu primer habitatge.
0: I hi ha més de 80.000 habitatges a Espanya que no es construeixen quan toca perquè la xarxa elèctrica no té prou capacitat. Ho assegura un informe del BBVA Research que diu que hi ha promocions sense desenvolupar perquè les connexions elèctriques no estan preparades. L'informe diu que cal afrontar el problema perquè es necessiten entre 5 i 8 anys per fer les infraestructures que falten. I la situació pot empitjorar perquè es preveu que la demanda elèctrica augmenti un 45% fins al 2030, ja sigui per l'increment del consum de les llars, per l'electrificació del transport o perquè els centres de dades necessiten cada cop més energia. Malgrat tot, el Centre d'Estudis del BBVA indica que la situació a Catalunya és millor que la resta de l'Estat. Segons l'informe, té una xarxa elèctrica més desenvolupada perquè és un gran node urbà i industrial i està més ben connectada a punts de generació d'energia com les nuclears d'Ascó i Vandellòs o França.
1: 3CAT Info.
0: Més notícies. Al pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús s'ha obert un nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà. Una part dels veïns acusen l'altra d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir la circulació. Per altra banda, la comunitat de propietaris defensa que la restricció de circulació es va acordar per majoria en una reunió ara fa uns mesos. Viella, Sofia Cabanes.
3: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor, que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
4: La problemàtica que tenim aquí són les mismes tres cases que han tingut també, el Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el folló como los antepasados que teníamos. Habían luchado por tener el paso abierto hacia Andorra, que no molestan mientras que esta gente que han puesto el corte desde prohibido el paso y tonterías.
3: La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i ja n'està tipa de disputes.
23: Jo penso que primer tot s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això.
3: Per altra banda, la comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió de restringir la circulació al camí es va acordar a la darrera reunió de la Junta que es va fer al març. De fet, pensen que es va decidir així per la perillositat de la via i per evitar responsabilitats en cas d'accident.

Tim Curry, que va patir un vessament cerebral el 2012 que li va fer restringir la seva vida pública, va morir dimarts a Los Angeles. Deixa una petjada molt important a la indústria del cinema i la televisió. Curry va començar la seva carrera al West End de Londres i tot seguit va fer el salt a Hollywood en la dècada dels 60. Se'l recorda especialment per ser el doctor Frankenfurter de The Rocky Horror Picture Show, la mítica pel·lícula basada en el musical de Richard O'Brien. També va participar a La Casa de l'Octubre Roig i va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, El Juego de la Sospecha, el conserge de l'hotel de Sol a Casa 2, perdut a Nova York, o el cardenal de la versió dels 90 dels Tres Mosqueters. En teatre va participar en la versió musical d'Espamalot dels Monty Python, en televisió va ser el Pennywise de la sèrie It i també va treballar intensament fent doblatge de sèries animades.

0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Ha mort als 83 anys l'escriptor hongarès Peter Nadas. Era un dels autors més rellevants de la literatura europea contemporània. Etern candidat al Premi Nobel i sovint comparat amb Marcel Proust, la literatura de Peter Nadas acostumava a reflexionar al voltant de la mort, els conflictes bèl·lics, la dictadura comunista, el consumisme i les tensions polítiques de l'Hongria contemporània. Les dues obres més importants són El libro del recuerdo, que va tardar 12 anys a escriure i el va donar a conèixer fora d'Hongria, i Històries paral·leles, 1.000 pàgines, que va escriure al llarg de dues dècades, on entrecreuava passatges històrics com l'Holocaust, la dictadura comunista i la caiguda del mur de Berlín. La sarsuela arriba al Teatre Apolo de Barcelona. El Teatre del Paral·lel acollirà a partir d'aquest dijous el primer festival de sarsuela, una iniciativa que vol recuperar la presència professional d'aquest gènere a la ciutat de forma estable. El festival s'allargarà fins al 12 de setembre i oferirà tres produccions: La Corte del Faraón, Cançó d'Amor i de Guerra i La del Manojo de Rosas. En declaracions a la CN, Joan Garrido explica que volen omplir un buit d'aquest gènere musical a Barcelona i arribar a nous públics.
2: Treballem diferents aspectes teatrals, és a dir, l'estem refrescant. És cert que estem cuidant molt el que és la partitura original i el text, però donant una posta d'escena molt més moderna, molt més àgil, més de teatre musical, molt més fresca.
1: Des de la productora s'afegeix que si el públic respon en aquesta primera edició, la intenció és que el festival sigui una cita anual.
0: Esports.
1: Amb David Ubach.
3: Joan Laporta ha refermat l'interès del Barça a fitxar Julián Álvarez i ha recordat que el davanter argentí vol venir al Camp Nou. El president blaugrana ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials i ha insistit que l'oferta presentada al club matalassé continua ben vigent.
4: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres no estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
3: També en clau de mercat blaugrana, el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica i aquest dijous es farà oficial el seu fitxatge per les pròximes quatre temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros de traspàs al Fenerbahçe turc i dos més en variables. I tornant a les declaracions de Laporta, també s'ha referit a l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx de diumenge. El dirigent del Barça l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin, diu.
4: El que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir, les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, tinguin el seu càstig i les seves sancions.
3: En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Mentrestant, el Barça disputa aquest dijous el seu partit pendent de la primera jornada de Lliga.
0: 3Cat Info.
3: Serà contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, on finalment ha quedat descartat l'homenatge als campions del món. Del rival i del seu nou entrenador, Edin Terzic, n'ha parlat Hansi Flick.
5: El conec molt bé. També ens va visitar aquí, a Barcelona. Ja saps, és un entrenador amb una estructura clara i també li agrada jugar a futbol. Crec que és la mateixa filosofia que té l'Atlètic i per a mi encaixa molt bé.
3: El tècnic blaugrana ha desvelat que convocarà Balde i Rodri i que Rodri, a més, disposarà dels seus primers minuts. En canvi, Gavi s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, tot i que s'espera que la setmana vinent ja estigui a punt. El Barça Atlètic Club de Bilbao el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Real Societat aquest dimecres, amb un triplet de gols d'Mbappé i un altre de Vinícius. Al primer temps, tot i això, el marcador era d'empat a 1 i hi ha hagut xiulets del Bernabéu a l'equip de Josep Mourinho.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica amb l'entitat blanquiblava i arribarà cedit per una temporada. La seva arribada serà oficial en les properes hores. Un Espanyol que dissabte visita la Real Societat i, precisament, un ex dels donostiarres, el migcampista Urco, ha exposat què els demana el preparador Manolo González en aquest inici de Lliga.
6: Manolo nos propone que tengamos personalidad con balón y bueno, al final un poco seguir la línea, el ser agresivos, hacer un poco hincapié en eso, en darnos más pases.
3: Més futbol encara. El Barça ha comunicat una lesió a l'equip femení. La lateral Esmay Brooks pateix una lesió muscular al tibial posterior dret i s'estarà un temps estimat de baixa de dues setmanes. A la segona divisió masculina, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez al València fins al 2031, a canvi de 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent en cas d'una futura venda. Arnau ha superat aquest mateix dimecres la revisió mèdica amb els valencians. I en paral·lel, qui serà el substitut d'Arnau al lateral dret? Javier Boñar ja ha passat la revisió mèdica a Girona, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: La cinquena etapa de la Vuelta a Espanya, íntegrament en territori català, s'ha saldat amb triomf a l'esprint per al britànic Matthew Brennan, de l'equip Visma. Brennan ha sumat la seva segona victòria en aquesta edició de la Ronda Espanyola després dels 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. Un inconformista, Pau Miquel, del Bahrain, ha estat el millor català del dia en 12è lloc.
7: No estic content, tenia molt bones cames, l'equip ha fet una cursa de 10 allà aquí al final perquè pugui sprintar i la veritat que no ho he fet com voldria. També diré que les oportunitats passen i deixar-les passar no és el seu i menys quan tens bones cames. Llavors, bueno, una mica emprenyat, però és cosa dels ciclistes.
3: Són declaracions de Miquel al Tot Costa de Catalunya Ràdio. A la general, sense canvis significatius, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el mallot vermell de líder. Aquest dijous, setena etapa, 177 quilòmetres de mitja muntanya des del Cossebre fins a Castelló.
0: Són dos quarts de set.

0: Principals titulars a aquesta hora. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units per evitar que continuï el judici contra Meta pel disseny addictiu de les seves xarxes socials. Aquest pacte obliga al grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a una negociació per poder donar-hi suport. De seguida ho expliquem i, a més, a partir d'ara anirem fins a Roda de Barà, al Tarragonès, on s'ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Passarem per Juncos, a les Garrigues, que finalment no perdrà el Bar Casal. Una trentena de candidats han respost a la crida de l'Ajuntament que ofereix casa i escola a la família que se'n faci càrrec. I sentirem també Cesc Gai. El director espera que es confirmin els bons pronòstics de cara als Oscars del remake nord-americà de la seva pel·lícula sentimental. El film és La Invitación, una comèdia dirigida i protagonitzada per Olivia Wilde, en què també actuen Edward Norton i Penélope Cruz.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Joan Laporta ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials per Julián Álvarez. El president del Barça ha insistit que l'oferta presentada continua vigent. Mentrestant, l'Ivakovic ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica. Aquest dijous a la Lliga Barça-Atlètic Club de Bilbao, amb Rodri, que disposarà dels seus primers minuts, i sense Gavi, descartat per un cop. També ha jugat aquest dimecres a primera divisió al Madrid 4, a Real Societat 1.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un matí amb més núvols a la costa, igualment amb l'ambient càlid i xafogós, i més sol a les comarques interiors i al Pirineu. Hi haurà vent del sud, que es reforçarà a la tarda a les cotes altes del Pirineu. Les màximes seran una mica més altes. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. A més, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Aduch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat a 3Cat Info Kishor Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
3: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailas i tot això, que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors molta gent deu ser de, que estaven en trànsit, diguem. I després una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
0: A primera hora de dimecres, la crescuda sobtada del riu Botekoshi s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Així ho han relatat els veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
4: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
5: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Les causes dels fets es continuen estudiant. La principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
1: 3Cat Info.
0: En parlàvem al sumari, Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per esquivar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars. És una xifra molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en la vista oral iniciada la setmana passada a Califòrnia. El fiscal general d'aquest estat, Rob Bonta, ha explicat els termes de l'acord amb Meta, que inclou restriccions horàries de l'ús de les aplicacions a infants i adolescents.
6: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que reduirà a 1 hora si altres plataformes s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla. Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
0: L'acord extrajudicial entre 29 estats nord-americans i Meta impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions.

0: negociar-ne l'articulat per donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. En el nou document, que Junts ha registrat en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
1: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al matí de Catalunya Ràdio els canvis que s'han fet en el document.
2: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers, sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fons del PSOE han explicat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. Roda de Barà, el Tarragonès, ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Ha estat un acte institucional que ha concentrat més d'un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament. Roda de Barà, Ricard Buigas.
3: Els aplaudiments dels assistents han durat més que el minut de silenci. El consistori ha volgut recordar les dues víctimes dels aiguats, mare i filla, que van quedar sota del mur que va caure al recinte del port mentre eren a la parada que tenien al mercadet d'estiu. L'alcalde Pere Virgili ha destacat la feina dels equips d'emergències.
4: Em consta que els serveis d'emergència van actuar el més ràpid possible, sabent que era difícil, evidentment la mobilitat en aquell moment estava complicada.
3: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha destacat que malauradament aquest tipus de fenòmens meteorològics com el que està vinculat a la mort de les dues dones cada vegada són més freqüents.
5: Una família que fins aquell dia feia normalment la seva feina i feia normalment la seva vida i que per aquestes causes sobtades, imprevistes, que per cert cada vegada són més freqüents, doncs han vist tallada la seva vida, tallat el seu futur.
3: Durant dos dies les banderes onejaran a mig pal en senyal de dol i respecte a Roda de Barà.
0: Els bombers han aconseguit controlar el foc que cremava des de dimarts a la tarda a la Serra de Collserola, a Barcelona. L'incendi ha calcinat 54 hectàrees, segons l'últim balanç dels agents rurals. Una vintena de dotacions entre els bombers de Barcelona i els de la Generalitat han treballat al llarg de la jornada per atacar els focus secundaris que encara quedaven i evitar així que el perímetre creixés. Durant aquesta nit, una desena de dotacions dels bombers de la ciutat hi treballen per rematar els punts calents. Els veïns del barri de Canyelles i el de Torre Baró critiquen la gestió forestal i acusen l'administració de deixadesa, ja que moltes cases són a tocar del bosc.
6: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs anirà una altra vegada tot negre.
7: Ahora no pasa nada, no pasa nada, ni ha habido herido, ni ha habido nada, no, aquí no pasa nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos a X metros de las casas, ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional.
0: Dimarts el SEM va haver d'atendre 7 persones en estat lleu intoxicades pel fum. I el poble occità de Pomar s'intenta recuperar del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè encara es preveuen més pluges i es vol evitar que s'agreugin els danys. Enviada especial a Pomars, Laura Bertran.
8: Des que dilluns, a les 5 i pocs minuts de la tarda, un tornado va escombrar Pomars, s'organitzen l'ajuda, les tasques de neteja i de tala d'arbres, així com controls de seguretat. Les previsions del temps anuncien la possibilitat de pluges aquest dijous, així que els equips han cobert a contrarrellotge els teulats malmesos. Més enllà de la urgència, el poble trigarà molt de temps a recuperar la normalitat. Sentim

0: el seu alcalde, Hervé Giner.
1: És un repte, però estic convençut que el superarem. Ho reconstruirem sense cap problema, juntament amb tothom, amb la població, amb els poders públics, i res és impossible. Així doncs, al contrari, és un repte.
0: L'escola del poble ha quedat totalment destruïda a pocs dies de l'inici del nou curs escolar. A partir de l'1 de setembre, els alumnes hauran d'anar fins al poble veí.
2: Un home de 72 anys, de nacionalitat francesa, ha mort aquest dimecres a la tarda mentre es banyava a la Cala d'Escodolà, a Tossa de Mar, a la Selva. Els fets han passat poc abans de les 8 del vespre. L'home nedava amb un familiar quan s'ha començat a trobar malament. Els equips d'emergències l'han tret de l'aigua ja inconscient i se li han practicat maniobres de reanimació, però no ha estat possible salvar-li la vida. En el moment dels fets, el servei de socorrisme ja havia finalitzat i durant el dia havia onejat bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 21 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I a Cullera, el País Valencià, investiguen la mort d'un matrimoni irlandès de 45 i 50 anys que ha aparegut mort en un habitatge. Els cossos els van trobar els fills del matrimoni, de 14 i 15 anys, i amb necessitats especials, al costat del jacuzzi de la casa que la família havia llogat per les vacances. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes de les morts, que a priori semblen accidentals. No es descarta que puguin estar relacionades amb el consum de drogues. Els fills del matrimoni ja es troben amb els seus familiars després de rebre, durant les primeres hores, l'atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera. I un apunt més abans del temps, l'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària en qualsevol transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat també acceptaran targetes de crèdit o de dèbit, més habituals només per treure el bitllet senzill. Aquest agost s'ha obert la licitació per adjudicar el servei bancari que ho permeti. L'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil als lectors d'accés de qualsevol mitjà de transport públic i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no per determinar l'import que ha de pagar. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, concreta el calendari per implementar-ho i com es justificarà la validació si es fa a través del mòbil.
3: D'aquí a 3 mesos màxim aquest sistema hauria d'estar implementat. El fet de passar la validació, ja sigui amb targeta o mòbil, ja acredita, no?, que has pogut accedir al transport públic perquè hi ha hagut aquest pagament. En qualsevol cas, si hi hagués una inspecció concreta, doncs l'acreditació del propi pagament a través del mòbil, doncs seria el que acreditaria més enllà de la validació del propi pas.
2: Aquest sistema ja funciona a ciutats com Madrid o Londres i afavoreix l'usuari esporàdic. Els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària. Es fa, però, amb un lector propi situat al costat del conductor, que desapareixerà quan s'hagi implantat el nou sistema de lectors de la T-Mobilitat.
4: El temps.
2: Sentim la previsió de Gemma Puig.
5: Mantindrem aquesta nit i matinada encara amb aquest ambient càlid, aixafogós, a tocar de la costa, mínimes que aquest dijous tornaran a situar-se doncs per sobre dels 20-22 graus, puntualment a la costa central algun valor que no baixi dels 25 graus, també nit tropical en alguns punts de ponent i en canvi un ambient més fresc cap al Pirineu, Prepirineu. Núvols baixos a primera hora a la costa, alguna petita precipitació, alguna roina en aquest sector i més sol en canvi cap al Pirineu i Prepirineu. El vent de sud s'anirà reforçant, sobretot de gara la tarda, a cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops de vent que poden superar els 90 km per hora, mantindrem el cel terrós, la pols sahariana i al vespre no descartem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu Occidental. Per tant, aquestes precipitacions anirien acompanyades de fang. Farà més calor, les màximes més altes superaran els 35 graus.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
2: La UGT alerta que la diferència entre els sous dels empresaris i els dels treballadors ha augmentat un 70% en els últims 5 anys. Segons un informe elaborat pel sindicat, l'any 2021 la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i els dels assalariats era de 7.000 euros i el 2025, 4 anys després, la xifra superava els 12.000 euros. El secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, assegura que els beneficis de les empreses no estan repercutint en els treballadors.
6: Aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust, i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores.
2: Les dades, basades en l'enquesta de condicions de vida de l'INE, indiquen que almenys la meitat dels assalariats reben sous inferiors als 27.000 euros anuals. Per això la UGT demana reforçar la negociació col·lectiva per distribuir el creixement econòmic de manera més equilibrada i lamenta que només un de cada tres convenis col·lectius té clàusules de revisió salarial per fer front a l'augment del cost de la vida.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Juncosa, a les Garrigues, busca una família per poder reobrir el bar del poble, tancat des del juliol. Ofereixen un lloguer social i ja han rebut una trentena de peticions de persones interessades. Lleida, Júlia Albacar.
7: El bar va tancar el 31 de juliol i la convocatòria per substituir els propietaris anteriors va quedar deserta. Per això l'Ajuntament va optar per fer una crida a les xarxes socials, que ha tingut molt èxit, i ja han rebut una trentena de sol·licituds. Ho explica la regidora Meritxell Montagut.
8: Tendrem salvat el bar, seguríssim. Les vàries entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha vàries persones que encaixen molt bé amb el perfil.
7: A canvi, se'ls ofereix un lloguer social i la possibilitat d'escolaritzar els fills al mateix poble perquè hi ha una escola. Un bar que és essencial per a la vida al municipi de només 400 habitants. Així ho remarquen els veïns.
9: Los que creuen en Déu van a missa, però com que no crec en Déu, pues ahí tenen el bar.
10: Que en un poble, un bar és un lloc social.
7: Un cop s'enllesteixin les entrevistes als possibles candidats, s'espera poder tornar a obrir l'establiment a partir del setembre.
2: El municipi de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, ha capturat 300 coloms en el que portem d'any, un 17% més que en tot l'any passat. Diuen que hi ha sobrepoblació d'aquests ocells i això els comporta un problema de salut pública per l'acumulació d'excrements. Girona, Núria Peraire.
11: Els problemes es concentren sobretot en alguns carrers i a la zona de l'escola, segons l'alcalde Salvador Coll.
12: És un tema ja de salut pública. Per tant, hem tingut que actuar, doncs, provoquen salut pública més que res, doncs, en llocs tan importants com és amb l'escola. Estem parlant d'una gran volada de coloms. Semblaven, quan s'aixecaven els coloms, aquestes grans onades d'estornells que tenim al gener, doncs una situació preocupant en el municipi.
11: Han col·locat dues gàbies al centre educatiu i n'hi ha una altra més gran en un altre punt estratègic. Dins hi ha menjar per als coloms, que hi entren i ja no en poden sortir. A tocar del poble hi ha alguns magatzems i masies oberts en desús on els coloms hi han pogut entrar, s'hi han quedat i s'hi reprodueixen amb facilitat. L'Ajuntament ja ha contactat amb els propietaris dels immobles perquè els tanquin.
4: 3Cat Info.
2: Més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar cap als Estats Units, el príncep Enric i la seva dona Meghan han tornat a Anglaterra, on s'espera que es quedin a viure. El fill petit del rei Carles III no és membre actiu de la monarquia i no està previst que reprengui tasques oficials. Londres, Quim Olivares.
13: El príncep Enric, de 41 anys, Meghan, de 45, i els seus dos fills van marxar del Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Quan van sortir del país van perdre la protecció policial. El duc de Sussex va denunciar que patia per la seguretat de la seva família i que per això no venia a viure amb la seva dona i fills al Regne Unit. Ara, si no hi ha cap canvi, es pagaran la seguretat privada, que no sortirà dels contribuents. Sobre el seu retorn, hi ha opinions confrontades entre els britànics.
14: Ha estat clar tant amb els britànics com ara amb els nord-americans que només hi són pels diners, que només intenten aconseguir tants contractes com sigui possible per diners.
15: Vull que torni, que els deixin en pau. Tothom pot fer el que vulgui, oi que sí? Som el 2026.
13: Meghan, exactriu, estava en converses per protagonitzar una sèrie de Netflix que rodaria a Anglaterra, però les negociacions haurien fracassat. De fet, la parella no ha explicat per què torna i deixa enrere Califòrnia. S'especula que entre els motius hi hauria el fet de ser a prop del rei, a qui li van diagnosticar un càncer el 2024, i l'intent de reconciliació d'Enric amb el seu germà Guillem, l'hereu al tron.
16: Are we expecting people?
2: Això que sentim és el tràiler de La Invitación, una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. És un remake de la pel·lícula de Cesc Gai, Sentimental, que abans havia estat també obra de teatre, Els veïns de dalt. El director i dramaturg assegura que espera feliç a veure si es confirmen els bons pronòstics.
16: Home, no ho sé, això ja arribarà, si arribarà de moment, són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de cobrar durant molts anys, i això va ser algú molt, que va passar molt ràpid, no? Bueno, ho sé, que és un món de sorpreses i sóc feliç.
2: Gai està a punt d'arrencar gira amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que aterrarà al Condal de Barcelona d'aquí 15 dies en versió castellana. En català es va veure fa 6 anys. És una comèdia sobre tres germans que han de decidir què fan amb el seu pare, que ja comença a tenir símptomes senils. L'obra explora sense filtres les dinàmiques dins de la família i els vincles que tan aviat uneixen com exploten.
17: You, her.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Joan Prat, referent de l'antropologia a Catalunya, ha mort als 79 anys. Va fundar el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili, d'on era catedràtic emèrit. Prat deixa un llegat de 5 dècades de docència i investigació amb més de 200 articles i 20 llibres publicats, amb obres de referència com Els nous imaginaris culturals o el seu últim llibre, La seducció de l'antropologia. Va aprofundir en l'estudi de les religions, l'espiritualitat i la cultura popular. També va ser membre fundador de l'Institut Català d'Antropologia i de l'Institut Tarragonès d'Antropologia i va dirigir la revista acadèmica Arxiu d'Etnografia de Catalunya.

0: Polònia acull des d'aquest dimecres el Gamescom, la fira de videojocs de referència a Europa. Catalunya hi arriba amb 46 empreses de la mà de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. La cita durarà fins dissabte. És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalanars, munta aquest estand a la zona de negoci de la fira. Un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
1: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades. És un èxit. Creiem que és degut a la bona experiència i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
0: L'ISEC busca desenvolupar la feina i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Joan Laporta ha refermat l'interès del Barça a fitxar Julián Álvarez i ha recordat que el davanter argentí vol venir al Camp Nou. El president blaugrana ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials i ha insistit que l'oferta presentada al club matalassé continua vigent.
4: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
3: També en clau de mercat blaugrana, el porter croat Livaković ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica i aquest dijous es farà oficial el seu fitxatge per les pròximes 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros de traspàs al Fenerbahçe turc i dos més en variables. I tornant a les declaracions de Laporta, també s'ha referit a l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx de diumenge. El dirigent del Barça l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin, manté.
4: El que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir, les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, tinguin el seu càstig i les seves sancions.
3: Mentrestant, el Barça disputa aquest dijous el seu partit pendent de la primera jornada de Lliga.
2: 3Cat Info.
3: Serà contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, on finalment ha quedat descartat l'homenatge als campions del món. Del rival i del seu nou entrenador, Edin Terzic, n'ha parlat Hansi Flick.
5: El conec molt bé. També ens va visitar aquí, a Barcelona. Ja saps, és un entrenador amb una estructura clara i també li agrada jugar a futbol. Crec que és la mateixa filosofia que té l'Atlètic i per a mi encaixa molt bé.
3: El tècnic blaugrana ha desvelat que convocarà Balde i Rodri i que Rodri, a més, disposarà dels seus primers minuts. En canvi, Gavi s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar per una contusió al genoll, tot i que s'espera que la setmana vinent ja estigui a punt. El Barça Atlètic Club de Bilbao el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Real Societat aquest dimecres, amb un triplet de gols d'Mbappé i un altre de Vinícius. Al primer temps, tot i això, el marcador era d'empat a 1 i hi ha hagut xiulets del Bernabéu a l'equip de Josep Mourinho. El lateral maresmenc del Madrid, Cucurella, ha rebut l'homenatge de la seva nova casa pel títol mundial.
6: Muy especial, ha sido muy emotivo, al final pues un día muy importante y nada, muy contento. Me he sentido un privilegiado, al final no muchos reciben este cariño, pueden enseñar un trofeo tan importante en este estadio.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
3: Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica amb l'entitat blanquiblava i arribarà cedit per una temporada. La seva incorporació es farà oficial en les properes hores. Tornant al Barça, un apunt del femení que ha comunicat una lesió. La lateral Nes May Brooks pateix una lesió muscular al tibial posterior dret i s'estarà un temps estimat de baixa de dues setmanes. A la segona divisió masculina, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez del València fins al 2031, a canvi de 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent en cas d'una futura venda. Arnau ha superat, de fet, aquest mateix dimecres la revisió mèdica amb els valencians i s'ha acomiadat posteriorment de l'afició de Montilivi amb un missatge difós pel club gironí.
7: Vaig arribar a Girona sent un nen. Mirant enrere, em costa creure tot el que he aconseguit durant aquests anys. Ara toca separar els nostres camins, i no és fàcil, perquè el Girona ha estat casa meva durant molts anys. Allà on vagi, sempre seré un gironí més.
3: En paral·lel, qui serà el substitut d'Arnau al lateral dret, Javier Boñar, ja ha passat la revisió mèdica a Girona, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: Trescat Info.
3: La cinquena etapa de la Vuelta a Espanya, íntegrament en territori català, s'ha saldat amb triomf a l'esprint per al britànic Matthew Brennan, de l'equipisme. Brennan ha sumat la seva segona victòria en aquesta edició de la Ronda Espanyola, després dels 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. A la general, sense canvis significatius, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el mallot vermell de líder.
2: Trescat Info.
3: En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la pivot sudanesa Adut Bulgak, que firma per una temporada procedent del Mallorca Palma. A l'Open dels Estats Units de tennis, el barceloní David Jordà ha quedat eliminat a la segona ronda de la fase prèvia, en caure davant del serbi Dusan Lajovic en dos ajustats sets, 5-7 i 6-7. I afegim per acabar que aquest dimecres ha començat a Poznan, a Polònia, el Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint. L'única piragüista catalana que hi participa, la banyolina Laia Pèlex, ha acabat segona de la seva sèrie a la prova dels K1000 i s'ha classificat per disputar les semifinals d'aquest dijous.
2: 3CAT Info.

0: Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Arrenquem un dijous en què tenim 17 graus a Berga, 18 a Gurb, 21 graus a Balaguer. I sembla que l'ambient avui encara serà càlid i això fogós. Però vaja, saludem el Tomàs Molina perquè ens ho digui. Tomàs, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta això?
1: Doncs avui serà un dia un altre cop entrenyinat, amb aquesta presència de núvols prims, amb aquesta presència de pols en suspensió que manté aquest color marronós al cel. Un matí de sol, però, a les comarques de l'Alt Pirineu, de fet a tot el Pirineu, amb molts punts de les comarques de Ponent, serà matí de sol, i a la tarda creixeran nuvolades també en aquesta mateixa zona i acabaran donant algun ruixat, alguna tronada fins i tot a última hora del dia o la primera part de la propera matinada. La temperatura avui puja una miqueta, és a dir, que farà un ambient més calorós, i demà, els que us lleveu d'hora, ben d'hora, podreu veure el final d'un eclipsi parcial de lluna, que es veurà molt baix a l'horitzó i just abans de que es pongui la lluna. Però vaja, si demà us estranya veure la lluna, és perquè hi ha un eclipsi parcial de sol. La lluna de lluna.
0: Ah, no m'ho dic. Gràcies, Tomàs, fins ara.
1: Vinga, bon dia.
0: Eclipsi de lluna. Per tant, aquesta pròxima nit, com ens deia el Tomàs Molina, en un dia que serà, doncs, fogós, amb aquesta calor que ara ens comentava, tot quan aquestes últimes hores hem de tornar a parlar d'un autèntic desastre natural, d'un altre desastre natural, aquesta vegada al nord del Nepal, com sabeu, just a la frontera amb el Tibet. Segurament heu vist aquestes imatges, que són realment horribles. Una enorme riuada rapidíssima ha deixat com a mínim 160 persones mortes, centenars de persones desaparegudes, una allau de gel, d'aigua, de fang, que es va emportar tot el que va trobar, incloent cases, cotxes, edificis, ponts, pobles, autobusos i, per descomptat, persones. Ha passat en una zona coneguda, molt freqüentada, perquè hi ha moltes rutes per caminar, per fer senderisme. Són alguns dels testimonis explicant que mai a la vida no havien vist res semblant. Camions o cotxes desapareixien en qüestió de segons davant d'aquestes persones que explicaven el seu testimoni després d'haver sobreviscut en aquesta tragèdia. Les autoritats del Nepal han avançat que entre les persones desaparegudes n'hi hauria dues d'espanyoles. La Generalitat diu que de moment no els consta cap català afectat. Els experts, per la seva banda, apunten que la principal causa seria el desglaç i el despreniment a partir d'aquí d'una glacera. És un dels temes que han centrat les últimes hores. Un altre dels temes molt comentats i que avui abordarem al Matí de Catalunya Ràdio és aquest macrojudici, que fa dies que en parlem, contra les xarxes socials, contra les plataformes, per la suposada addicció que generaríem els menors. I ha estat notícia les últimes hores perquè la companyia de Mark Zuckerberg, Meta, que evidentment és la propietària d'Instagram, de WhatsApp i de Facebook, ha acceptat estalviar-se el que queda de judici a canvi de pagar més de 16.000 milions de dòlars per tancar el procés. És una quantitat, evidentment, raonablement petita en comparació als ingressos que té Meta, però és la quantitat més alta que ha pagat mai en un judici d'aquestes característiques. No només això, sinó que Facebook i Instagram s'han compromès a limitar l'ús entre els adolescents. Avui en parlarem, al Matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, amb el Marc Massip, psicòleg expert en addicció a les pantalles, per veure si aquestes mesures són o no suficients. També us expliquem avui que Podem ha dit que no a la proposició de llei que, com us avançava ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Junts va registrar al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Junts va modificar el preàmbul de la llei precisament per aconseguir el suport de Podem, que ara fa un any van dir que no.
2: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: I és el que ens deia la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, en una entrevista aquí al Matí de Catalunya Ràdio, però insistim, que Podem, malgrat això, ha dit que no, perquè continua grinyolant-li molt aquesta llei. Mentrestant, avui hi ha reunió entre el govern espanyol i les comunitats autònomes per acordar què passa amb els menors migrants que continuen a Ceuta. Això el dia que reapareix a Ceuta José María Aznar. L'expresident espanyol se'n va a Ceuta en plena crisi, 20 anys després de la seva última visita quan encara presidia el govern espanyol. Per cert, que avui qui també torna en aquest cas al Camp Nou és la Lliga. A les 9, Barça Atlètic Club, un partit marcat per la detenció i l'agressió policial a un aficionat jove a Elx per portar una estelada. Arran d'això, el Barça ha suspès l'acte d'homenatge que estava previst fer avui als jugadors del Barça que van guanyar el Mundial amb Espanya.
3: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
0: El Barça va aclarir que no hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada, com a tal, organitzat pel club, però sí que les entitats sobiranistes repartiran 10.000 banderes als accessos de l'estadi. També en parlàvem ahir amb Míriam Nogueres d'això.
2: No només no s'hauria de fer això, sinó que el que s'hauria de fer és un reconeixement a persones valentes i sobretot d'aquest nano que va patir aquesta agressió.
0: I una altra polèmica que avui abordarem al matí de Catalunya Ràdio. Això amb el que s'ha enredat l'Agència Espanyola de Nutrició fent un informe sobre l'alimentació de dones en la menopausa basant-se en homes. Insistim, eh? És un informe sobre l'alimentació de dones en la menopausa basant-se en dades d'homes. Després de les crítiques, l'agència diu que ho revisarà. De fet, ha prestat el propi Ministeri d'Igualtat, que ha dit prou a favor de revisar-ho, perquè això no s'aguanta per enlloc. A l'Àgora avui en parlarem amb la doctora Carme Valls Llobet, que és endocrinòloga i una de les grans referències en medicina en perspectiva de gènere. I altres notícies de les últimes hores. Després de 6 anys, el príncep Enric i Meghan Markle ja són al Regne Unit.
4: We have some breaking news to bring you relating to the Duke and Duchess of Sussex and the news last week that they are returning to the UK. With me is our senior royal correspondent Daniel.
0: Van arribar ahir dels Estats Units i ara viuran en una residència privada que no serà reial i de moment no està previst que reprenguin cap tasca oficial. Tot això quan, després del comiat mundial a Dolly Parton, ahir sabíem la desaparició de Tim Curry.
5: How do you do, I? See, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candyman.
0: Ha mort Tim Curry, el llegendari actor britànic, l'estrella sobretot de The Rocky Horror Picture Show.

És el que explicava Tim Curry, el que explicava, no, el que cantava Tim Curry a The Rocky Horror Picture Show, que tenia 80 anys quan ens ha deixat. L'altre nom que ens ha deixat a les últimes hores és l'artista japonesa Yakoi Kusama, que ha mort en el seu cas als 97 anys. I avui, a Figueres.

0: Arrenca, doncs, el Festival Acústica i arrenca també el Matí de Catalunya Ràdio d'aquest dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui, a l'àgora del matí, d'aquí una hora i mitja, mal comptada, Jordi Mir, Laura Aznar, Afra Blanco i Ignacio Rigau, però de moment...

0: Marta Viana, Sílvia Solanes, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Podem diu que no.
2: La formació no avala la nova proposició de llei que Junts va registrar ahir al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Tot i això, no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport.
0: Joan Vilaplana.
3: Els vots de Podem són decisius, però ara com ara continuen veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any votaven en contra de la proposta presentada per Junts i el PSOE i sumaven els seus vots amb els del PP i Vox per frenar la llei. Aleshores, la formació morada va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. Ara Junts l'ha escapçat, però això no ha convençut la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra.
4: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
3: Des del PSOE han assegurat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es reuneixen
5: el govern espanyol i les comunitats autònomes aquest matí per abordar el futur dels menors migrants que hi ha a Ceuta, una cita marcada per la plantada de tres consellers de Vox que han anunciat que impugnaran el trasllat de menors a les seves comunitats.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
6: Són els consellers que Vox té als governs que compartix amb el PP a l'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura. La ministra d'Infància, Cira Regó, s'adreça als populars i els acusa d'anar en contra del president de Ceuta, també del PP, i que ahir deia això.
7: Esto nos desborda, absolutamente. Nosotros no tenemos capacidad para acoger a 3.500 ni a 4.000 menores y vamos a pedir que sea el Estado quien se haga cargo de esto.
6: El que es vota avui és una ajuda de 25 milions d'euros per a l'acollida dels menors a Ceuta abans que se'ls trasllade a la península, un trasllat que té l'oposició del PP i que Catalunya no rebutja. Raúl Moreno, conseller de Drets Socials.
8: Jo crec que no és el moment de posar condicions, sinó de posar solucions. I per tant, nosaltres anem amb tot l'esperit de col·laboració davant d'una crisi important.
6: Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Marxa enrere.
9: El govern espanyol finalment descarta habilitar poliesportius de Ceuta per acollir-hi immigrants. L'anunci havia generat un ampli rebuig entre la població de la ciutat autònoma i també en el seu govern. Després de la primera trobada del comandament únic per gestionar aquesta crisi, el ministre Ángel Víctor Torres ha dit que rectifiquen.
10: También hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia, ni las normas, ni el día a día de la comunidad de Ceuta.
2: També ha avançat que Pedro Sánchez presidirà demà telemàticament una reunió extraordinària de l'equip de treball.
0: Riuada sobtada.
5: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 165 morts i un miler de desapareguts, molts d'ells turistes. Helicòpters militars i privats i també drons estan treballant en les tasques de rescat i recerca de desapareguts.
9: Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha dit que no els consta per ara cap català afectat. Molts dels desapareguts, de fet, són turistes en una zona coneguda per les rutes de senderisme, com explica Kishore Sharma, que és un nepalès que viu a Catalunya.
11: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors molta gent deu ser que estaven en trànsit, diguem. I després una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
2: Les causes dels fets estan investigant. La principal hipòtesi del govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les ones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
0: Dipòsit pluvial.
5: L'Ajuntament del Vendrell al Baix Penedès invertirà més de 4 milions d'euros per construir-ne un per minimitzar els efectes de les inundacions a la urbanització de Brisamar. L'anunci arriba 5 dies després del fort temporal que va tornar a inundar molts carrers i baixos a la zona.
0: Ricard Buigas.
12: La construcció del dipòsit fluvial fa anys que està damunt de la taula, però no s'havia impulsat pel seu elevat cost. L'alcalde Kenneth Martínez diu que ha arribat l'hora de buscar solucions.
13: Ens hem de replantejar tots els sistemes de drenatges que tenim. Jo parlo dels drenatges, en aquest cas, municipals, que ens correspon, en el cas de l'organització Brisamar, que és el punt zero, per dir-ho d'una manera històric, al Vendrell.
12: L'alcalde convocarà un ple municipal al setembre per aprovar la disposició pressupostària per fer la inversió. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Minut de silenci.
9: Més d'un centenar de persones van homenatjar ahir des de Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones que van morir al municipi a causa dels aiguats de dissabte, quan els va caure un mur a sobre. L'alcalde Pere Virgili recordava les dues paradistes.
1: És el silenci, és el respecte, és l'acompanyament que hem de mostrar cap a aquestes dues persones, aquestes dues dones, la Dira Jacqueline i la Daisy Marisa, filla i mare respectivament.
0: Es recupera.
2: El poble occità de Pomas, després del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre unes 300 cases. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i es prepara per la llarga reconstrucció.
0: Enviada especial a Pomas, Laura Bertran.
14: Des que dilluns a la tarda un tornado va escombrar Pomas, s'organitzen l'ajuda, les tasques de neteja i de tala d'arbres i els controls de seguretat. Més enllà de l'urgència, el poble trigarà molt de temps a recuperar la normalitat. Sentim el seu alcalde, Hervé Giné.
15: És un repte, però estic convençut que el superarem. Ho reconstruirem sense cap problema, juntament amb tothom, amb la població, amb els poders públics, i res és impossible. Així doncs, al contrari, és un repte.
14: L'escola del poble ha quedat totalment destruïda a pocs dies de l'inici del nou curs escolar. Des de Pomas, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Controlat.
5: L'incendi que cremava des de dimarts a la tarda a la serra de Collserola, a Barcelona, ha calcinat 54 hectàrees. Aquesta nit, una desena de dotacions dels bombers de la ciutat han treballat per rematar els punts calents. Amb el foc pràcticament extingit, els veïns del barri de Canyelles i el de Torre Baró critiquen la gestió forestal i acusen l'administració de deixadesa.
16: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
17: Ahora no pasa nada, pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. Hay 15 metros de las casas.
0: Ara mateix passen 2:15, escoltar el matí de Catalunya Ràdio i la quantitat de les últimes hores. 16.000 milions de dòlars.
9: Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram o Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per evitar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta, a més, pagar aquesta quantitat de més de 16.000 milions de dòlars.
0: Ignasi Abad.
18: Aquesta xifra és molt menor als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats al judici. A més de la indemnització destinada a accions per prevenir els efectes perjudicials de les xarxes socials, Meta accepta restringir a 2 hores al dia l'ús de les seves apps per part dels menors i les bloquejarà entre la mitjanit i les 6 del matí. Segons el fiscal general de Califòrnia, també es limitaran les notificacions.
9: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
18: També s'impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i es desactivaran els filtres que imiten la cirurgia estètica. Ignasi Abad, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es mantindrà el secret.
2: Els experts creuen que gràcies a aquest acord extrajudicial Meta no es veurà obligada a fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat informàtica Bruno Pérez Junca a 3Cat Info.
19: Es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
5: La sociòloga Liliana Arroyo, especialista en la innovació social digital, veu positiu que els menors no puguin accedir a les apps a qualsevol hora perquè això afecta moltíssim els hàbits dels adolescents.
20: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i a més sempre accessible. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot.
0: Polèmica.
9: Per un informe de l'Agència Espanyola de Notició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa basant-se en dades de pas.
2: L'error l'ha denunciat l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, l'AMIT, que ho considera una frivolitat.
0: Maria Costa.
21: L'informe explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa. Per fer algunes de les recomanacions, agafava només com a referència alguns valors nutricionals prominents d'estudis fets exclusivament en homes. Ho denuncia Catalunya Ràdio la presidenta de l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, Maite Paramio.
22: És quasi una frivolitat. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo
3: trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico.
21: L'agència assegura que ho revisarà després que el Ministeri d'Igualtat també li hagi exigit. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Rècord d'hipoteques.
5: Les concedides a Catalunya en un primer semestre han batut el seu màxim des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes. Aquest juny han tornat a repuntar i se n'han concedit més de 8.000.
0: Roger Santaló.
4: De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos, són parelles joves d'entre 28 i 40 anys que necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada del seu primer habitatge. Ho explica Albert Domingo, membre de la Junta del Col·legi de Notaris, en declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Jo diria que per primera residència es firma el 90% dels préstecs, o 80%, el 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència no necessiten tant la finançació exterior.
4: A més, les condicions bancàries són més dures que abans. Els tipus d'interès van pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això els notaris reclamen a l'administració que les ajudes siguin més generoses i que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja han tornat.
9: Més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar cap als Estats Units, el príncep Enric i la seva dona Meghan Markle han tornat a Anglaterra, on s'espera que ara es quedin a viure.
0: Londres, Quim Olivares.
23: El fill petit de Carles III no és membre actiu de la monarquia i no està previst que reprengui cap tasca oficial. Els ducs de Sussex van marxar del Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Llavors van perdre la protecció policial i ara, si no hi ha cap canvi, l'hauran de continuar pagant. Meghan, exactriu, hauria negociat sense èxit protagonitzar una sèrie de Netflix que rodaria a Anglaterra. De fet, la parella no ha explicat per què deixa enrere Califòrnia. Hi ha especulacions. Ser a prop del rei, a qui li van diagnosticar un càncer el 2024, o intentar la reconciliació amb el príncep Guillem, hereu al tron. Quim Olivares des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'atropellament deliberat.
21: Ha passat a Cannes, al nord-est de França, cap a les 10 del vespre. Segons les autoritats, el conductor d'un vehicle ha embestit deliberadament diverses persones que es trobaven en una parada de transport públic prop de l'estació de tren de la ciutat.
5: Hi ha un mort i una desena de ferits, 7 en estat crític. La policia ha cordonat la zona mentre els serveis d'emergències atenien les víctimes. Segons mitjans locals, el conductor de 26 anys ha fugit i poc després han detingut a uns 20 quilòmetres al nord de Cannes.
0: Tor.
9: El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús ha obert un nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà. Una part dels veïns acusa l'altra part d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir-ne la circulació.
0: I més qüestions, gestió del trànsit.
21: El govern presenta un nou sistema que permetrà millorar-la gràcies a la intel·ligència artificial. S'anirà desenvolupant i implantant durant els pròxims 3 anys en els 6.000 quilòmetres de vies de gestió de la Generalitat.
5: En una primera fase abastarà uns 326 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'eina recollirà tota mena de dades que li permetran monitoritzar el trànsit en temps real i, a més, les compararà amb dades històriques d'incidències i accidents. Núria Parrón, consellera d'Interior.
24: Permet, doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat o poder actuar amb molta més prevenció davant d'una situació de congestió per informar la població.
9: El projecte té un pressupost de 7 milions d'euros i ha de permetre millorar el temps de resposta i el manteniment de la xarxa, així com també reduir les emissions.
0: Amb targeta bancària.
21: A partir de l'any que ve, per fer un viatge puntual en metro, bus o tren a l'àrea de Barcelona, ja no caldrà comprar abans el bitllet senzill. Es podrà validar directament amb la targeta bancària.
0: Cristian Roldán.
25: Amb el nou sistema, els usuaris podran accedir al servei sense haver de comprar abans un bitllet senzill ni carregar la T-Mobilitat. Només caldrà acostar la targeta de crèdit o dèbit o el mòbil als lectors en entrar al transport i fer-ho també en sortir-ne. D'aquesta manera es calcularà automàticament l'import segons les zones recorregudes. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, explica que el pagament del mòbil servirà també per acreditar el viatge davant els revisors.
26: Si hi hagués una inspecció concreta, doncs l'acreditació del propi pagament a través del mòbil doncs seria el que acreditaria més enllà de la validació del propi pas.
25: El servei s'ha licitat aquest agost i la Generalitat preveu posar-lo en marxa en un màxim de 3 mesos un cop s'hagi adjudicat. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Intel·ligència artificial també a les platges.
5: Diverses platges catalanes proven un nou sistema de vigilància amb intel·ligència artificial que utilitza càmeres que no enregistren. El sistema està pensat per detectar els tipus d'ofegaments més comuns, el de persones grans que perden el coneixement dins l'aigua.
0: Núria Paraire.
27: Quan una persona perd el coneixement, no crida ni es mou de manera exagerada, per tant costa més de detectar, i quan les platges estan plenes de gent, encara més. Però Activa Serveis Aquàtics ha patentat a Europa una nova tecnologia. Instal·len una càmera que apunta al mar i s'hi aplica la intel·ligència artificial artificial per identificar cossos que no es mouen. Les imatges les rep en directe un centre de control que, quan veu un ofegament, avisa el socorrista de la platja. Ho explica el director de Proactiva, Oriol Canals.
1: Està analitzant sobre un mateix pla moltíssima gent alhora, moltíssima gent a la vegada. Per tant, diguéssim, la probabilitat de que nosaltres detectem un cas com el que t'acabo de dir és molt superior a la que tenim sense aquesta tecnologia.
27: L'estan provant a Badalona, Roses, Platja d'Aro, també a la piscina del Club Natació Catalunya de Barcelona. Des de Girona, Núria Pereire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I anem als esports amb el Robert Prat. Robert, bon dia.
6: Bon dia.
0: El Barça avui debuta a l'estadi a la Lliga davant l'Atlètic Club a partir de les 9.
6: Valde i Rodri han entrat a la convocatòria, Gavi n'ha quedat fora per lesió, el club ha decidit no fer cap reconeixement als campions del món a la prèvia del partit, hi haurà una reivindicació de l'estelada a les graderies com a senyal de llibertat d'expressió. Joan Laporta, president del Barça.
7: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret, on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
6: Ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a ells. La va presentar l'entitat jurídica Acció Casa per diversos delictes, entre els quals el de tortura.
0: I el Barça manté l'oferta per Julián Álvarez fins a l'últim moment. Demana a l'Atlètic de Madrid que es repensi la seva negativa.
6: Sí, perquè la situació del jugador és insostenible, fins i tot amb els seus companys. Tant és així que Julián va al·legar una indisposició i no es va entrenar.
7: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hi hem fet.
6: Livakovic serà avui anunciat com a nou jugador del Barça, 4 milions d'euros. Incloses les variables, el Depor fitxa l'ex blaugrana de Matraoré i Héctor Ford medita acceptar l'oferta de la Reial Societat. Precisament el Madrid supera sense problemes la Reial 4-1 a l'estrena de Mourinho al Bernabéu, un partit de Lliga, 3 gols de Mbappé, un de Vinícius.
0: I avui tenim sorteig
6: de
0: la Champions.
6: A les 6 a Mònaco es decidiran els 8 partits de la Lligueta de 36, del primer al 8è passen directament als 8ens de final, del 9è lloc al 24 disputen una eliminatòria extra per passar als 8ens i els classificats entre el 25 lloc i el 36 queden eliminats. El Barça no evita rivals com PSG, Arsenal, Bayern o City. La Vuelta arriba avui a Castelló amb el lideratge incontestable de Pogacar a la General.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. La nit de diumenge a dilluns torna la nit dels ignorants.
10: I m'encanta.
8: Amb Marta Romagosa.
10: A la nit dels ignorants passen coses increïbles.
11: I és que aquest programa és...
12: Sí, és que sempre la universitat oberta, de bon dia i cada, igual, igual.
8: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
0: El 46.416, 4, 6, 4, 1 i 6, de la sèrie 41.
8: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
13: Les tasques d'extinció van bé.
28: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
8: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
28: De dilluns a divendres, a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
8: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
28: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
8: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Catalunya Ràdio.
28: Som 3Cat.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a 2:15, un dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
29: Que callin. Jo no estic cansat. Si jo no dono lliçons, però tampoc me'n donen.
30: Estic cagat, eh?
0: L'entrevista que marca l'inici del curs polític i que precedeix l'excursió que farà demà el president Illa a Brussel·les per reunir-se amb Carles Puigdemont.
6: Serà la primera vegada que Illa i Puigdemont es reuneixin cara a cara.
31: Sí, només espero que hi hagi més il·luminació que l'entrevista d'avui, perquè si no, potser em reuneixo amb un múscul i no m'entero. Ja,
0: president Salvador Illa, bon dia de nou.
31: Bon dia, altre cop, Ricard.
32: Ja sou amics, pràcticament.
31: Sí, i ara ho veig, ho veig a la cara.
2: Ah, bueno, aquest escull, aquest
3: abans
2: estudi.
3: Li deies mitja cara, sí. Només, no, president?
2: Si girava una mica de cantó...
4: Això que esteu dient, això ha fet l'entrevista sense saber qui li estava fent les preguntes.
2: Sense saber-ho del tot. Però Guacamisa ha pensat, potser encara ho es porta. Sí. Perquè Guacamisa és la mateixa que porta...
3: I la il·luminació era de crim.
2: La il·luminació era de crims.
4: La il·luminació era de crims. Que té ganes de reunir-se amb Puigdemont, eh?
2: Bé, m'he dit que... Ara toca.
4: Sí que ha dit ara toca.
2: M'he dit això...
4: Sí, una altra vegada ha fet servir terminologia de Jordi Pujol.
3: No, pujoleja, és que pujoleja molt, president.
2: Humilitat, jueu. Jo no sé si faig servir terminologia del president Pujol o no, però si ara toca,
3: veus?
2: Ara toca.
3: Veus? Mira, fins i tot la tos.
2: I s'ha cregut que sóc vosaltres.
4: Senyor Pujol, està fent... Sí.
2: Pujol,
3: salga de este cuerpo,
2: senyor Pujol. No, jo sóc el president Illa.
3: Ja. Sí.
2: Però que ningú...
4: Aquesta tos, que té aquesta miqueta de tos, se l'ha de fer mirar. Però
3: és l'aire, condicionat.
2: És l'aire condicionat. A la Sau a Montserrat, on hem fet l'entrevista, sí. Hi ha un aire molt...
3: Canvien els filtros, que a vegades són els filtros, president.
4: Si s'ha d'anar renovant, sí. Això.
2: Sí. Ens conformarem amb les engrunes, com si fossin tites.
3: Amb això arribarem a 2:15.

0: Últimes hores, aldarulls a Ceuta, entre grups de persones, sobretot en algunes platges on continuen havent-hi algunes persones. Recordem que hi ha diverses persones que continuen a la ciutat després de l'entrada massiva de la qual avui fa just 4 setmanes. En aquest context, una altra de les notícies de les últimes hores és que Podem es nega a la proposta de Junts, que, com explicàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio, ha refet lleugerament la iniciativa legislativa per delegar les competències d'immigració a la Generalitat.
1: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
0: És el que deia Míriam Nogueras ahir al matí de Catalunya Ràdio, però com dèiem, Podem continua dient que no.
2: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
0: És Iona Belarra, la secretària general de Podem. Tot això l'endemà de saber-se que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar explicacions de Ceuta i el dia que José María Aznar visitarà la ciutat. L'expresident del govern espanyol, segons va confirmar ahir la Fundació FAES, la fundació relacionada amb el Partit Popular, visitarà la ciutat de Ceuta a les pròximes hores. Tot això, mentre el món encara està impactat per les imatges de la gran riuada del nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, que ha arrasat absolutament tot.
3: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Hi ha 165 morts confirmats i centenars de desapareguts. Molts turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme i pelegrinatge. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria 2 espanyols. De moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. I aquesta nit hem conegut la mort als 97 anys de l'artista pop japonesa Yayoi Kusama. La recordareu per les seves instal·lacions immersives plenes de cercles i escultures de carbasses que hi ha a molts museus, però també en espais públics de tot el món. I els esports, Robert Prat.
4: El Barça, que debuta a l'estadi a la Lliga davant l'Atlètic Club a les 9, amb Alde i Rodri a la convocatòria, amb l'absència de Gavi, Laporta diu que no hi haurà homenatge als campions del món, es farà una reivindicació de l'estelada a les graderies, el club blaugrana demana a l'Atlètic de Madrid que repensi la situació de Julián Álvarez, el Madrid guanya 4-1 la Reial, i a les 6 sorteig de Champions, al Barça li poden tocar PSG, Arsenal, City i Bayern de Múnich en els 8 primers partits de la Lligueta.
0: Fem ara un cop d'ull a com tenim el pronòstic del temps per les pròximes hores, Tomàs Molina.
5: Avui tornarà a ser un dia amb nuvolositat variable, més sol al matí a les comarques de l'Alt Pirineu, l'Aran, també cap al Pirineu gironí, però amb intervals en núvols que tornaran a ser presents en la façana litoral i prelitoral. Fins i tot no descartaríem alguna petita gota que encara aniria bruta de presència de pols sahariana, d'aquesta pols del desert que manté doncs la pluja bruta. Una tarda de nuvolades al Pirineu, de vent de garbí que bufarà encara moderat a fort en aquesta zona i també de possibilitat d'algun ruixat en el sector de l'Alt Pirineu. La temperatura amb tendència a pujar amb un ambient de màximes que arribaran als 34-35 graus. De cara a demà, la situació continua marcada pels núvols alts, núvols mitjans, que mantindran el cel entrenyinat en presència de sol, però això sí, en temperatura una miqueta més baixa.
0: Mobilitat a aquesta hora, Sílvia Andrés, com ho tenim això? Bon dia.
6: Bon dia, hi ha diverses incidències. Els trens circulen amb demores a la línia R4 per un robatori de cable en el tram entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada. Destaca també els retards a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per una avaria a la capital espanyola. A Barcelona, autobusos i metro a l'hora.
0: I a les carreteres, com les tenim ara mateix? Mariluz García, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, doncs encara tranquil·les, però hi ha un vehicle avariat a l'autopista P7 a Mollet del Vallès en sentit sud que talla un carril i provoca retencions en aquesta zona i afecta de retruc la C-17 amb retencions a Parets del Vallès en direcció Barcelona o bé per enllaçar amb la P7.
0: Gràcies, Mariluz.
7: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí a una horeta, Jordi Mir, Laura Aznar, Afra Blanco i Ignacio Rigau, però de moment fem un cop d'ull als diaris. I comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades amb el Pol Foradada i el Marc Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui, amb la riuada al Nepal, a totes les portades.
9: Riuada mortal al Nepal. Titula l'Ara, riuada devastadora al Nepal. Llegim al periòdico.
8: Una riuada sembra la destrucció al Nepal, explica La Vanguardia.
9: En tots tres casos, acompanyes de fotografies que ocupen mitja pàgina. En una hi veiem com s'han desbordat els vessants de l'Himàlaia.
8: I en una altra, com les autoritats rescaten i duen en braços una dona gran. Hi ha més de 160 morts i centenars de desapareguts.
9: L'altre gran tema del dia és Meta, que pagarà 17.000 milions de dòlars per evitar el judici sobre els menors i les xarxes, titula l'Ara.
8: Un titular que repeteix a la Vanguardia, que afegeix que així es bloqueja el judici per la querella de 29 estats nord-americans.
9: I editorial al mateix diari sobre Meta, on se subratlla que Zuckerberg ha volgut evitar una condemna que posaria en perill l'existència de la companyia.
8: Però això no impedeix, diu el diari, que la imatge de Meta i la seva manera de fer hagin quedat tocat seriosament, perquè el que feia l'empresa fins ara era poc més que un maquillatge.
9: I Ceuta, esclar, que encara treu el cap a les portades d'avui.
8: Interior va rebre el juliol 7 avisos del CNI sobre Ceuta, però ho va considerar insuficient, diu el periòdico.
9: O l'editorial de l'Ara, que insisteix en la mala gestió que ha derivat en xoc intern.
8: I es demana que es depurin responsabilitats en una crisi que està posant el govern de Sánchez contra les cordes.
0: 2:45 de 8. Després de les portades, després de les opinions, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Creus. Bon dia.
10: Bon dia.
0: Si sou fans de menjar el bocat, val la pena que aneu amb compte.
10: Sí, perquè augmenten les lesions a la mà per tallar aquesta fruita de moda en els esmorzars. Un hospital del nord d'Alemanya ha documentat 80 casos des del 2020 del que es coneix com a mà del bocat. Dels 8 casos de fa 6 anys, van passar 21 al 2025. Qui més en té són les dones joves. Les lesions no són simples talls, n'hi ha que requereixen cirurgia i tot, i és que pot tocar zones delicades com tendons, nervis digitals o artèries, o recollir-ho en nius.
0: Ho peta les ressenyes.
11: L'hotel del Conflent, que va acollir improvisadament els 180 ciclistes de la Vuelta que es refugiaven de la calamarsada que estava caient, van envair...

0: de que no era ben bé un toro?
1: Doncs no, era un penis gegant.
0: Caram.
1: Al municipi del Ginet, al País Valencià, ha esclatat la polèmica després que un grup de veïns col·loqués per amenitzar una festa de la cervesa dins les festes del poble una d'aquestes atraccions de bou mecànic, però que en aquest cas no era un bou, sinó un penis. El grup municipal de Vox va alçar la veu i alguns veïns van qualificar l'atracció d'ofensiva perquè, deien, la podien veure criatures. Sembla que tortura animals a les festes populars, sí, però cavalcar un falus gegant, no. Ho llegim a l'ABC.
0: Dos quarts i mig avui, a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
2: Comencem mirant la premsa del Nepal després del desastre natural d'ahir, que ha deixat, recordem, almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Els diaris locals expliquen que el Banc Mundial enviarà 25.000 milions de dòlars per ajudar a la reconstrucció, també que hi ha 17 helicòpters de rescat esperant per enlairar-se des de l'aeroport de Katmandú i les dificultats que tenen alguns pobles per recuperar aquestes hores l'electricitat. Segons expliquen, els danys a les carreteres, en l'energia i al turisme suposarien una pèrdua estimada, atenció, de més de 2 bilions de dòlars. A la premsa britànica, The Guardian destaca que dos neurocirurgians de Londres han fet la primera operació amb èxit al món assistida amb intel·ligència artificial per extirpar, en aquest cas, un tumor cerebral. El pacient era un home de 48 anys i s'ha mantingut la notícia en secret fins que l'home s'ha recuperat. A The Telegraph, notícia curiosa sobre la mort de Dolly Parton, i és que l'última cançó de l'artista no es podrà escoltar fins d'aquí 20 anys, l'any 2046, quan ella hauria fet 100 anys. Es diu My Place in History i ella mateixa va guardar el CD amb una cançó gravada dins una capsa de fusta al seu parc temàtic als Estats Units.
3: A la premsa econòmica, l'Economista informa que el Banc Central Europeu admet que els tipus d'interès pujaran més del que havien calculat. L'increment es produirà per contenir la inflació, però també perquè, sorprenentment, l'economia de la zona euro resisteix. Tot fa pensar que al setembre els tipus d'interès pujaran 25 punts fins al 2,5% i a principis de l'any vinent s'incrementarien 25 punts més. El diari digital On Economia explica que Catalunya és la comunitat autònoma que rep més diners de l'Estat per sufragar competències pròpies. Són 3.563 milions d'euros, segons dades de l'any 2023. El diari assenyala que si es mira els diners que rep Catalunya per habitant, algunes comunitats amb moltes menys competències reben xifres similars. I recorda que el dèficit fiscal és de 21.000 milions d'euros, segons dades de la Conselleria d'Economia. Finalment, a Expansió en trobem en què inverteix Donald Trump en borsa. Revela que el president nord-americà va fer més de 1.000 operacions borsàries només durant el mes de juny passat i que va vendre accions de Meta i Motorola i en va comprar de Berkshire, Visa i Mastercard.
0: Minuts per arribar a 3 quarts de 8. Ens repassem ara la premsa esportiva. Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia. El Barça no renuncia a Julián Álvarez. El Mundo Deportivo assegura que continua vigent l'ofensiva per fitxar el jugador, que al·lega una indisposició per no entrenar-se amb l'Atlètic de Madrid, mentre que el diari Esport afegeix que la porta no es rendeix i el jugador tampoc tira la tovallola.

0: El director de l'esport, Joan Baells, diu que amb l'oferta de 100 milions sobre la taula, l'Atlètic de Madrid no cedirà i que Florentino s'ha sortit amb la seva encarint el jugador amb aquella oferta fantasma que va fer en el seu moment de 150 milions. El diari Marca incideix que ara mateix l'únic perjudicat és el jugador.
1: Vull justícia.
0: I La Vanguardia sentencia, el Barça ja ha decidit o Julián Álvarez o res de res. L'esportiu diu que és el moment d'exaltar l'estelada del partit d'avui entre el Barça i l'Atlètic Club i afegeix que hi haurà 10.000 estelades per protestar contra l'actuació policial que repartirà ANSE i Òmnium. El diari ara parla del partit de les estelades amb la suspensió de l'homenatge a la Roja i el periòdico matisa una mica, diu que el Barça, com a club, no organitzarà cap acte institucional per l'estelada.
2: I el cor dels catalans, la senyera i l'estelada.
3: Després de la premsa esportiva fem un cop d'ull també a la premsa del cor. Sílvia Andrés, bon dia.
4: Bon dia, Freddy. Els ducs de Sussex tornen a viure una altra vegada al Regne Unit. Meghan Markle i el príncep Harry, acompanyats pels seus dos fills, van arribar ahir en un jet privat, com si fossin reis. Els ducs de Sussex paguen de la seva butxaca el lloguer de la seva nova casa a l'exclusiva àrea dels Cotswolds. Perquè us feu una idea, és la zona on els rics de Londres

0: Es tenen la caseta del cap de setmana. D'altra banda, s'ha fet córrer el rum-rum que Meghan havia trobat feina com a actriu a The Gentleman. Sembla que era un rumor. La sèrie gira al voltant dels negocis poc legals d'uns aristòcrates britànics. Si Markle hagués fitxat per la sèrie, la ironia hauria estat màxima, ja que els personatges són tan ambigus com ella mateixa. En definitiva, el culebrot Sussex ha començat i ja amenaça a tenir massa capítols.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl, val la pena.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: En un minutet ens plantarem a 7:45 aquí al matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, molt bon dia de nou.
7: Què tal? Bon dia.
6: Aniversaris, què fan avui?
7: Va, avui comencem amb Eurovisió, parlant de la guanyadora d'Ucraïna de l'any 2016, que és Jamala.
6: Sí, ja anem. Ja anem a fer la punyeta.
7: He posat una mica així més de context per veure si ens ubicàvem, però...
6: Sí. Aviam, Eurovisió 2016, eh?
7: Sí.
6: 30?
7: 43.
6: 43.
7: Bueno,
6: és clar. És que Eurovisió hi ha de tot. No, hi ha gent molt joveneta i hi ha gent més veterana.
7: Exacte.
6: Vinga.
7: Seguim amb el dissenyador Tom Ford, que en fa quants?
6: Home, Tom Ford, 67.
7: I quasi 65.
6: Vinga.
7: Seguim amb el tenista Carles Moyà, que en fa número rodó, va.
6: 60.
7: 50.
6: És més jove que jo, clar, clar. És que jo aquests els veig molt grans de manera absolutament irracional. Sí, sí, sí.
7: I acabem amb el director esportiu del Barça, jugador també, Deco.
6: Deco. Deco.
7: Una mica més que, menys que Moyà, eh?
6: Menys que Moyà, eh? 45.
7: 49. Bé, bueno, més o menys.
6: Allà, allà.
7: Allà, allà.
6: Vinga, i el santoral.
7: Avui és Santa Mònica, Santa Margarida, Santa Eulàlia, Sant Marcelí, Sant Pere, Sant Narn i Sant Ruf.
6: Gràcies, Marta Viana. I ara, aquest estiu, hora aquesta hora, com cada dia aquest estiu, ara ho hem dit bé, de fer una recomanació literària. Vaja, no nosaltres, ens la fa una llibreria.
8: Hola, sóc la Judit, de la llibreria Buc de Llibres de Mataró. Us volia recomanar un llibre per nois i noies de 12 a 14 anys, aproximadament, i també per adults, que es diu Duna, Diari d'un estiu. És de la Muriel Villanueva, amb il·lustracions de Ferran Horta, publicat per Babolinka. És un llibre preciós que explica l'estiu de la Duna, que és una nena on li canvia totalment la seva vida, les seves experiències, li passen moltes coses i és superinteressant, amè i molt intens. Espero que el disfruteu i que us agradi molt.
6: I una altra recomanació, en aquest cas la que ens fa cada dia la Sílvia Comet, que avui ens proposa la sèrie Margo tiene problemas de dinero.
9: Segueix una jove molt creativa que comença els estudis universitaris i queda embarassada d'un dels seus professors. Per guanyar-se la vida, entra en el món d'OnlyFans, però en lloc de limitar-se a penjar contingut sexual, converteix aquesta activitat en una mena d'espectacle per atraure subscriptors. La relació amb els seus pares és l'altre gran què d'aquesta sèrie amb un repartiment de traca. Elle Fanning, en la pell de la Margo, Michelle Pfeiffer interpreta la seva mare i Nick Offerman assumeix el rol del pare. Una original barreja de comèdia i drama de 8 capítols. És a Apple TV.
6: Ara mateix passen 2 minuts de 7:45. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio i aquests són els sons del matí.
1: Els sons del matí.
10: Els vots de Podem són decisius, però ara com ara continuen veient-hi un rerefons racista.
11: Problemes que estaven delegando en Catalunya una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
12: Esto nos desborda, absolutamente. Nosotros no tenemos capacidad
2: per acoger a 3.500 ni a 4.000 menors.
12: Jo crec que no és el moment de posar condicions, sinó de posar solucions.
13: La construcció del dipòsit fluvial fa anys que està damunt de la taula, però no s'havia impulsat pel seu elevat cost.
14: Ara plantejar tots els sistemes de drenatges que tenim.
15: Meta accepta restringir a 2 hores al dia l'ús de les seves apps per part dels menors i les bloquejarà entre la mitjanit i les 6 del matí.
6: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Abordar.
16: Acostar-se amb una nau fins a tocar-ne una altra, diu el DIEC, que també recull l'excepció d'emprendre un afer, un assumpte, una conversa. Això és el que faran govern espanyol i comunitats autònomes aquest matí. Una reunió, ara sí, per tractar el futur dels menors migrants que hi ha a Ceuta. Vox, per cert, no hi anirà.
6: Etapa.
16: Període, una fase en el concurs, en el curs d'un esdeveniment, en un procés. La d'ahir de la Vuelta va passar, per exemple, pel sud del país, però també és el cas de tancar etapes i obrir-ne. El príncep i Enric i la seva dona Meghan, que 6 anys després han marxat dels Estats Units, des d'ahir viuen de nou a Anglaterra.
6: Altres paraules del dia, quan ara mateix passen 3 minuts per arribar a 7:45. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. L'última paraula, Marc, préssec.
16: Sí, fruit comestible del presseguer, globós i lleugerament solcat per un costat i de pela vellutada. Boníssims, mengeu una que encara és època. El préssec també es pot menjar o fer. I qui ha fet el préssec i ha caigut en el ridícul és l'Agència Espanyola de Nutrició fent recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa basant-se en dades d'homes.
6: Després de les 3 paraules amb el Marc Jurado, les 3 xifres amb la Sílvia Creus. 8.045.
0: És el nombre d'hipoteques que s'han signat a Catalunya aquest mes de juny passat. Això és un 14% més que el juny de l'any passat i suposa la xifra més alta d'un mes de juny dels últims 16 anys. Al conjunt de l'Estat se'n van firmar 45.907, un 10,8% més. La majoria d'hipoteques, un 61%, són a tipus fix.
6: 46,6.
0: És el percentatge de ciutadans de l'Estat espanyol que diuen que no disposen d'una temperatura adequada a casa seva de manera habitual, segons el quart observatori sobre habitatge i sostenibilitat. Només el 9,5% dels enquestats asseguren que casa seva manté sempre una temperatura adequada.
6: 12.
0: Són els anys que fa avui que va morir Pere Pubill i Calaf, el mític paret rei de la rumba catalana, per culpa del càncer. L'autor de Saboreando, Una làgrima, Borriquito como tu o El mig amic, que va fer ballar el món sencer a la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics del 92 en Barcelona. Tiene poder, tenia 79 anys.
6: I després de les xifres, les 3 imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem un barri que queda entre una zona boscosa i un riu. La meitat que queda a prop dels arbres són cases amb bastants colors. Les que queden més a prop del riu són cases totalment marrons o directament runa, que s'amuntega en el fang que hi ha a terra.
17: Un dels llocs per on va passar la brutal riuada amb origen al Tibet i que va causar una tragèdia, sobretot al Nepal, de conseqüències encara inquantificables. Més de 160 morts, diuen els balanços actuals, i com a mínim centenars de desapareguts. Una immensa onada que va arrasar tot el que va trobar davant. Encara s'ha d'aclarir què la va originar.
6: A la segona hi veiem desenes de persones al carrer, totes amb samarreta blanca, però tenyida d'un color vermellós. Van ben bruts. Alguns es llancen algun objecte. Al terra hi ha una immensa catifa formada per tomàquets.
17: La tomatina de Bunyola al País Valencià, la festa popular que se celebra l'últim dimecres de cada mes d'agost i que consisteix bàsicament en això, en fer una guerra de tomàquets. 7 camions que passen pels carrers de la localitat s'encarreguen de repartir, en el cas d'ahir, fins a 150.000 quilos de tomàquets.
6: A la tercera imatge hi veiem un grup de nens amb xanques, uns altres que estan tocant els tambors al pati d'una escola. Júlia Olacar, Lleida, què estan fent?
18: Doncs són els joves infants que participen durant tota esta setmana als tallers de la que la Reta Cervera tenen entre 3 i 13 anys i fan activitats com pintar disfresses, que lluiran durant el cap de setmana, però també aprenen a fer el toc de quelarre amb el tabal o anar amb xanques. I a partir de divendres la ciutat s'encendrà durant els 3 dies de quelarre.
6: Ara mateix falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem ara els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Marc Jurado. La notícia política de les últimes hores és que Podem no avala la nova proposició de llei que Junts va registrar al Congrés, com us va avançar aquest programa, per delegar competències d'immigració a la Generalitat.
7: Tot i això, la formació morada no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport.
11: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
6: Mentrestant, el govern espanyol i les comunitats autònomes aborden avui el futur dels menors migrants de Ceuta.
16: En una reunió marcada pel rebuig de Vox al seu trasllat a la península, ahir el president saudí, Juan Jesús Vives, reiterava.
2: Esto nos desborda, absolutamente. Nosotros no tenemos capacidad para acoger a 3.500 ni a 4.000 menores y vamos a pedir que sea el Estado quien se haga cargo de esto.
6: Tot això quan a les últimes hores el que continua pujant una mica és la tensió a Ceuta. Aquesta matinada, aquesta nit, vaja, centenars de persones han intentat fer fora de la platja del Trampolín les persones migrants que hi dormien i la policia s'hi interposa per evitar els xocs. L'altra notícia de les últimes hores, haureu vist les imatges absolutament terribles. Una riuada descomunal al Nepal, a la frontera amb el Tibet, ha causat com a mínim 165 morts i més de 1.000 desapareguts, molts d'ells turistes.
19: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
7: Com explica un veí de la zona, l'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi ha 2 ciutadans espanyols.
6: I Meta pacta el pagament de més de 16.000 milions de dòlars, de fet 17.000, per tancar el judici per l'addicció dels menors a les xarxes.
16: L'acord extrajudicial obliga la matriu de Facebook i Instagram a limitar els temps d'ús de les aplicacions als adolescents i restringir-los l'accés nocturn. Rob Bonta és el fiscal general de Califòrnia.
20: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll. Not
6: scrolling. I polèmica per l'informe de l'Agència Espanyola de Nutrició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa basant-se en dades d'homes.
7: L'error l'ha denunciat l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, l'AMIT, que ho considera una frivolitat. L'agència assegura que ho revisarà.
6: Mentrestant, el govern desenvolupa un projecte per aplicar la intel·ligència artificial en la gestió del trànsit i de la xarxa viària.
16: S'anomena Bessó Digital i treballa en 3 departaments i s'anirà implantant progressivament en els 3 propers anys. Núria Parlon, consellera d'Interior.
21: Permet, doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat. O poder actuar amb molta més prevenció davant d'una situació de congestió per informar la població.
6: I després de la mort de Dolly Parton, de la mort de Tim Curry que coneixíem ahir, aquesta mateixa matinada hem conegut la mort als 97 anys de l'artista pop japonesa Yayoi Kusama.
7: Coneguda mundialment per les seves instal·lacions immersives plenes de cercles i escultures de carbasses, interessada per la psicodèlia, la repetició i els patrons, la seva obra és present a museus i espais públics d'arreu del món.
22: Tornem a parlar de temps variable. Avui tornarà a ser un dia que mantindrà aquests intervals en núvols a la façana litoral durant el matí. No descartaríem alguna goteta que tornarà a ser bruta per la presència de pols en suspensió i un matí, en canvi, de força més sol cap a l'Alt Pirineu, les comarques de Ponent, també fins i tot el Pirineu Gironí, tot i que a la tarda les nuvolades tornaran a guanyar terreny. Nuvolades que faran que els núvols siguin més destacables cap a l'àrea de l'Alt Pirineu, fins i tot amb algun ruixat en aquesta zona, amb vent de garbí que bufarà encara amb ràfegues moderades en tot el Pirineu i amb temperatura amb tendència a pujar, màximes que arribaran de nou fins als 35 o 36 graus. Els propers dies, demà encara un dia molt similar al d'avui, amb un sol esmorteït, entrenyinar per la presència de núvols alts, encara amb pols en suspensió, però amb tendència a la baixa, i de cara al cap de setmana sembla que farà més sol i la temperatura anirà cap amunt.
6: Gràcies, Tomàs Molina. Actualitzem també aquesta hora, quan falten 5 minuts per les 8. La situació del trànsit ara mateix, més que res, perquè a poc es va reprenent la normalitat després de les vacances d'estiu. Mariluz García, com estàs? Molt bon dia.
23: Hola, bon dia. Doncs encara força tranquil·litat. Només veiem lentitud a la C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de Trinitat, la P7, lentitud de Montornès del Vallès a Mollet en sentit sud per un vehicle avariat i efecte de retruc la C17 amb retencions de Parets a Mollet per enllaçar amb la P7.
6: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
23: Fins ara.
6: I el transport públic, com el tenim? Sílvia Andrés, bon dia de nou.
24: Bon dia. La línia R1 circula amb retards de més de 15 minuts per una avaria a les instal·lacions entre Mataró i el Masnou. També hi ha demores a la línia R4 per un robatori de cable que afecta el tram entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada. Finalment, destaca els retards a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per una avaria a la capital espanyola.

0: Tu ets tu. L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Cada dia a les 7, tot costa.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. I arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
2: Som pura cafeïna.
0: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
1: De dilluns a divendres, a 8:45,
0: a Catalunya Ràdio i 3cat.info. Catalunya Vespre.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més.
1: Ningú t'ho explicarà millor.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Es queden un parell de minuts per arribar a les 8 del matí. Ja sabeu que aquests dies, per arribar a les 8 justament, sentim un oient o una oient del programa que vulgui dedicar la cançó a algú, a la persona que vulgui. Encara teniu temps de fer-ho, demà serà l'últim dia, al 636-360609, 636-360609, ens envieu una nota de veu, ens dieu quina cançó voleu dedicar-li, aquí, per descomptat, i si ens voleu explicar per què, doncs encara millor. Sentim la Fina, per exemple.
1: Hola, bon dia. Voldria demanar la cançó Com un puny, d'en Raimon. Felicitats pel programa d'estiu, perquè estem enganxats quan som a casa. Molt bé, molt bé, molt bé, Freddy. Gràcies.
2: Quan tu te'n vas al teu país d'Itàlia i jo ben sol em quedé a Maragall,

0: presència.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio en aquest dijous que comença encara amb l'impacte d'aquestes terribles, terribles imatges de la riuada que hi ha hagut al Nepal. Ja ho sabeu, ja ho heu vist, una enorme riuada just a la frontera amb el Tibet que ha deixat com a mínim 160 persones mortes i centenars de desaparegudes. Una allau de gel, d'aigua, de fang que encara s'està investigant exactament com va començar i que s'ha literalment emportat tot el que s'ha trobat. 160 persones mortes. Les autoritats del Nepal han avançat que entre els desapareguts hi ha dos espanyols, perquè els desapareguts són centenars de persones desaparegudes. Les autoritats del Nepal dèiem que entre aquestes persones desaparegudes n'hi hauria dues d'espanyoles, però de moment no s'ha confirmat. La Generalitat el que ens diu és que de moment no els consta cap català afectat. S'està investigant exactament què és el que ha passat. Els experts apunten que la principal causa seria el desglaç i el despreniment d'una glacera que hauria generat tota aquesta situació. Tot plegat en un dia en què les mirades es tornaran a posar a Ceuta per partida doble. D'una banda, aquesta nit ja ha tornat a haver-hi aldarulls en persones que volien fer fora de la platja els migrants que continuen a la ciutat després de l'arribada del Marroc ara fa tot just un mes. Hi ha hagut escenes de tensió. De fet, ahir ja vam veure alguna manifestació en què fins i tot alguns manifestants s'enfrontaven amb alguns dels mitjans de comunicació que estaven cobrint aquesta situació. Anirem en directe a Ceuta per saber exactament com evoluciona aquesta situació i per veure com ha anat aquesta nit, que pel que veiem i pel que ens expliquen hi ha hagut moments de tensió fins al punt que la policia ha hagut d'intervenir per separar aquestes persones, per impedir que les coses anessin a més. Aquesta és una de les escenes que avui viurem a Ceuta. L'altra és la visita a la ciutat, ni més ni menys, que de José María Aznar. L'expresident espanyol ha anunciat a través de la Fundació FAES que avui serà a Ceuta. Alguns mitjans diuen que el Partit Popular això no en sabia res, per bé que, si això és així, al final s'ha reconduït, perquè el qui es diu que l'acompanyaria seria el vicesecretari d'Hisenda de la formació, el vicesecretari d'Hisenda del PP, que acompanyaria Aznar en aquesta visita. És una de les imatges més destacades, perquè és evident que no és habitual que els expresidents participin activament d'aquesta manera en crisis semblants com la que hi ha ara mateix al govern espanyol arran de la situació de Ceuta. I avui també al Matí de Catalunya Ràdio parlarem de xarxes socials, una vegada més, perquè déu-n'hi-do l'acord ahir al qual va arribar Meta, l'empresa propietària d'Instagram, de Facebook i de WhatsApp, amb els estats, una quarantena d'estats dels Estats Units, que s'hi havien carallat. Meta s'estalvia el judici i a canvi paga 17.000 milions de dòlars i, a més, es compromet a prendre una sèrie de mesures que, en teoria, haurien d'evitar que les xarxes socials fossin realment addictives, molt especialment per als adolescents. Avui es preguntarem si aquestes mesures, tant la multa com aquestes iniciatives, són realment efectives. Tot això i més, com es diu en aquests casos, al Matí de Catalunya Ràdio, però de moment, Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta el dijous? Què ens expliques?
1: Doncs aquests intervals en núvols que es mantindran encara les properes hores, aquesta variabilitat en el cel, bàsicament sol, però un sol sempre amb la presència d'aquesta nuvolositat, encara amb pols en suspensió, i a última hora de la tarda d'avui o la matinada ja de divendres, fins i tot algun ruixat que pot afectar punts de l'Alt Pirineu, de l'Aran, localment podria tenir caràcter de tempesta. La temperatura avui una miqueta més alta, els valors de les màximes s'enfilaran fins als 35 o 36 a les comarques de Ponent, però estaran al voltant dels 35 també a bona part de les comarques gironines. Demà serà un dia molt similar al d'avui, encara amb aquests intervals en núvols, no acabarà de donar precipitació, però s'anirà imposant el sol de cara a la tarda i, de fet, el cap de setmana serà un cap de setmana un altre cop de ple estiu, amb sol, amb temperatures altes i amb poca variabilitat. I tornar a recordar que aquesta propera matinada, demà al matí, que es lleva ben d'hora, doncs podrem veure un eclipsi parcial de lluna que coincideix justament amb la posta de la lluna i amb la sortida del sol, és a dir, s'haurà d'aprofitar al voltant de les 6 de la matinada, doncs per veure que la lluna haurà quedat d'una mena de color vermellós també. I a més, potser serà més intens perquè la pols en suspensió doncs pot ajudar que encara es vegi més vermell.
0: I aquest eclipsi de lluna, parcial de lluna, demà cap allà a les 6, haurem de sortir per mirar-lo?
1: Sí, és que serà molt baix en l'horitzó, per tant, entre les 5 i les 6 ja estarà en marxa, serà mitja lluna, així com de color vermell, i després ja es pondrà, sortirà el sol, és a dir, que el punt màxim d'aquest eclipsi parcial no s'acabarà de veure perquè acabarà sortint el sol.
0: Gràcies, Tomàs Molina, una abraçada, fins ara.
1: Que tingueu bon dia.
0: 8:05, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio i hem de començar parlant del Nepal.

0: crits de desesperació davant d'aquesta riuada realment horrible, espectacular, que hem vist tots a les imatges i que avui trobareu, per exemple, a les portades de tots els diaris. Ha estat al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, una enorme riuada ha deixat com a mínim 160 persones mortes, centenars de desaparegudes. L'última hora és que les autoritats del Nepal han elevat fins a 826 persones la xifra de desaparegudes, més de 800 persones de les quals no es té constància d'on serien ara mateix. D'aquestes, més de la meitat, en concret 466, serien persones estrangeres. Aquesta allau de gel i aigua i fang i tot plegat s'ha emportat tot el que s'ha trobat en una zona coneguda i, de fet, molt freqüentada, perquè hi ha moltes rutes per caminar, per fer senderisme. I aquestes són les veus d'alguns dels testimonis i dels supervivents explicant que mai a la vida havien vist res semblant. Camions, cotxes, ponts, edificis, cases, tot desapareixent en qüestió de segons davant d'aquestes persones. Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: A aquesta hora podem explicar que helicòpters militars i també privats i drons estan treballant en les tasques de rescat i recerca d'aquestes més de 800 persones que continuen desaparegudes.
1: I molts desapareguts són turistes en una zona, ho deies, coneguda per les rutes de senderisme, com explica Kishor Sharma, un nepalès que viu a Catalunya.
2: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailas i tot això, que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser que estaven en trànsit, diguem. I després, una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
1: Les causes dels fets s'estan investigant. La principal hipòtesi del govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no l'inrevés.
0: Per tant, aquesta seria la causa, aquest desglaç que hauria provocat aquesta esllavissada, tot i que això encara s'està investigant. Sobre aquestes possibles causes i com és aquesta zona de glaceres, n'ha parlat el 3CAT el professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, Marc Oliva.
3: La placa índica s'està ficant per sota de la placa euroasiàtica i doncs, l'està aixecant. Són muntanyes, per tant, joves, que tenen molta empenta i això fa que hi hagi molt desnivell. I a la vegada tens muntanyes molt altes que, per tant, estan esculpides pel gel, perquè hi ha glaceres. I, per tant, les glaceres que queden retingudes a les parts altes acumulen també molt de gel, però a la vegada també estan retrocedint.
0: És el que explicava el 3CAT el professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, Marc Oliva. Les autoritats nepaleses, per cert, ho dèiem també abans, avançaven ahir que entre les persones no localitzades, entre els centenars de persones desaparegudes, més de 800 persones desaparegudes, hi hauria dues persones de nacionalitat espanyola, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors del govern de Pedro Sánchez no ho ha confirmat. Per la seva banda, el govern de Salvador Illa, el govern de la Generalitat, ha dit que ara per ara no els consta cap català afectat. Aquesta és una de les notícies de les últimes hores que té a veure amb un altre fenomen meteorològic extrem, amb un altre fenomen de la natura extrem després dels terratrèmols que hem vist, per exemple, aquest estiu. Però al voltant d'aquesta situació, amb fenòmens estrictament relacionats amb la meteorologia, estrictament relacionats amb els fenòmens meteorològics, també ens hem de fer ressò a les últimes hores que el poble occità de Pomàs continua intentant recuperar-se després del tornado, també segurament recordeu les imatges, que dilluns a la tarda va deixar una quarantena de ferits. De fet, no només això, sinó que va malmetre uns 300 habitatges. Ara mateix el municipi ja es prepara per una reconstrucció que veuen a venir, que tenint en compte les destrosses que hi ha hagut, serà llarga, llarga. Enviada especial a Pomàs, Laura Bertran.
4: Des que dilluns a la tarda un tornado va escombrar Pomàs, s'organitzen l'ajuda, les tasques de neteja i de tala d'arbres i els controls de seguretat. Més enllà de l'urgència, el poble trigarà molt de temps a recuperar la normalitat. Sentim el seu alcalde, Hervé Giné.
5: És un repte, però estic convençut que el superarem. Ho reconstruirem sense cap problema, juntament amb tothom, amb la població, amb els poders públics, i res és impossible. Així doncs, al contrari, és un repte.
4: L'escola del poble ha quedat totalment destruïda a pocs dies de l'inici del nou curs escolar. Des de Pomàs, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Laura. I d'altra banda, en aquestes últimes hores, a Roda de Berà, s'han recordat les dues dones, mare i filla, que van morir al municipi a causa dels aiguats de dissabte, quan els va caure un mur del port a sobre. Així acabava el minut de silenci que es va fer ahir a Roda de Barà per la mort d'aquestes dues dones, un minut de silenci en el qual hi van participar més d'un centenar de persones. Per cert, encara sobre els aiguats, l'Ajuntament del Vendrell s'ha compromès a invertir més de 4 milions d'euros per construir un dipòsit pluvial. La idea d'aquest dipòsit és minimitzar els efectes de les inundacions, sobretot a la urbanització de Brisamar. Això arriba 5 dies després del fort temporal que va inundar molts carrers, molts baixos de la zona, i que ja apuntava el propi alcalde en declaracions aquí al matí de Catalunya Ràdio, que els portaria a fer canvis, diguem-ne, urbanístics per evitar que una pluja semblant torni a deixar escenes com aquesta. Ricard Buigas.
6: La construcció del dipòsit fluvial fa anys que està damunt de la taula, però no s'havia impulsat pel seu elevat cost. L'alcalde Kenneth Martínez diu que ha arribat l'hora de buscar solucions.
7: Ens hem de replantejar tots els sistemes de drenatges que tenim. Jo parlo dels drenatges, en aquest cas, municipals, que ens correspon, en el cas de l'urbanització Brisamar, que és el punt zero, per dir una manera, històric, al Vendrell.
6: L'alcalde convocarà un ple municipal al setembre per aprovar la disposició pressupostària per fer la inversió. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Ricard. I una bona notícia per variar una mica de les últimes hores. Ara sí que ja tenim controlat l'incendi que cremava des de dimarts a la tarda a la Serra de Collserola, a Barcelona.
1: Ha calcinat 54 hectàrees. Aquesta nit una desena de dotacions dels bombers de la ciutat encara han treballat per rematar els punts calents, amb el foc pràcticament extingit. Els veïns del barri de Canyelles i el de Torre Baró critiquen la gestió forestal i acusen l'administració de deixadesa.
8: Que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
9: Ahora no pasa nada, pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. Hay 15 metros de las casas.
0: Així ho deien els veïns, anunciant aquesta deixadesa després d'aquest incendi que, afortunadament, com dèiem, ja està controlat. Ara mateix, al matí de Catalunya Ràdio, falten 3 minuts per arribar a un quart de 9.

0: De seguida anirem en directe a Ceuta, per conèixer més detalls de l'atenció que s'ha viscut aquesta nit amb alguns aldarulls quan algunes persones han intentat desallotjar per la força persones que dormien a la platja. Ara que fa tot just un mes d'aquesta entrada massiva de persones a Ceuta procedents del Marroc, però hem de parlar de xarxes socials, perquè un altre dels temes de les últimes hores que està marcant molt els mitjans de tot el món és aquest acord entre Meta i una quarantena llarga d'estats dels Estats Units que s'havien carallat contra l'empresa propietària de Facebook, WhatsApp o Instagram. Meta s'estalviarà el judici, un macrojudici, perquè insistim que hi havia més d'una quarantena d'estats representats, i s'estalviarà el macrojudici gràcies a dues mesures que ha acceptat. Primer, pagar més de 17.000 milions de dòlars, en concepte, diguem-ne, de multa, i segon, el compromís de fer canvis a les aplicacions, a Instagram, per exemple, per fer-les, en teoria, menys addictives per als més joves. Ignasi Abad.
1: Aquesta xifra és molt menor als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats al judici. A més de la indemnització destinada a accions per prevenir els efectes perjudicials de les xarxes socials, Meta accepta restringir a 2 hores al dia l'ús de les seves apps per part dels menors i les bloquejarà entre la mitjanit i les 6 del matí. Segons el fiscal general de Califòrnia, també es limitaran les notificacions.
2: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll. Not
1: scrolling. També s'impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i es desactivaran els filtres que imiten la cirurgia estètica. Ignasi Abad, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Val la pena que desgranem una mica aquestes mesures que deia l'Ignasi. Comencem pels diners. Comencem per la part crematística, que en deien. 17.000 milions de dòlars. És cert que és la quantitat més alta que s'ha pagat mai en un judici d'aquestes característiques, però la gran pregunta, Francesc, és si per Facebook, diguem-ne, això són realment molts diners.
3: Doncs mira, el valor total de les accions de Meta és d'1,45 bilions amb B de dòlars. Per tant, la multa que ara accepta pagar és aproximadament l'1% d'aquesta xifra. A més, l'any passat l'empresa va tenir 200.000 milions de dòlars en ingressos. I encara una altra dada, només en les despeses legals pel judici, Meta admet que ja s'ha gastat 2.000 milions.
0: Per tant, és una quantitat alta, però evidentment que queda més tímida al costat dels ingressos i dels beneficis que té una empresa com Meta. Això primer. Segon, les mesures en si. Les iniciatives pròpiament dites que abans ens detallava l'Ignasi, però que val la pena que ens hi parem. Els adolescents, com deia l'Ignasi també, tindran un límit de només 2 hores al dia a Instagram i Facebook, tret que un pare o una mare entri a la configuració per donar permís perquè s'hi connectin més temps.
3: També tindran restringit automàticament l'ús de les aplicacions entre la mitjanit i les 6 del matí. Per primera vegada, els usuaris joves podran desactivar la reproducció automàtica de vídeos i la configuració que els proporciona contingut personalitzat basat en l'algoritme. Un altre canvi, cada vegada que un usuari menor de 18 anys estiga a Instagram o Facebook durant 15 minuts consecutius, rebrà un missatge a la pantalla, tot i que Meta no ha detallat encara què hi dirà.
0: L'empresa, què diu també? Doncs que desactivarà el recompte de likes i impedirà que els adolescents utilitzin aquests filtres de maquillatge que es consideren extrems i que fins i tot fan veure o simulen la cirurgia estètica.
3: Meta també s'ha compromès a millorar les proteccions contra el contacte no desitjat de desconeguts, incloent la restricció als adults d'enviar missatges a adolescents o veure el seu contingut. Com a part de l'acord, l'empresa també assegura que invertirà més en tecnologia de verificació de l'edat.
0: Per tant, hi ha alguns compromisos, alguns més genèrics que altres, alguns més concrets que altres, la pregunta és si tot això servirà, si tot això serà realment útil. Els experts que de moment hem consultat aquí a Catalunya Ràdio no ho veuen del tot clar.
3: Doncs no, i alerten que Meta continua sense estar obligada a fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat informàtica Bruno Pérez Juncà a 3Cat Info.
4: Es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
3: La sociòloga Liliana Arroyo, especialista en innovació social digital, veu positiu que els menors no puguin accedir a les apps a qualsevol hora perquè això afecta moltíssim els hàbits dels adolescents.
5: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i, a més, sempre accessible. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot.
0: Com deia la Liliana Arroyo, tot això ja no són sospites. Es van acumulant els estudis que han fet diverses institucions acadèmiques i que apunten realment els perjudicis que les xarxes socials poden tenir entre la gent més jove.
3: Per exemple, un estudi de la Royal Society for Public Health apunta que Instagram és la xarxa amb un impacte més negatiu sobre la salut mental dels joves. Genera ansietat, soledat i depressió. La Universitat Autònoma de Barcelona també té un estudi amb dades de 145.000 adolescents que conclou que l'ús problemàtic de de les xarxes està associat amb menys benestar i que això perjudica més els nois i noies de famílies més pobres. I un altre informe encara, en aquest cas de la Pompeu Fabra, alerta que les noies tenen més probabilitat d'experimentar efectes negatius associats amb l'ús de les xarxes socials.
0: Per tant, està bastant acreditat l'ús que ha determinat, l'ús intensiu, diguem-ne, de les xarxes socials a través de l'smartphone, del mòbil, pot tenir entre la gent més jove. I això és molt rellevant perquè només, si ens fixem en les dades del conjunt d'Espanya, 8 de cada 10 alumnes de 6è de primària ja tenen una xarxa social. Ja estan registrats en una xarxa social. 8 de cada 10. Però és que el 43% està registrat en 3 o més xarxes socials. Això ho apuntava una anàlisi no fa pas massa de l'Institut Nacional d'Estadística. Quan va començar aquest judici, parlàvem justament d'això amb el psicòleg José Ramón Ovieto, que és autor de diversos llibres sobre el tema.
6: Jo crec que aquest judici és important perquè és també un símptoma de l'època, no? Que estem assistint a una mena de, no? Jo li dic en castellà, el borrado, de la infància. És a dir, la idea de que la infància és un hostatge, que contra més aviat passem de pantalla, utilitzar aquest símil, millor. Facebook mateix era una xarxa social per adults i de cop es va traduir que els infants la podien utilitzar amb les mateixes lògiques que els adults, no? Es van adonar que la capacitat addictiva, la capacitat de dependència és era molt més gran.
0: I el que ens explicava el psicòleg José Ramón Ovieto aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui en continuarem parlant, però aquests són alguns dels principals temes del matí. Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de 9, de seguida anem a Ceuta, de seguida repassem els bàsics d'avui.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
8: M'expliques un conte, papa?
9: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
10: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
7: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: I 20 minuts, repassem aquesta hora els bàsics del matí amb el Pol Foradada, la Sílvia Solanes i la Marta Viana. Bon dia.
11: Bon dia.
0: I hem de començar parlant de Ceuta perquè la crisi continua oberta. Són les protestes que hi ha hagut aquesta nit, la segona nit de protestes a Ceuta. Centenars de persones han intentat fer fora per la força els migrants que dormien a la platja del Trampolín. De fet, la policia ha hagut d'intervenir per evitar topades i enfrontaments entre els dos grups. Anem en directe a Ceuta, anem en directe amb l'enviat especial del 3CAT, Miquel Sáves. Ara, com estàs? Molt bon dia.
12: Bon dia, Frederic.
0: Com és la situació? Quina és la situació? Com ha anat la nit?
12: Doncs mira, a mesura que passen els dies, la situació es va complicant cada vegada més. Ja fa gairebé un mes, para concretament aquest diumenge o mes de l'entrada massiva del 30 de juliol, i la sensació és que els ànims estan cada vegada més encesos. Els fets que explicaves van passar ahir pels vols de les 10 de la nit. Ahir a la tarda hi va haver la primera reunió del comitè de seguiment del govern espanyol, que es va allargar unes dues hores. Al vespre hi va haver la compareixença del ministre Ángel Víctor Torres aquí a la seu de la delegació del govern a Ceuta. Penseu que està situada en una plaça i fins a aquell punt s'hi van desplaçar, segons ens van explicar els agents que hi havia de la Policia Nacional, unes 5.000 persones, veïns de Ceuta, la majoria amb banderes espanyoles, amb els ànims doncs, molt encesos, com dèiem. Ens van explicar doncs, que estaven en aquell punt per protestar per la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol. Ens ho deien fora de càmera perquè no estan gaire disposats a atendre els mitjans, tenien moltes reticències, però en tot cas els vam veure molt enfadats. Què va passar? Doncs que quan va acabar aquesta reunió del govern espanyol, aquestes persones que estaven concentrades van marxar en manifestació en direcció cap a la platja del Trampolín, que és on estan assentats doncs, bona part dels migrants que hi ha aquests dies a Ceuta, amb l'objectiu, ens deien, doncs treure'ls d'allà perquè tornessin cap als seus països. En aquell moment doncs, la Policia Nacional va desplegar un ampli dispositiu, vam poder veure molts furgons doncs, per intentar doncs, que no es trobessin els veïns de Ceuta, contraris a que aquestes persones estiguin aquí a la seva ciutat, doncs, amb els migrants. Hi va haver, com dèieu, llançament d'objectes i doncs, la policia va haver d'intervenir perquè aquests fets no vagin a més. Veurem què passa en aquesta nit. De dia la situació és més tranquil·la, però a mesura que es fa fosc i que cau la nit, doncs, els ànims s'encenen i és quan es produeixen aquests enfrontaments.
0: Perquè ara, a aquesta hora, en principi, la cosa està més tranquil·la, deies, amb la llum del sol?
12: Sí, en principi, sí. Ara mateix, doncs, la ciutat es lliga més tranquil·la, i és a mesura que avança el dia, doncs, que anem veient com totes aquestes milers de persones que continuen a la ciutat, doncs, van caminant, i els veïns que organitzen normalment el resta pels vols de les 8 aquestes protestes, doncs, per expressar el seu rebuig i el malestar, no?, de tota aquesta situació.
0: El Miquel Sabe és l'enviat especial del 3CAT a Ceuta. Sabe, mil gràcies, bona feina, una abraçada forta.
12: Bon dia, una abraçada.
0: Amb el Miquel Sabe, enviat especial del 3CAT a Ceuta, que hem repassat els incidents que hi ha hagut aquesta nit a la platja del Trampolín, en aquest intent, doncs, de diverses persones de fer fora amb llançament d'objectes, com deia el Sabe, contra aquestes persones que dormen en aquesta platja. Avui fa un mes, justament, avui fa 4 setmanes de l'entrada massiva a Ceuta per part de persones procedents del Marroc. En fi, veurem què passa avui durant el dia, perquè, per si fos poc, avui a Ceuta hi haurà una visita política que pot complicar una mica, com a mínim, l'atenció, no sabem si social, però sí política. Perquè qui ha anunciat visita a Ceuta és ni més ni menys que José María Aznar.
11: Així ho ha confirmat la Fundació FAES, que ara fa un mes va demanar la presència de l'exèrcit espanyol a Ceuta i va denunciar l'actitud claudicant del govern espanyol textualment. Avui, alguns mitjans diuen que el Partit Popular no estava informat de la visita, tot i que Aznar l'acompanyarà el vicesecretari d'Hisenda i Habitatge del partit.
0: Clar, això és notícia per dues coses. Primer, perquè, doncs, evidentment, la cortesia, diguem-ne, institucional fa que els expresidents no s'impliquin en crisis que encara estan en vigor, diguem-ne, que encara estan calentes. Però, segon, el Marroc i Aznar, diguem-ne, que no tenen la millor de les relacions. Segurament recordareu que l'any 2002 l'exèrcit espanyol es va desplegar per expulsar uns gendarmes marroquins que s'havien instal·lat en un illot que es deia Perejil.
13: Jo di la orden de reconquistar la isla para respetar el status quo present, no para ninguna otra cosa, no para hacer ningún alarde de poder, no, para recuperar el status quo present, volver a la normalidad y mandar un mensaje muy claro, decir, España, cuando se hacen estas cosas, interviene. Y segundo, es deseable que no se vuelvan a hacer estas cosas.
0: És el que recordava José María Aznar de l'illot Perejil en un documental sobre aquell episodi que el teniu a Movistar, si us interessa recordar allò. En fi, avui que també qui també visita Ceuta és la fiscal general de l'Estat, acompanyada de la fiscal de sala coordinadora de menors, i la qüestió dels menors avui tornarà a ser protagonista, perquè avui es troben el govern espanyol i les comunitats autònomes per abordar el futur dels menors que, com ens deia el Sabe, continuen a Ceuta. Madrid, Pol Abrujats, bon dia.
14: Què tal? Bon dia. Si la reunió és per votar una ajuda de 25 milions d'euros per a Ceuta per acollir aquests nens i nenes, però la ministra d'Infància també vol plantejar el difícil trasllat de menors cap a la península. De fet, la cita estarà marcada per la plantada dels tres consellers de Vox que comparteixen govern amb el PP a l'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó. Tots tres boicotegen aquesta primera trobada, aquesta acollida de menors, i la direcció del seu partit de Vox els anima a fer-ho.
15: El gobierno, en lugar de centrar sus esfuerzos en enfrentar esta invasión, lo que está haciendo es repartir el problema por España. Esa no es la solución.
14: El Partit Popular també rebutja el trasllat de menors cap a la península. Catalunya, en canvi, s'ofereix acollir. Raúl Moreno, conseller de Drets Socials.
16: Jo crec que no és el moment de posar condicions, sinó de posar solucions. I per tant, nosaltres anem amb tot l'esperit de col·laboració davant d'una crisi important.
14: La ministra d'Infància, Cira Rego, recordarà avui a totes les comunitats que per llei estan obligades a acollir menors als seus centres. De fet, com ho han estat fent durant l'últim any a les comunitats on governen el PP i Vox, sense queixar-se i en contra del que diuen ara.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
14: Adéu, bon dia.
0: Això mentre el PSOE intenta sortir com pot de la discrepància que té entre ministres. Recordem que la ministra de Defensa va parlar d'avisos els dies previs a l'entrada massiva des del Marroc cap a Ceuta. Després el ministre de l'Interior va dir: nosaltres no tenim cap informe. I ahir el PSOE deia que això no és necessàriament incompatible.
17: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
0: Ja, i avui el periòdico, per exemple, destaca en portada que el Ministeri de l'Interior va rebre el mes de juliol 7 avisos del CNI sobre Ceuta, però en aquell moment els va considerar insuficients. I encara parlant de migracions.
18: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
0: És el que ens deia aquí al matí de Catalunya Ràdio Míriam Nogueres de Junts, després que avancéssim que el partit havia tornat a registrar la petició perquè Catalunya tingués competències en immigració, canviant punts del preàmbul per, diguem-ne, deixar sense excuses a Podem. Però Podem diu que el traspàs el continua grinyolant i que continuen dient que no. Joan Vilaplana.
19: Els vots de Podem són decisius, però ara com ara continuen veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any votaven en contra de la proposta presentada per Junts Junts i el PSOE i sumaven els seus vots amb els del PP i Vox per frenar la llei. Aleshores, la formació morada va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. Ara Junts l'ha escapçat, però això no ha convençut la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra.
15: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
19: Des del PSOE han assegurat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. Joan Vilaplana pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. Dos minuts i arribarem a 2:15. Una altra notícia també de les últimes hores, la mort d'un home de 72 anys mentre es banyava en una cala a Tossa de Mar, a la Selva.
20: Els fets van passar ahir a la tarda. L'home de nacionalitat francesa nedava amb un familiar quan es va trobar malament. Els equips d'emergències el van treure de l'aigua ja inconscient i no el van poder salvar. Amb aquesta víctima ja són 21 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny.
0: I per evitar ofegaments, justament, diverses platges catalanes estan provant un nou sistema de vigilància amb intel·ligència artificial que utilitza càmeres que en teoria no enregistren, però que sí està pensat per detectar el tipus d'ofegament més comú, que és el de persones grans que un cop dins de l'aigua perden el coneixement. Núria Peraire.
21: Quan una persona perd el coneixement no crida ni es mou de manera exagerada, per tant costa més de detectar, i quan les platges estan plenes de gent encara més. Però Activa Serveis Aquàtics ha patentat a Europa una nova tecnologia. Instal·len una càmera que apunta al mar i s'hi aplica la intel·ligència artificial per identificar cossos que no es mouen. Les imatges les rep en directe un centre de control que, quan veu un ofegament, avisa el socorrista de la platja. Ho explica el director de Proactiva, Oriol Canals.
22: Està analitzant sobre un mateix pla moltíssima gent alhora, moltíssima gent a la vegada. Per tant, diguéssim, la probabilitat de que nosaltres detectem un cas com el que t'acabo de dir és molt superior a la que tenim sense aquesta tecnologia.
21: L'estan provant a Badalona, Roses, Platja d'Aro, també a la piscina del Club Natació Catalunya de Barcelona. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Encara sobre intel·ligència artificial, a les últimes hores el govern també ha presentat un nou sistema de gestió del trànsit amb això, amb intel·ligència artificial, i per tant, doncs amb totes aquestes coses i les que no sabem, no és sorprenent que el principal fabricant de xips per intel·ligència artificial del món dispari resultats com els dispara.
23: Nvidia ha aconseguit doblar ingressos i beneficis. La multinacional tanca el segon trimestre d'aquest any amb uns beneficis de gairebé 60.000 milions de dòlars. És un 126% més que l'any anterior.
0: I la polèmica de les últimes hores la tenim al Barça, o de les pròximes hores la tindrem a l'estadi, perquè el Barça ha anul·lat l'homenatge als campions del món després de tot l'enrenou per l'agressió policial a un aficionat que, com sabeu, volia veure el partit de l'Elx amb una estelada.
24: El club ha decidit anul·lar el reconeixement als campions del món a la prèvia del partit. En lloc d'això, hi haurà una reivindicació de l'estelada com a senyal de llibertat d'expressió.
25: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret, on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
24: Així ho deia Joan Laporta mentre ja s'ha presentat la primera denúncia per l'agressió policial. Ho ha fet l'entitat jurídica Acció Cassandra.
26: Quan hi ha un menor d'edat que requereix una especial protecció immobilitzat, se'l colpeja a terra i quan ja s'està conduint i sota custòdia policial se'l torna a colpejar. Això està incardinat dintre d'un delicte de tortures.
24: Així ens ho deia ahir al Matí de Catalunya Ràdio Josep Rossell, cofundador d'Acció Cassandra.
0: I dues coses relacionades amb el futbol, també, algunes d'elles indirectament. Avui el periòdico explica que un històric membre dels Boixos Nois ha fet una crida a textualment protegir Sílvia Oriols a l'acte que es farà al Fossar de les Moreres la vigília de la Diada.
20: Això davant la possibilitat que col·lectius antifeixistes intentin boicotejar la intervenció de la líder d'Aliança Catalana. Segons el diari, aquest membre dels Bojos ha difós una convocatòria entre grups ultras, no exclusivament independentistes, per reunir mig centenar de persones i que Oriols pugui accedir al Fossar i fer el seu discurs. El periòdico diu que antics integrants dels Bojos han col·laborat ja amb actes d'Aliança.
0: I una altra polèmica futbolística ha estat per la futbolista Esther González, la jugadora Esther González, que després de fitxar per l'equip Al Khadija de la Lliga Saudita, ha esborrat de les seves xarxes socials les fotos que tenia amb la seva dona i el seu fill.
23: González jugava ara als Estats Units i ha fitxat pel club de l'Aràbia Saudita, on les relacions, recordem, entre persones del mateix sexe són il·legals i estan penades per llei. La jugadora fa 3 anys que està casada amb Estefania Cruz i les dues tenen un nen des del mes de gener. Al seu Instagram hi havia diverses fotografies que, com dius, ara han desaparegut.
0: Hem arribat a 2:15. De seguida expliquem altres qüestions que tenim pendents, però abans actualitzem la situació de la mobilitat aquest matí. Sílvia Andrés, bon dia.
1: Bon dia, acabem de saber que s'ha resolt la incidència que de bon matí afectava la circulació dels trens de la línia R1 entre Mataró i el Masnou. Els combois aniran recuperant paulatinament la freqüència de pas. També hi ha demores a la línia R4 per un robatori de cable que afecta el tram entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada. Destacar també els retards que s'estan produint a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per una avaria a la capital espanyola. Pel que fa a l'aeroport del Prat, remarcar que el vol de Ryanair cap a Milà, que havia de sortir a les 8:10, ho farà finalment 2 hores més tard.
0: I a les carreteres, Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs molt poques complicacions. Compte a l'autopista P7 a Mollet del Vallès en direcció a Barcelona perquè hi ha un camió avariat al voral, i a l'autovia 2 lentitud a Jorba en tots dos sentits per obres.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
2: Fins ara.
7: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, què ens expliques? Bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs avui continua aquest cel variable, aquest cel canviant, aquest cel amb aquests intervals de núvols que són més abundants en la façana litoral i prelitoral, però que també deixen estones amb sol, un sol esmorteït també per la presència de pols en suspensió. Continuarà així, un dia que serà una miqueta més calorós que ahir. Les màximes s'enfilaran fins als 34, 35, fins i tot algun 36 a les comarques de Ponent, però els valors de 35 també seran freqüents a les comarques gironines, per exemple. Per tant, serà un dia de calor i de xafogor. A la tarda vespre, o ja la primera part de la matinada de divendres, hi haurà algun ruixat que pot afectar punts de l'Alt Pirineu o de l'Aran. Demà tornarà a ser un dia com avui, un altre cop un dia amb aquests intervals en núvols que van passant, però de mica en mica s'aniran posant el sol, i de fet el cap de setmana esperem que sigui majoritàriament assolellat i amb temperatures altes, és a dir, que serà un altre cop un cap de setmana estiuenc. I tornar a recordar que els que es lleven ben d'hora, la propera matinada podran veure un eclipsi parcial de lluna que comença, tindrà el màxim a les 6:12, tot i que justament coincidirà que el sol estarà sortint, ja començarà el crepuscle nàutic, que se'n diu, és a dir, quan deixen de veure's les estrelles, i la lluna s'estarà ponent. Per tant, aprofiteu fins les 6:00 per veure, doncs, que la lluna va agafant una mena de color vermellós. Això és l'ombra que fa la Terra sobre el nostre satèl·lit.
0: Això serà la pròxima nit. Gràcies, Tomàs. Abraçada forta.
3: Fins demà.
0: Adéu.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu Esclat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida comencem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el Jordi Mir, la Laura Aznar, l'Ignacio Rigau i l'Afra Blanco. I també parlarem amb la doctora Carme Valls Llobet, que és experta en medicina en perspectiva de gènere, de la polèmica que hi ha hagut per l'informe de l'Agència Espanyola de Nutrició, que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa, però ho feia basant-se en dades d'homes.
24: L'error l'ha denunciat l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, la MIT, que ho considera una frivolitat.
0: Maria Costa.
24: L'informe explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa. Per fer algunes de les recomanacions, agafaven només com a referència alguns valors nutricionals provenients d'estudis fets exclusivament en homes. Ho denuncia Catalunya Ràdio la presidenta de l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, Maite Paramio.
5: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, calcio, que no se diera los datos con un estudio riguroso, científico.
24: L'agència assegura que ho revisarà després que el Ministeri d'Igualtat també li hagi exigit. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una notícia que hem conegut aquesta nit. L'artista japonesa Yayoi Kusama, coneguda pels seus dissenys de colors, de punts i de patrons repetitius, ha mort als 97 anys.
20: Va ser una figura clau de la psicodèlia i una de les artistes més rellevants de l'últim segle, amb exposicions a museus de tot el món. També va rebre multitud de premis i va ser la primera dona a rebre el Premium Imperiale de l'Associació d'Art del Japó, que és un dels premis internacionals més prestigiosos del món.
0: I una altra mort de les últimes hores. How do you do, See you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candyman. Tim Curry ha mort als 80 anys, se'l recorda per ser el dimoni de Legend, el primer Pennywise de la sèrie de televisió It, el conserge de l'hotel de sola casa 2, però sobretot, sobretot, per The Horror Horror, The Rocky Horror Picture Show. Tim Curry va començar la seva carrera al West End i també va actuar a Broadway fent el muntatge original d'Spamalot. Oh,

0: homogenitzar el que són les cultures. Han vingut amb l'anglès, l'anglès tothom. Està molt bé que tothom parla anglès, i el xino també, no? Però, aviam, d'alguna manera es perd la pròpia personalitat. Llavors, què hem de fer per combatre aquest afany de unir-ho tot en un sol bloc?
1: Això que li diem ara globalitzar-lo.
0: Mantenir cada poble mantingui les... Llavors, dintre d'això, és... Jo dic, hem més música. La música eixampla l'ànima, Fa falta música, molta música, perquè us asseguro, jo personalment, que els moments més difícils de la meva vida els he superat escoltant música, també. No sol escoltar música, però també escoltant música.
1: També.
0: Hem de treballar-hi més, no sol per la música, però tot el que és cultura, I, en fi, seguir una mica, potser, i entraria en un terreny més delicat, però seguir, hi ha doctrines molt bones que no les seguim gaire, i una d'elles és la de Jesucrist, Era una doctrina que deixem estar al part ara la qüestió teològica i tal, no? Aplicar la doctrina de Crist a la vida diària seria posar oli en un llum, apavegar ja tota aquesta sèrie de coses rares que hi ha. I jo ja tinc 90 anys, esclar, mirant enrere, has passat moltes fases de la teva vida. I aleshores hi ha fases que et creus ser l'amo del món, Creus, escolta, i després te n'adones que no, ets una petita cosa. Però, ojo, és una petita cosa que té ànima, té cor, té pensament, i per tant no és tan petit, és gran. El que passa és que nosaltres ens fem petits, ens hem d'obrir, tirar endavant, vinga. Què és el bo? Què és el bo? Aprofitem més el que és bo i deixem estar el que no ho és tant. És un pensament una mica filosòfic, però...
1: I per la vostra sensibilitat i pel que m'esteu comentant ara, jo estic segura que us preocupa molt tot el tema de l'escalfament del planeta.
0: Això
1: com estem tractant el planeta?
0: Tot això està inclòs en el que jo t'acabo de dir.
1: Sí,
0: o sigui,
1: per això.
0: Si canviem la nostra manera de viure, si breguem tots o remem tots en una mateixa direcció, aquestes coses les podem anar solucionant. Ara, mentre hi hagin els interessos de països i tal, serà molt difícil.
1: Els interessos econòmics industrials, sí, de consum i consum i consum.
0: Sobretot econòmics.
1: Sense mirar absolutament res l'explotació i esclavització que hi ha laboral en molts sectors.
0: I aquí a casa nostra, No cal anar fora, aquí la trobem, La trobem amagada per tot arreu. Les jornades de 8 hores, qui fa una jornada de 8 hores? No hi ha ningú que faci una jornada de 8 hores. El que es vol guanyar la vida ha de treballar més de 8 hores, però si no, no li dona. O sigui, una cosa és el que diem i l'altra el que fem, no? Són moltes coses a millorar, però si analitzem la història, hem avançat molt, Sí. Molt, moltíssim. Però, venim d'una cultura de guerra, pràcticament, no? I que, ojo, que sembla que hi tornem. Semblava que l'havíem superat, i ara ha tornat el Putin i companyia, o, bueno, en fi, jo crec que és de tots, culpa una mica de tots, no? Però hem de remar tots en una mateixa adreça, i posar el bé comú davant del bé propi, això és molt difícil. I això és començant per mi, és molt difícil. Quasi tots fem, tots escrivim la història adaptada als nostres interessos. Una mica, tu fas una lectura d'una història i és completament diferent, la mateixa lectura és completament diferent a la meva.
1: És que
0: tu defenses uns interessos i jo en defenso uns altres. El dia que tots dos defensem el mateix, el món millorarà.
1: És que anem sempre amb el que hay de lo mío. Primer sóc jo.
0: Exacte, sí.
1: Tot i que sí que és veritat que hi ha moltes entitats i molts col·lectius que estan procurant perquè...
0: Ho estan lluitant, sí.
1: Ojo,
0: Hi ha molta gent bona, El que passa és que no es veu tant, Però hi ha molta gent bona. L'ésser humà no neix dolent. S'hi fa. Normalment s'hi fa, No neix dolent. Tots neixem igual, Neixem sense res i a partir d'aquí ens hem d'obrir la vida. Bueno, estic filosofant massa.
2: Russonians o cartesians? Jo sóc russonià, també. Jo sóc com ell, russonià. Que tothom neix bo. Jo sempre he pensat que no... Que es torça pel camí, passen coses, no? Però que tothom neix bo, com va dir Jean-Jacques Rousseau. Si parlem de filosofia, jo sóc russonià, també. Però, bueno, ens torcen. No és que ens torcem, potser és que ens torcen. I lligant amb això, jo crec que estem, ara mateix, estem en una cultura de la immediatesa brutal. Tot ha de ser satisfacció immediata. Tot ha de ser egoisme, individualisme, estar bloquejats, tancats, viure en pisos molt petits. I el gran capital ens controla i ens domina, que és una barbaritat.

0: I anem cedint amb això. L'única satisfacció que tinc és que veig molta gent jove que això no li agrada i que diu, per comprar-me un pis aquí em compro una casa amb terreny gran, amb bosc i tot, i me'n vaig fora i faig teletreball, que el teletreball em serveixi per marxar d'aquí i no vull que tinguem unes densitats de població com tenim a Can Vidalet, a la Florida, Hospitalet, que això són salvatjades, no es pot viure així, no és normal. O sigui, estem vivint com a Hong Kong, ojo al dato, o com a Taipei, com a Beijing. No és el correcte, els xinesos volen viure millor, nosaltres tornem enrere. Jo, aquesta immediatesa que ens han venut com una necessitat per viure i que realment l'únic que volen és tenir-nos controlats, com antigament els industrials catalans ens tenien a les colònies, que sabien qui anava a missa, qui no anava a missa, qui no sé què. Des de la casa, el patró, instigat per l'amo, vigilava absolutament a tothom, que només tenien festa diumenge a la tarda. Si hem de tornar a això, jo no estic d'acord. Per això em vaig posar en política, perquè això ja ve de temps, no és nou, però ara és bestial. I tot busquen xarxes socials on hi hagi una satisfacció immediata, però ens robin les dades. Si sabrà el que vull, el timor m'ho vendran. A casa sembla que ens escoltin, no, a vegades? Amb aquests dispositius que hi ha. Sí. Escolta, estàs buscant una cosa al mòbil i apareix. Dius, ho he teclejat? Sembla que aparegui, sembla que ens escoltin, no? De fet, és una escolta diferent, no és una escolta real, però saben el que pensem, perquè ho tenen.
1: Una conversa privada. Què et sembla si anem un cap de setmana a un lloc que m'han dit, justament a Castelló, una conversa amb la meva germana, que m'han dit un lloc molt maco, ara no recordo el poble, no sé si era Benicassin o Benicarló o per allà. Arribo a casa, obro el meu Twitter i el primer anunci que em surt és unes vacances a la costa de Castelló. Dic, però amb aquest Twitter qui li ha dit que jo he parlat fa dues hores amb la meva germana de vacances?
0: I no veu buscar res al mòbil? Ho veu parlar només?
1: Ho vam parlar.
0: És que no sembla que ens escoltin. Però és que a molts llocs, mira, em sembla que ens escoltin. Molta gent m'ho està dient ara ja.
1: Sí.
0: I a veure, hi ha escoltes que no cal que siguin gravacions, no? De fet, tot el rastre que deixem amb tot, a nivell informàtic, és brutal. I la intel·ligència artificial, realment, el meu fill és informàtic, m'ho diu. Diu que si el dia que t'hi posis i ho estudis, això t'espantaràs de veritat. Diu, ara ho veus, no? Però realment fa por. És una cosa que s'ha de controlar. I que hem de controlar nosaltres mateixos, els primers, no? Realment és així. Però, bueno, també hem de lluitar amb això, que això forma part del nostre món avui mateix. Hem de mirar de torejar-ho com puguem, no?
1: Doncs ja gairebé que només em resta donar-vos les gràcies a tots dos, en Ramon Cervera i en Ramon Cervera, per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer amb aquest programa que amb dues persones en recollim una i una pot representar les dues, perquè teniu moltes coses en comú, sí. No solament les aficions, l'afició a la música, sinó també com enteneu la vida, i és molt maco de veure
2: això. Entenem la vida d'una manera bastant desinteressada, igual ell que jo. Desinteressada vol sentir, aviam... A la vida has de tenir ambicions i has de lluitar per tirar endavant i tal. Però jo ara no parlo per mi, parlo pel meu fill. Ell es va posar en política i ha dit una cosa que es va posar en política, però jo no estava d'acord amb com funcionaven les coses. I és veritat. No n'ha tret mai cap profit de la política. Personal, cap ni un. Ho dic així tal com sona. És fer-ho per vocació. Jo crec que gent com aquesta fa falta. Tens? Que la gent... D'acord, que també si han de cobrar un sou que el cobrin, etcètera, etcètera. Però el que s'hi posi aquí no s'hi ha de posar per cobrar un bon sou. S'ha de posar perquè les coses millorin. Ja. Molt bé.
1: Doncs moltes gràcies novament a tots dos. Ja sabeu que teniu els micròfons d'Esplugues FM. Seguim en contacte, som veïns d'Esplugues, exveïns de Can Clota.
0: Això mateix.
1: Jo segueixo Can Clota. I ens veiem pels carrers i les places.
0: I tant. I que ens veiem molts anys.
2: Gràcies. Ha estat molt amable. Ha estat molt amable. I ha passat això com una...
1: És una conversa.
2: Una conversa.
1: Hem mantingut una conversa.
0: Molt maca. Molt maca.
2: Molt agradable. I molt professional, per banda teva. Molt professional.
1: Gràcies. Una abraçada.
0: Igualment, Isabel.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Hola, soc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
4: Allà on siguis,
3: Esplugues FM.

0: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: permís per aterrar.
1: Esplugues FM.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: No em toquis els ous.
5: No em toquis el calamar.
4: No em toquis el nap.
6: Perquè toques molt més del que et penses.
7: Toques l'esforç de molts veïns.
8: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
9: Toques el que menja la meva família.
10: Toques el que més m'agrada.
11: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
1: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: No, a veure, com ja vas, diríem, amb informació prèvia, ja sigui de Metrocat o d'alguna aplicació que sigui fiable, diríem, de pàgines del temps, ja sigui europees, si saps que ha de venir una tempesta, la que sigui, doncs quan veus en el cel aquell dia que hi ha el que se'n diuen com cabretes, que són com nuvolets petits, diríem, trencats per tot arreu, allò sempre és o el cap d'un front o la cua d'un front. I en funció de la direcció del vent i cap on aquells núvols vagin, ja veus que si és el cap d'un front, el vent t'anirà portant al front i al final tindràs a sobre. Si veus que els núvols s'allunyen de la teva direcció, era la cua del front. Llavors, sempre t'indiquen.
1: I sabeu els noms dels diferents núvols?
0: Mira, jo els sabia, però francament ja m'he oblidat. Però bueno, hi ha els cirrus, hi ha cúmulus convectus, que això ja, això sí que està assumit. De fet, quan veus un núvol molt gris, i que hi ha llamps allà a sobre, ja saps que ja tens problemes.
1: I diuen que aquí a Catalunya estem com més obsessionats que altres zones amb sempre mirar el temps. Tu això com ho valores? Perquè tenim una cultura excursionista de fa molts anys, poder? Perquè som un país petit molt muntanyós i això ens fa que constantment, segons la vall o segons la muntanya que anem, ens va canviant el clima.
0: Jo crec que són les dues coses. És a dir, Catalunya és un país amb un clima molt variat. Realment, per la seva orografia, és molt variat el clima de Catalunya. Pots trobar-te, per això, quan vas al Pirineu, et passa, surts de Barcelona a ple sol, i a mesura que vas pujant cap a dalt, veus com el temps és totalment diferent. I hi ha llocs com la Vall d'Aran, que vas per la carretera a ple sol, gires, et poses a la Vall d'Aran, i és un temps terrible. Terrible. Llavors, la cultura excursionista ha fet que ens interessem pel temps, però és que com Catalunya té un clima molt variat, al final ens interessem. Pots trobar sol en un lloc, pluja en un altre, fred aquí, vent allà. Llavors, és tan variat que no és el típic, diríem, la típica tempesta que comença per l'Atlàntic i acaba al Mediterrani, sinó que és tan variat que realment fa que t'interessis pel temps. I en fer muntanya és imprescindible.
1: Sergi, no sé si voldries afegir alguna cosa més de tot això que estem parlant, si m'he oblidat de preguntar-te alguna cosa que creguis important ara comentar.
0: No, crec que no, crec que hem dit tot el que era important en aquest sentit. Sobretot això, que fer muntanya realment val la pena, però sempre realment, encara que soni una miqueta típic, s'ha d'anar amb seguretat i ben informat. Això sobretot, t'has d'informar per gent que en sàpiga, per l'experiència, i sempre hi ha la voluntat de transmetre els coneixements als següents. O sigui, a mi van fer-ho i jo ho faig. I llavors, bàsicament, seria això, i que bueno, que estem fent 50 anys, cosa que ens fa molta il·lusió, i fins als propers 50 més.
1: Molt bé, doncs ens quedarem amb això, amb el respecte a la natura i amb aquest referent que ens has esmentat abans del Xavier Arias.
0: Correcte.
1: Seria una mica el resum a grosso modo de Gelade.
0: Sí, de fet el Xavi, tot i que ara ha creat la seva empresa i viu una miqueta pel seu compte en aquest sentit, ha estat un dels referents de la següent generació. Sí, si la primera va anar a fer, diríem, el Montblanc al 73, a partir dels anys 90 amb Xavi Arias, diríem, i gent com el Dario Laiseca, etcètera, es va començar a fer un altre cop muntanya de bo, hi havia molt dinamisme, molt d'ambient, i de fet ell sí, el Xavi Arias s'ha convertit en el que fa, diríem, els cims de més prestigi, per dir-ho d'una manera, pel món, bàsicament.
1: Doncs, novament, gràcies, Sergi.
0: Gràcies a tu per convidar-me.
1: Per estar aquí amb nosaltres, per fer-nos 5 cèntims de què és Gelade, aquest centre excursionista que tenim aquí a l'Avent Centre Cultural. I ja sabeu que quan vulgueu teniu els micròfons d'Esplugues FM, que és la vostra també, perquè també som secció de l'Avent Centre Cultural.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies a tu i a totes les persones que durant aquests 50 anys han fet possible que Gelade sigui una entitat de referència a la nostra població. Gràcies.
0: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM,
4: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. I'm

0: Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Són les dues del migdia.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
0: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Ho sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
5: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc la satisfacció d'entrevistar la Ileana Menéndez, que va néixer a la capital de Cuba, a l'Havana. Hola, Ileana, com estàs?
1: Hola.
0: Et veig molt bé.
1: Una miqueta nerviós.
0: Doncs no tens per què. Bé, diu que m'ha explicat que està nerviosa perquè habitualment no parla català, tot i que l'entén perfectament i el sap parlar, però és el que passa, que els catalans, al veure-la que és així mulata, no li parlen en català i llavors no té ocasió de practicar-lo, eh? Tu vas néixer a l'Havana i vas passar allà la teva infància i part de la teva joventut. Quins records en tens?
1: A ver, mis records... vivia en un edifici i tots ens coneixien. Ho passava molt bé. Recordo que jugaven al carrer. Quan plovia molt fort, sortien tots al carrer. En Cuba li diuen aguacerro. I era molt feliç amb el poc que tenien.
0: Ja. I plovia sovint o no? O era una festa major quan plovia? No?
1: Sí, plovia sovint. Sobretot en mayo, los aguaceros de mayo.
0: Ja.
1: Havien canciones també.
0: Cuba té fama de tenir un bon sistema educatiu i sanitari. Tu valores l'educació que vas rebre?
1: A veure, jo vaig rebre una bona educació amb l'ajuda dels meus pares, que com és lògic sempre volien el millor pels seus fills. El sistema educatiu i el sanitari són molt bons. Els problemes són la llescatet i la falta de recursos que hi ha en Cuba.
0: I escassedat de productes?
1: De tot, de tot.
0: Des de sempre, quan tu vas venir cap aquí, quan tu eres petita, ja passava això?
1: Sí, i tant que sí. Una miqueta menys. Jo crec que ara tot és atrás.
0: Sí.
1: Al darrere de tot.
0: Encara pitjor,
1: pillor, no? Ha anat a pillor, exactament.
0: Sí, suposo que des de que la Unió Soviètica no l'envia, no?
1: Exactament. Sí. Això mateix, sí.
0: I tu no creus que es podria produir més a Cuba mateix sense dependre d'altres països i això?
1: I tant que sí, lo que és molt difícil. Cuba tot és molt complicat.
0: Ja, però... Bueno, jo quan hi vaig ser, allò que pensaves a vegades, no sé, inclús la gent tenir animals com per sobreviure o cuidar el camp per iniciativa pròpia, però també s'espera que tot ho faci el govern, no?
1: No, lo que passa, passa que en Cuba la majoria de lo que fa la gent està prohibit. No pots muntar un negoci per propi perquè, clar, de on pots sacar el producte per poder vendre, per poder produir, és molt difícil tot és molt complicat. El govern és el que no deixa a la gent tirar endavant,
0: tenir iniciatives.
1: Exactament, sí.
0: El teu fill ja ha estudiat a Barcelona. Creus que és molt diferent l'educació que hauria rebut a Cuba?
1: Sí que hagués estat molt diferent. Entre altres coses, pel mateix que he comentat abans, quan no hi ha recurs, falla moltes més coses.
0: Ja, però sí que a Cuba, per exemple, doncs hi ha molts metges, hi ha molta gent amb carrera universitària, no?
1: Sí, l'educació, sí. Va bé, però és... Això que deia, és molt complicat, és molt difícil tot i costa molt. Recursos, la gent pide,
0: demana
1: llapis, llibretes, algo tan senzill com aquestes coses,
0: que no hi ha ni material.
1: Exactament. Els metges també per poder avançar en l'estudi i materials, no hi ha recurs, no.
0: I en canvi la gent són molt alegres, no?
1: Sí, jo penso, i de què són tan feliços si no tenen res? Jo no ho sé, no ho sé. És molt curiós, sí.
0: Sí, sí. Què creus que influeix? No sé, la manera... És una qüestió genètica, de clima, o com us han educat?
1: Genètica,
0: o...
1: genètica, sí. Clima, sobretot. Sí. La música és molt important pels cubans i tot això fa que la gent estigui feliç, entre cometes.
0: Ja... Quants anys fa que ets aquí?
1: Jo vivia amb els meus pares i germans i mai vaig pensar sortir del meu país. Vaig conèixer el meu marit actual i visc aquí des de fa 23 anys. Es diu pront, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sí.
0: Però una vegada vas conèixer el que és el teu marit, no vas dubtar en venir, no et va fer por venir.
1: No, no,
0: ho vas tenir clar.
1: Sí, perquè amb ell ha sigut molt fàcil. És molt bona persona i lo notava.
0: Yeah.
1: No sé. També el meu pare, Palomel, que és la meva filla, que aquí... Tot això fa com un...
0: Ah, clar, que ell va parlar amb el teu pare.
1: Sí,
0: també.
1: Sí, com una...
0: I li va donar confiança.
1: Sí, sí.
0: Per tu era important l'opinió dels teus pares?
1: I tant, i tant. Mm-hmm. En Cuba és així. Mm-hmm. És així, sí.
0: I com és? El vas conèixer allà? El vas conèixer a Cuba?
1: Sí. Ell havia estat una vegada, volvió,
0: va tornar
1: i coneixia el tiet de la meva veïna i nos coneixem com nos coneixem.
0: Ja, va fer amistat així.
1: Sí.
0: Però ell venia per turisme.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Li agradava molt, diu que el clima, la gent, el meu marit és molt xerraire i era feliç en Cuba.
0: Ja. No, és que ha de ser... És un país així com molt magnètic, no?
1: Sí.
0: Et va costar adaptar-te aquí a Barcelona?
1: No tant.
0: No.
1: No tant. El fred era el que em frenava una miqueta, però ja... Ja estic acostumada.
0: Clar, venim d'un lloc que no fa mai fred, no?
1: I tant. Mai.
0: Aquí senties més el fred del que el sentim nosaltres?
1: Una idea. El que aquí diuen xaqueta,
0: sí.
1: En el meu país és abric.
0: Ja. Que és el màxim que us poseu, diguéssim. Sí. I aquí tu necessitaves abrigar-te més que la gent
1: molt,
0: d'aquí.
1: Molt. Llegava a les discoteques amb el meu marit i les amistades i tothom anava dins de la disco anaven en camisetes de tirant i jo iba tot abrigant. No sabia, no era capaç de no sé, era molt complicat.
0: Tenies fred.
1: Sí, jo tenia fred.
0: I com vas aprendre a parlar català?
1: En realitat em fa una molta vergonya parlar-ho i no i ho faig malament.
0: No.
1: Però entendre-lo m'ha estat molt fàcil. En el meu entorn tots el parlaven en català i em vaig adaptar. Després vaig descobrir les sèries El cos de la ciutat, Vendel Pla, etc. M'agradava molt. I el meu primer llibre va fer de l'Andreu Buenafuente. I em vaig sentir molt bé quan vaig veure que ho entenia bé. No recordo com es diu.
0: Ja. No, però clar, llegint també...
1: I tant que sí.
0: Sí, s'assembla al castellà, no?
1: Exacte. Bueno,
0: és més fàcil, i si no en tens una paraula la busques.
1: Exactament,
0: i això. Però és una llàstima que no et parlem en català, perquè si no segur que tindries molta, no et faria tanta vergonya, diguéssim, si el parlessis habitualment, però com que tothom et parla en castellà.
1: No, i a l'entendre que lo diu, que lo estic dient malament, doncs me tiro per atrás, d'enrere, no sé.
0: Bueno, però
1: em costa.
0: Que les llengües això s'aprenen exercitant-les i parlar-les.
1: Ja.
0: I clar, si no tens ocasió de fer-ho, doncs et costa més. Mira, ara posarem la cançó que has triat. Per què l'has triada?
1: Aquesta cançó l'he triat com a record dels meus pares, que els agradava molt la música.
0: Mm-hmm. Doncs, que bueno baila usted.
1: De Benny Moré.

0: Quina és la teva professió?
1: Soc sociosanitària i m'agrada molt. M'agrada ser-ho.
0: I has fet altres feines?
1: Sí, he treballat de personal de neteja, venedora de botigues, he fet manualitats i en un local d'oci dins d'un centre comercial.
0: Ahà. Però et vas decantar...
1: Sí, sí,
0: m'agrada. Per cuidar, diguéssim, altres persones,
1: sí.
0: I això.
1: M'agrada ajudar, sí, sí, m'agrada.
0: Et va costar trobar feina?
1: Sí.
0: Sí.
1: Després de sociosanitària, no.
0: Ja. Yeah. Però abans, les sí. Anteriors sí.
1: Sí, sí, abans sí, molta, sí, sí, sí.
0: I sempre eren contractes curts,
1: sí.
0: I això.
1: I també hice un curs de administratiu, comptabilitat, però sempre em pedien o català o anglès, era molt massa complicat, sí.
0: Sí. I com et vas decidir pel sociosanitari?
1: Vaig anar a una assistenta social, me lo recomanaron, y fui entrando
0: parlant amb ella, i
1: amb
0: això.
1: Ella y sí, y cuando comencé el curso me agradó,
0: he vist
1: que sí. Sí, sí, sí, sí, me va agradar molt, me va agradar molt. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I ara estàs contenta de fer aquesta feina?
1: Sí. M'agrada, sí, sí, sí, m'agrada.
0: Treballes en alguna institució o en cases particulars?
1: Treballo en una empresa que treballa per la Generalitat, Suara. Vaig anar de domicili en domicili i d'aquesta casa, sí.
0: I sempre tens els mateixos pacients?
1: No sempre, no sempre, perquè no soc fitxa i no.
0: Te'ls canvien?
1: Sí. Usaris, hores, temps, tot.
0: T'ho van canviant.
1: Sí.
0: Però és molt important, no?, que tu et vinculis efectivament amb les persones que cuides, o no?
1: Per mi i per els usuaris, sí. Però per a l'empresa em sembla que no és així. No ho sé.
0: Que no ho tenen en compte.
1: No ho tenen en compte. Jo crec que no ho tenen en compte.
0: I quins... Quan et canvien, per què diuen que et canvien? Quins criteris fan servir?
1: No, jo soc... tinc un contracte així com de substituta. Com...
0: Ah, d'acord.
1: Entonces, jo vull suplente.
0: Ah, val. Substitueixes a persones que no poden...
1: Exacte.
0: Llavors s'entén més que
1: sí.
0: Canvis. Si
1: sí,
0: no, no ho entendria.
1: Sí, exacte. És això, sí.
0: Fa molt temps que hi treballes?
1: 3 anys.
0: Uh-huh. I què valores d'aquesta feina?
1: La gent que és molt agraïda.
0: Agraïda.
1: Sí, és molt agraïda. Sí, sí, sí, sí, sí. A vegades estan expectant perquè llegues, perquè arribis a casa. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Perquè és gent que està sola habitualment.
1: Hi ha de tot. He anat a acompanyar a nens de les seves domicilis, a l'escola, he fet una mica de tot. Sí, sí, ja de tot, gent major, jove, de tot, sí.
0: Quines aficions tens?
1: La música.
0: Sí.
1: Ballar, molt.
0: Com a la majoria de cubans, no?
1: Llegir i el cinema.
0: Ah, també.
1: M'agrada molt, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Quin tipus de pel·lícules t'agraden?
1: De tot una mica, menys de terror, tota. Mena de pel, sí, sí, sí.
0: Està bé.
1: D'acció, sí, m'agrada més.
0: També. I segueixes llegint en català després del llibre,
1: sí,
0: de Buenafuentes?
1: Sí, i tant que sí.
0: Veus que sí?
1: Tant que sí. Doncs. A vegades le donen lectures al meu fill,
0: sí.
1: I jo me llegeixo amb ell.
0: Ah, que bé.
1: I així comentem un poc.
0: Ah, que bé.
1: T'ajudo, sí, una miqueta.
0: Clar, i també, sí, és un motiu per tenir conversa amb,
1: sí,
0: ell,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: a vegades,
1: sí,
0: el llibre és el pretext per parlar d'altres coses.
1: Mira, a vegades no entenc segon què cosa i estic allí. Sí,
0: clar.
1: Sí,
0: i després els instituts també acostumen a recomanar lectures que tenen també alguna funció formativa, no?
1: I d'aquesta manera puc ajudar una miqueta. Sí, sí, sí.
0: Està bé. I has tornat a Cuba?
1: He tornat molt poques vegades pel meu gust.
0: Ja.
1: M'hauria agradat anar-hi més, però no ho podia, no.
0: Ja.
1: És molt complicat, és molt car i... Sí. És tot.
0: I has vist molts canvis?
1: Molts. Canvis molt, desgraciadament, per pitjor. La
0: per
1: vida
0: pitjor.
1: A Cuba és molt difícil i no progressa. No.
0: Ja.
1: No progressa, no. No.
0: Mm. I la gent quina manera té de viure, doncs?
1: Malament. Jo penso que en Cuba és mal viu.
0: Ja.
1: O és sobreviu.
0: Mm-hmm.
1: Ja està. És complicat, sí.
0: Tens molta família allà?
1: A veure, els meus pares ja no hi són. Però tinc molta família, tinc una germana, tinc ties, cosins i nebodes.
0: Ja, yeah.
1: Sí.
0: I us comuniqueu sovint?
1: Mm. Ara més, perquè en Cuba internet és difícil. Sí, tenim una miqueta.
0: De contacte.
1: Però no és fàcil, no.
0: Mm-hmm. El teu fill té arrels cubanes?
1: No moltes.
0: Ha tingut més pes la família catalana i l'escola,
1: sí,
0: i
1: que
0: això.
1: Ha viscut, és que ha nascut aquí, és diferent tot, sí. Yeah. No té.
0: Però la mare és la mare, té molta influència.
1: Home, això sí.
0: Segur que una mica d'alegria teva li has traspassat.
1: Sí, això sí, i la música.
0: Ja, ja. Et relaciones amb altres cubans aquí?
1: Per descomptat. Tinc amics cubans i ens veiem molt, sí.
0: En quines ocasions us veieu?
1: Passejar, ballar, una miqueta de tot, sí. Anar al cine, també, teatre.
0: Ah, que bé.
1: Sí.
0: I ara, amb la pandèmia, com us ho feu per ballar? O no balleu?
1: No, sí. Ballem. No.
0: A casa?
1: No puc. Com tothom.
0: Clar.
1: No es puc, ja està.
0: Sí. Bueno, ara sembla que ja podem començar a reanudar algunes activitats.
1: Ja, sí. Mm. A veure si és veritat.
0: Com l'has viscut tu, la pandèmia?
1: A veure, ha estat molt dura. El ser sociosanitari vaig haver d'estar treballant en la temporada de la pandèmia. Jo estic de confinament treballant, ajudant en tot i en el que podia i més. A Cuba la meva família està bé, però la situació allà segueix sent caòtica. Està morint molta gent,
0: sí.
1: I és molt trist.
0: Clar.
1: Falta d'oxigen, sobretot, és tremenda, sí.
0: Oh, quin greu.
1: Ja.
0: I la teva família de Cuba?
1: Està bé, la família està bé.
0: Mm-hmm. Però ells la pandèmia igual encara l'han viscut d'una manera més greu que nosaltres.
1: I tant. Ja, la gent allí no puc aquello de confinament. Si et confines, no menjas.
0: Clar.
1: I les cues i tot per menjar. Sí.
0: Segueix havent-hi de racionament. I amb la qüestió de llibertats, això que arribi tot tipus de música o de premsa, amb això ja s'hi ha guanyat?
1: Jo crec que no.
0: No.
1: La gent no sap realment les coses que passen a Cuba. No. Ara mateix con esto del Patri Vida. Ha sido molt complicat. Mm. Molta gent presa, molta gent que pot reclamar, pot parlar de lo que necessitaven. Jo què sé, no.
0: Ja. I internet, què dius? Que no funciona bé.
1: No funciona bé. Estàs parlant i pum, es corta, és... Mm. Sí.
0: Mm.
1: I mira, i almenys tenen internet. Quan jo vivia, no hi havia res. Sí.
0: Però com a mínim és una manera de que puguis conèixer notícies d'altres parts del món i això, no?
1: Jo penso que el que hi haurà gent que sí que poden tenir, però la majoria ho fa per estar en contacte amb la seva família. No,
0: ja està.
1: No poden gastar lo poco que tenen d'internet en...
0: Clar, en saber notícies.
1: Exactament.
0: Ja. I quins projectes de futur tens tu?
1: Futur, doncs no demano molt. Tenir salut i poder veure el meu fill creixer.
0: I també t'estàs traient el carnet de conduir.
1: Oh, sí. A la primera vegada, el teòric, la pràctica em està costant una miqueta.
0: Bueno,
1: no,
0: però
1: l'agafo.
0: No hi ha com persistir i ja veuràs que ho aconseguiràs.
1: I tant.
0: Has de persistir amb el carnet de conduir
1: i amb el català.
0: Això mateix.
1: Val.
0: Doncs molt bé. Mira, ja se'ns acaba el temps del programa. Ja veus que ha passat molt ràpid. Tanta por i tanta vergonya
1: sí.
0: que tenies, veus?
1: Sí.
0: I això ja s'acaba. Doncs moltíssimes gràcies per haver vençut la vergonya i haver accedit a que t'entrevistés.
1: A tu. Adéu.
0: Ja et sentiràs.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Hola, soy Luis Bizuete Prieto, creador y locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada semana a moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
6: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
7: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
6: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
7: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te segur que vas escriure malament la destinació.
8: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
9: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
10: Esplugues FM.
9: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta.
11: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar endins.
0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar en Jordi Callejo Moya, que prové d'una família originària de Filipines, tot i que ell ja va néixer a Barcelona. Hola Jordi, benvingut al Xerrem d'Arreu, com estàs?
11: Molt bé, gràcies per la invitació. La primera vegada que vinc a la ràdio i estic una miqueta nerviós.
0: Doncs no cal, eh? Que segur que t'expliques molt bé. De quin lloc o de quina illa de les Filipines prové la teva família?
11: Nosaltres venim de Generaltias, que és una ciutat que, bueno, que està a les afores de Manila. Estem a 50 quilòmetres de Manila. Manila és la capital de Filipines. I, bueno, és un poble, per dir. Generaltias és la, diguem-ne, la província. Dins està el poble que habite, que és d'on soc jo, i és un poble bastant pobre, en aquest sentit. Sí, és una ciutat molt pobra i, bueno, i és això, no...
0: De què vivia la teva família?
11: La meva família vivia, bueno, feien poca coseta, venien de manera ambulant, qualsevol feina que poguéssim trobar, no?, allà. Però sí que és veritat que la meva mare va immigrar molt ràpidament, l'any 76 aproximadament, i llavors, pues, clar, jo no vaig viure, no, tot això. Jo ja jo vaig néixer aquí.
0: Sí, sí. Ella va venir cap a Barcelona ja?
11: No. Ella va començar a l'època dels 80, no? A l'època de Felipe González, que era el cupo. El cupo era, diguem-ne, una regularització massiva de persones estrangeres.
0: Sí.
11: Perquè calia mà d'obra aquí a Espanya en aquella època. Llavors ella va venir amb un contactat d'origen des de Filipines cap aquí. Va començar a Andalusia. Llavors el que feien eren... permisos de residència de manera permanent d'un any. Llavors la meva mare, per exemple, tenia que estar, per exemple, a Andalusia un any, anar cap a la frontera de Portugal i estar dos dies i tornar una altra vegada. De manera, era un tema burocràtic, no?
0: Sí. I quan va venir a Barcelona?
11: A Barcelona va venir en el 81, crec, sí, 80-81.
0: Està bé.
11: Sí, sí.
0: I es van conèixer amb el teu pare aquí?
11: Correcte, es van conèixer aquí. De fet, en aquella època, en els anys 80, encara la comunitat filipina no estava molt consolidada. Havien filipins, però molts pocs, no és la mateixa comunitat que hi ha ara al districte de Ciutat Vella, en aquest cas, no? Que va ser, que és el Raval. I bueno, sí, es van conèixer i bueno.
0: El teu pare també és filipí?
11: Correcte.
0: Està bé, perquè la comunitat filipina es manté bastant, no? Que aquí us trobeu els filipins entre vosaltres i això.
11: Sí. De fet, la comunitat filipina s'aglutina i es concentra en el districte de Ciutat Vella, més en el Raval,
0: sí,
11: que és per un tema més cultural i també perquè les feines que tenen, la majoria que treballen al servei domèstic i hosteleria, tenen a prop, diguem-ne, les feines, i això els facilita molt, i tenen una cultura de dir, ui, per a mi l'extraràdio, la perifèria de Barcelona, s'agafa molt lluny. Llavors, sí que és veritat que, per exemple, al Raval hi ha moltes tendes, molts supermercats que venen productes asiàtics.
0: Sí, sí.
11: Llavors,
0: sí, sí.
11: Ells, creguis o no, es senten, pues, com una miqueta a casa.
0: Sí, sí, sí.
11: Llavors, també, per exemple, els dissabtes i els diumenges es fa la missa i es fa en Tagalog, que és l'idioma oficial de Filipines.
0: Sí, sí, sí, sí.
11: I llavors creguis o no, pues, se senten molt ben acollits, no?
0: Clar, inclús a l'escola, no? Acostumen a anar molt, els filipins, molt a la mateixa escola?
11: Bueno, de fet, filipins, a la mateixa escola del Raval, al Raval, per ser exactes, diria que, per exemple, al Badrona Àngels, hi ha un col·legi que es diu Badrona Àngels,
0: sí,
11: que el 80% és d'origen filipí. És una autèntica barbaritat. De fet, es va fer un estudi, van fer diversos estudis,
0: sí,
11: dient, això és increïble, no?, que clar, el 80% de l'alumnat, per exemple, d'alguna aula, per exemple, siguin filipins.
0: Sí, sí, sí, sí.
11: I, bueno, com el Badrona Àngels, altra escola Laurei, altres col·legis, pues sí, perquè és el que comento abans, que la majoria es concentra, la comunitat filipina es concentra al barri del Raval.
0: I la teva mare, aquí a Barcelona, com es va obrir camí?
11: Van ser passes bastant complicades, no? Vull dir, clar, immigrar no és fàcil per ningú. No. Perquè has de deixar la teva família, has de deixar la teva casa, ho has de deixar pràcticament tot. Llavors ella va començar a treballar per una família molt adinerada. Va tenir la sort que aquesta família es va portar molt bé amb la meva mare, i llavors va poder aconseguir el que és la residència permanent i després la nacionalitat.
0: Que bé.
11: Una vegada que ja va tenir la nacionalitat ja se li van obrir les portes,
0: clar,
11: ja, perquè ja era espanyola de ple dret.
0: Sí. I va poder treballar d'altres coses.
11: Correcte, sí. Sempre el servei domèstic, i també la meva mare és infermera, també va poder aspirar a treballar a una residència com a infermera.
0: Sí.
11: Perquè aquests estudis, per exemple, els va fer a Filipines, la carrera se la va treure a Filipines. El problema d'això, que segons quins països, el tema dels convenis, el tema de les homologacions, doncs clar, Espanya té molt pocs convenis en el tema de les homologacions. Llavors aquí va tenir que treure un curs d'auxiliar de geriatria, alguna cosa, per almenys poder compatibilitzar els seus estudis d'infermeria amb això.
0: Clar.
11: Perquè si no, no podia exercir en aquest cas.
0: A nivell familiar parleu tagàlog?
11: A nivell familiar parlem tagàlog. Jo sóc el gran dels tres germans, jo parlo tagàlog. El problema que les noves generacions que estan ara que neixen, no? Ara
0: sí.
11: els 90, 2000, ja no agafen l'idioma del tagàlog, perquè el problema d'això que s'està perdent molt, perquè ja la comunicació dels pares als fills és el català o l'espanyol. Llavors perden una miqueta d'interès d'aprendre l'idioma tan bonic com és el tagàlog.
0: I tant, és una llàstima.
11: Jo tinc la sort de poder ser bilingüe, parlar català, castellà i tagàlog, i és que de fet el tagàlog el parlo perfectament i l'escric perfectament.
0: Clar.
11: Però això de què comentes del tema de l'idioma, jo vaig aprendre a parlar tagàlog perquè la meva mare, clar, encara no sabia parlar molt bé a l'espanyol, llavors què passa?
0: Te'l parlava.
11: En tagàlog, pràcticament parlava.
0: I amb els teus germans ja no els hi han parlat tagàlog.
11: De fet, ells entenen una miqueta, però no podrien mantenir una conversació. És una pena.
0: I tant.
11: És per les noves generacions, repeteixo, és que està passant molt, que s'està perdent molt.
0: Quin greu. A tu et van posar un nom ben català?
11: Sí, Jordi.
0: Com és això?
11: Va ser perquè jo vaig néixer a l'Hospital del Mar. Llavors la meva mare, de fet, no tenia molt clar a quin nom ficar-me. Llavors les infermeres mateixes de l'Hospital del Mar, això és molt curiós,
0: sí,
11: li van dir: escolta, mira, saps què? Jordi és un nom molt bonic.
0: I tant.
11: Llavors, clar, la meva mare va dir: és que jo vull que el meu fill tingui arrels catalanes, i de fet per això
0: que bé, no?
11: Em dic Jordi.
0: Que bé. I quina trajectòria acadèmica has seguit tu?
11: Jo vaig acabar estudis d'administració i sistemes i xarxes, tot el que és en l'àmbit tecnològic. Ara estic també amb temes d'intel·ligència artificial i també amb una miqueta ara estic amb el tema de l'intel·ligència artificial, però a nivell social, no? I tot el que comporta, els prejudicis i els pros i els contres, diguem-ne, per ser exactes. I ara m'estic formant molt amb el tema de la intel·ligència artificial, independentment del tema de les cooperatives el meu voluntariat en els moviments antiracistes.
0: Tu deus dedicar tantes hores a la feina com al voluntariat, no?
11: Correcte.
0: Perquè fas moltes coses.
11: I és que la meva vocació realment és l'antiracisme. Perquè ja que estic veient com pateixen moltíssimes persones,
0: clar,
11: em sento impotent. Llavors, si jo puc ajudar en tot el que pugui, ho faré.
0: Com se't va despertar aquesta consciència social?
11: perquè vaig veure moltes injustícies, però ja de ben petit, no? De ben petit. Què passa? El tema del racisme en si fa anys no estava al centre de les polítiques ni al centre de ningú. Llavors no es prenien en sèrio. Què passa? Ara que, per exemple, aquí a la comunitat autònoma, aquí a Catalunya, ha hagut un augment d'un 30% de població, els fluxos migratoris, creguis o no, aniran en augment, perquè, clar, hi ha conflictes bèl·lics, canvi climàtic, refugiats climàtics, i és inevitable. El que és la Catalunya d'avui no serà la que serà d'aquí als pròxims 10 anys o 3 anys, serà totalment diferent la Catalunya.
0: I tant. Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: vas exercir de conseller del districte de Ciutat Vella per part d'Esquerra en l'anterior legislatura, i com valores l'experiència?
1: Aquesta és una pregunta bastant complexa, no diria no complicada sinó complexa. Sí que al principi va estar molt bé. Lo que, saps què passa? Ja sigui, no vull parlar en persona, no com a Esquerra, sinó a nivell de tots els partits polítics, que a vegades sí que vaig fer molt bona feina, no? al districte de Ciutat Vella, no? Perquè em vaig implicar molt en la comunitat filipina, vaig intentar fer proposicions, pregs i preguntes de la comunitat filipina. De fet, una de les coses molt importants que van fer, no? Van donar la que és la Sister Macrina. Sister Macrina és una referent de la comunitat filipina que treballa a la Federació de Calipi, que és una federació que aglutina totes les associacions filipines. I a proposta del districte vam aconseguir que la Sister Macrina tingués la medalla d'honor, en aquest cas de l'Ajuntament de Barcelona. Llavors he portat moltes coses a nivell de districte, als plenaris, com per exemple va haver-hi una època que van haver-hi, amb perdó, molts suïcidis. En tema salut mental va haver-hi molts problemes de salut mental en la comunitat filipina. També teníem un problema de drogues. Tenim un nicho de persones que tenen una drogodependència i són d'origen filipí, i les institucions pues, els estan donant una miqueta a l'esquena, i llavors vaig intentar també fer coses allà. Perquè aquesta problemàtica ja fa temps que arrossega ja l'Ajuntament. Llavors, clar, estem parlant de malalts. Llavors, jo vaig intentar també incidir una miqueta dintre del districte, a veure què podíem fer, què podíem oferir. Sobretot és molt important el poder contractar més intèrprets, per exemple, d'origen filipí, no? Hi ha molt pocs. Què passa? Tenim una barrera lingüística molt gran, la majoria no saben parlar, i clar, això és un problema molt greu.
0: Segur. Tu has sigut el primer filipí a Barcelona i a Espanya a tenir un càrrec institucional. Has obert camí en aquest sentit?
1: Sí, he obert camí. De fet, em sento molt orgullós, de fet els meus compatriotes es senten molt orgullosos de que jo hagués arribat, no?, a tenir un càrrec polític, no? I sí que és veritat que he obert el camí, perquè ara tenim un company d'origen filipí, però bueno, d'un altre partit, que ara també és conseller de districte i porta moltíssimes coses també. Però és el que dic, no? Per a mi, tots els districtes, l'Ajuntament de Barcelona ha de ser el reflex de la societat. Com deia abans, aquí a Barcelona ara mateix s'han fet estudis, tenim quasi, repeteixo també, com un 30-35-40% d'origen immigrant racialitzat, i ha de ser el reflex de la societat també a les institucions, perquè les polítiques no es fan soles, les polítiques per a les persones racialitzades i immigrants les hem de poder decidir nosaltres també, perquè som els primers implicats en això.
0: I tant. Tu has patit

0: racisme en l'àmbit laboral. Què va passar?
1: Sí, i a veure, jo vaig patir racisme a l'àmbit laboral i vaig tenir una afectació molt greu degut a això. Sí que és veritat que és un tema bastant complicat per a mi perquè ho he passat molt malament i, yeah, i prefereixo, i a part que està judicialitzat tot això,
0: sí,
1: i llavors prefereixo no...
0: No hi ha una resolució al respecte, no?
1: No hi ha sentència ferma ni res,
0: sí,
1: però sí que hi ha molts procediments judicials oberts. Llavors, clar, és el que dic, aquí a Barcelona no hi ha jurisprudència en l'àmbit laboral per racisme. Jo el que volia en aquest cas és poder obrir aquest meló de dir, escolta, el racisme no surt gratis. Llavors,
0: No hauria de sortir-hi.
1: Correcte. Jo sí que m'agradaria recalcar una cosa. Vull donar les gràcies a entitats com Sos Racisme, la ONG, l'Oficina Antidiscriminació de l'Ajuntament de Barcelona i el Departament de la Generalitat del Tracte i No Discriminació, que van estar fent seguiment del meu cas, perquè repeteixo, encara no tenim jurisprudències de racisme en l'àmbit laboral, però saps per què? Perquè la gent té por,
0: yeah,
1: les persones racialitzades i les persones immigrants tenen molta por de renunciar,
0: clar,
1: per les represàlies laborals que puguin haver,
0: clar,
1: després.
0: Clar, sí. És que clar, s'hi juguen molt. Tu ets actiu en diferents moviments veïnals en lluita contra la gentrificació i l'especulació immobiliària. Com veus el panorama?
1: Jo, de fet, és molt curiós perquè jo, de fet, vaig començar a... Bueno, em vaig ficar en política, jo no, realment perquè l'activisme que feia el Raval vaig ser una miqueta referent en aquest sentit, perquè van ser el segon edifici que va comprar l'Ajuntament de Barcelona. Jo t'explico breument el que va passar. Jo vivia a unes finques al carrer Lancaster, al costat de les Rambles, que molta gent era de renta antiga i contractes de paratge vulnerable. Què passa? En l'època del 2017-2018 va haver-hi el boom de les inversions. Venien fons d'inversió a comprar edificis sencers.
0: Sí.
1: Llavors hi havia la propietària d'aquests edificis volia vendre aquests edificis a una inversió. Llavors em vaig ficar en alerta perquè, clar, jo feia 30 anys que vivia aquest pis. Llavors dic, què puc fer? Què puc fer? Llavors vaig parlar amb els meus veïns i fem una pancarta, anirem a les audiències públiques, als plens, anirem a tot arreu, a picar totes les portes, i vam aconseguir que l'Ajuntament de Barcelona comprés els edificis per 10 milions d'euros.
0: Oh, que bé.
1: I ara dels 42 veïns, pues ara mateix tots tenen un pis de protecció oficial.
0: Oh, i tu també ets molt actiu en diferents moviments antiracistes.
1: Sí.
0: En què consisteix el teu activisme?
1: Clar, és que jo en diferents moviments, estic a Sos Racisme, a Unitat contra el Fascisme i el Racisme, UCFR, i bueno, i ara amb una cooperativa que es diu Black Culture. No, bueno, la nostra feina simplement que vull dir, és una lluita unitària, no? Per exemple, quan anem a les manifestacions a favor de Palestina, quan fem alguna xerrada, no? Per exemple, vam fer una xerrada a l'àmbit laboral del racisme en l'àmbit laboral, fem xerrades, formacions, vull dir, implicar la gent, la gent, sobretot que s'uneixi al moviment unitari, perquè el racisme ens és un problema col·lectiu, no és un problema personal d'un, sinó és una cosa que ens interpel·la a tots.
0: I tant, i ens hi hauríem de sentir interpel·lats.
1: Correcte.
0: I actuar al respecte, no?
1: Els
0: asiàtico-descendents patiu prejudicis i estereotips singulars?
1: Sí, desgraciadament sí. Quan parlem de... aquí que m'havies dit això, descendents, no? Estem parlant, per exemple, dels xinesos, tailandesos, filipins. Per la part de l'Occident, per part d'Europa, no? Dels occidentals,
0: sí.
1: per ells són tots xinos.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors
0: sí, sí.
1: És un estigma que no, no poden diferenciar que és un filipí, un tailandès o un xino.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Llavors, clar, això, creus, escolta, jo no sóc xino, jo sóc filipí, no, jo no sóc tailandès, jo sóc...
0: Perquè dir... encara entre els xinesos i els coreans ho podries clar. Dir, no? Però...
1: Clar,
0: no
1: sé, llavors, vosaltres... clar, creguis o no, pues, això per a mi personalment és una falta de respecte. Igualment, tu li pots preguntar de manera... una manera respectuosa, no? Però clar, no són tops xinos perquè tinguem els ulls rascats,
0: clar, clar,
1: o tal,
0: clar,
1: no.
0: Clar, és veritat. I les dones encara deuen estar més estigmatitzades.
1: Sí, aquí tenim un problema bastant greu. Jo, de fet, les dones filipines, sobretot, sí. Estan molt estigmatitzades perquè totes les dones filipines tenen, diguem-ne, un... tenen una fama de treballar al servei domèstic,
0: sí, sí,
1: aquí
0: sí, sí, sí.
1: A Catalunya i a Espanya.
0: Sí, sí, perquè es diu això amb tot despectiu, tens una filipina a casa.
1: Correcte.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, això és també quan vaig estar al districte i són coses que també parlo amb la comunitat i amb l'ambaixada, de poder canviar aquesta dinàmica, no? I de dir, escolta, els filipins també poden treballar d'altres coses i no només això.
0: Què creus que s'hauria de fer perquè les persones racialitzades tingueu més visibilitat?
1: Jo sempre ho he dit. Ara mateix, perquè nosaltres tinguéssim més visibilitat, abordar les institucions. Perquè jo vaig fer un estudi, no, vaig fer un article no fa molt per a l'Ajuntament de Barcelona, i dels 41 regidors que hi ha a l'Ajuntament només hi ha una persona racialitzada. És una autèntica vergonya.
0: Sí, sí.
1: Consellers de districte et podria dir amb les mans comptades, són 138 ara mateix, no sé exactament, 5, 4. Això és una autèntica vergonya. Quan estem parlant que hi ha barris sencers on hi ha persones plenament en ple dret i tot racialitzats, estrangers, immigrants.
0: Que suposo que estaria bé fer ni que fos la qüestió dels cupos com es fa amb les dones, no?
1: Correcte.
0: Perquè encara que no sigui l'ideal, però d'entrada
1: és
0: per al cop, no?
1: Correcte, és el que dic, no? Perquè jo per experiència, jo conec, bueno, per experiència meva pròpia, hi ha molts partits que utilitzen les persones racialitzades i immigrants com una quota,
0: clar, clar,
1: a les
0: clar.
1: Llistes.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors, això és una autèntica vergonya,
0: clar,
1: també.
0: Clar.
1: I jo, mira, jo ho denuncio públicament aquí. I he fet algun article denunciant aquesta situació, que no se'ns utilitzi pues, el nostre color de pell.
0: Clar.
1: Simplement per un tema electoral, no? Amb fins
0: sí,
1: electorals.
0: Sí, sí, sí. Estaria bé. Mira que el Roger, el tècnic, diu que se'ns acaba el temps del programa, ha passat molt ràpid. Doncs, no sé, espero que puguis seguir treballant per aquestes causes tan justes per les que treballes i que no et cremis, com es diu vulgarment, no?
1: Sí.
0: Que
1: sí, sí.
0: És molt necessari tot el que feu.
1: Moltíssimes gràcies, i moltíssimes gràcies per l'invitació.
0: A tu, per accedir-hi.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: de terra endins de mare.
1: Benvinguts al Xerrant de Reus. Soc la Concepció Far i avui tenim amb nosaltres la Jessica Neukelman.
2: Hola, bona tarda.
1: Ho he dit bé, no?
2: Molt bé, Neukelman, si vulguis, però està perfecta.
1: Què tal? Bueno, d'on vens tu? De quin país és el teu país d'origen?
2: Doncs encara que el meu cognom soni flamenc, que ho és, jo sóc de França, de les terres del nord de França, gairebé Bèlgica. Sempre dono com a referència la pel·lícula Bienvenidos al Norte, no sé si us sona.
1: Sí.
2: Doncs jo sóc d'allà, o sigui, els meus pares venen d'un poble que viu a 10 minuts, o sigui, és molt amunt, la punta del nord.
1: És gairebé
2: dinamarca. És que ja tenim el mar, ja no podem anar més enllà.
1: Ja no podem anar més enllà.
2: Sí.
1: I com és que vas venir aquí, com has caigut aquí a Catalunya?
2: Doncs va ser un Erasmus. Jo crec que és un dels Erasmus més llargs de la història, com sempre dic, ja porto 15 anys aquí, i vaig arribar per acabar la carrera de Filologia Hispànica. Jo volia ensenyar espanyol, i en aquell moment, després de 2 mesos aquí a Barcelona, em vaig enamorar d'un noi de Sabadell, en aquell moment, i vaig decidir quedar-me, i aquí estic encara.
1: L'amor, exacte.
2: L'amor,
1: que a vegades va tan bé i de vegades tan malament, però això és un altre tema.
2: Home, després tens la decisió de quedar-te, és el que vaig fer, vull dir que...
1: Exacte. Sí, que tu volguis estudiar Filologia Hispànica, o has estudiat Filologia Hispànica, sí. És a dir, que ets una enamorada dels idiomes.
2: Totalment, des de sempre, des de petita. I clar, després el català el vaig descobrir aquí.
1: Sí. I com va ser el teu aprenentatge de català?
2: Doncs quan vaig arribar, clar, jo vaig venir amb un, com un prejudici, em sap molt de greu, però que em van dir a la universitat, em van dir, oi, que tu vas a Barcelona, i eren 6 mesos d'Erasmus, i em va dir, si tu no, imagina't, Concepció, la idea d'aquell moment, em va dir, si tu no parles català, la gent no et respondrà. I clar, jo vaig arribar aquí, jo vaig, amb una idea de dir, a veure aquesta llengua, què passa, o què, com es parla i tal, i mai m'he trobat cap problema, i a més em vaig enamorar literalment d'aquella llengua. O sigui, jo podia tenir el partit de no aprendre-la, perquè jo hi era per aquí per 6 mesos només, i després d'un mes de viure aquí jo vaig voler, com a amant de les llengües, doncs vaig voler apropar-me a la gent d'aquí, descobrir aquesta llengua, que és un, que és un patrimoni. I aquí va començar amb algun curs, i després doncs quan vaig decidir quedar-me aquí amb el Centre de Normalització Lingüística, vaig fer doncs el diploma, i clar, amb la meva experiència en aquell moment, amb els seus amics, clar, ells es volien adaptar i m'ajudaven, però clar, jo volia aprendre la llengua, i va ser així un descobriment constant.
1: Sí, no te va costar gaire, doncs?
2: Bueno, no ho sé, el nivell de... Clar, és que jo tinc molta curiositat, i jo ja tenia dominava l'espanyol en aquell moment, i era com, m'agrada molt aquesta llengua, perquè m'era com familiar alhora, però la pronúncia era molt diferent, i no sé, és que, bueno, com l'amor, és que no ho expliques, ho sents i ja està. I amb el català va ser així, sí, realment, sóc una enamorada de la llengua.
1: Quants idiomes parles, així, per curiositat?
2: A veure, parla francès, per sort, faig el que puc. A vegades, vulguis o no, quan vius en un altre país, de tant en tant, quan no practiques cada dia la teva llengua, sembla mentida, però sí, no la vas perdent, però sí que és curiós, no? Però que francès, espanyol, català, anglès, italià. Aquestes són les llengües. Sí, bueno, és una base. Tant de bo pogués parlar-ne molt més.
1: Està molt bé. I els practiques tots els idiomes així com voldries? Supos que no?
2: Més o menys. Sempre he anat trobant doncs feines que compaginava les llengües. Sempre he dit que m'agrada molt el contacte amb la gent i les llengües. Llavors sempre he anat treballant en departaments comercials, fent traduccions, fent projectes, com ara els que estic fent, i sempre intento aprendre, no? I practicar, si puc.
1: Trobes molta diferència entre Catalunya, per exemple, i la terra d'on ets tu originàriament?
2: En quin sentit? Tens un sentit particular o no?
1: Sí, en general. Primer, diríem, temes geogràfics, després en temes de persones.
2: Home, al nivell de geografia, clar, jo vinc d'un país molt pla. Pla, i clar, aquí a Catalunya, què passa? Que aquest país, que per mi és un país, no?, que té de tot, vull dir, a mitja hora vaig a les muntanyes, vas al mar, tens uns camps preciosos, clar, és que hi ha una varietat en aquest territori que, per exemple, jo no la tenia. Llavors va ser com un descobriment brutal, de dir, però en aquesta terra tenim de tot, realment, o sigui, i el temps, sisplau, I quan vaig arribar aquí, una de les primeres coses que vaig pensar, perquè al nord hi ha pluja, hi ha el cel blanc, el cel gris, quan vaig arribar aquí i portava com dos o tres dies amb un cel blau, jo vaig quedar-me de dir, però el cel pot ser blau contínuament durant uns dies, i això encara ho tinc, i quan plou aquí que la gent es deprimeix una miqueta, penso, tranquils, que en dos o tres dies o una setmana com a molt ja ho teniu, que al nord de França quan comença ja a fer aquest temps és com, uf, quan sortirà el sol? Sí, és diferent.
1: Sí. Sí. I la gent?
2: La gent, a mi m'agrada molt. A mi m'agrada molt la gent, m'agrada, no sé, m'hi sento molt... Aquí he trobat una família, això que parlàvem abans dels amics, no? De la gent del teu cor. Jo he trobat una comunitat acollidora. O sigui, jo mai m'he sentit... Sempre m'he sentit com a casa. També jo, amb els meus esforços d'integració, de voler parlar la llengua, i aquí la gent també ho agraeix moltíssim. O sigui, com tota la vida, si tu t'apropes a la gent amb un somriure i amb unes ganes de conversa o d'apropar-te a una altra cultura, en principi la gent no et rebutja, i aquí m'agrada molt. Per mi és una gent de pau, també, que he anat descobrint durant tot aquest temps, una forma de voler expressar també el que volen, el que volem, però d'una forma molt pacífica fins l'extrem, no? d'estar aquí units, i això també ho he admirat molt de la gent d'aquí. No, ja et dic, soc... Sí.
1: És a dir, que no té res a veure amb allò que et van dir, de que si et parlaves en castellà no te contesta...
2: Que va, jo sóc molt defensora d'això, vull dir, a part del projecte que tinc de fa molts anys, quan també sóc molt crítica amb la meva comunitat de francesos, per dir, o gent de fora, que a vegades, clar, hi ha, bueno, com tot, quan arribes en un lloc hi poden haver prejudicis, però a veure tu com pots trencar aquests prejudicis per la teva experiència. Jo el que puc fer és compartir la meva experiència, de dir, jo porto molts anys i no m'ha passat això, o m'ha passat això, i sempre d'un cantó molt positiu, no? I això ajuda també a donar visibilitat, no? A aquesta terra i la seva gent, la seva llengua, que la cultura.
1: I tu a què et dediques professionalment?
2: Doncs jo he passat per moltes coses, i jo soc filòloga de formació, després ja complicat.
1: Després ja es fa el que es pot fer.
2: Ah, exacte. I, bueno, per fer un resum així breu, vaig treballar en una empresa tèxtil de Sabadell durant molts anys. Doncs això, organitzava fires, atenia clients també de països diversos. Després vaig treballar també en contacte amb clients francesos en una altra empresa de productes sense gluten, res a veure. Després d'ulleres, bueno, vaig anar com canviant, però sempre dins d'un entorn més o menys internacional. I ara treballo a Barcelona en una multinacional americana. Vull dir, ara conec la bèstia, no? la gran empresa, no?
1: El gran animal.
2: Ah, exacte, sí. Aquí al World Trade Center. Però sempre compaginant amb coses que m'apassionen, que és això que necessito.
1: Perquè quant anys fa que ets a Catalunya, tu?
2: 15, ja.
1: 15,
2: sí. 15, és que clar, encara no la meitat de la vida... Ah, sí? No, tinc 37, encara no, però ens estem apropant.
1: Gairebé
2: ens aproparem a passar el límit de...
1: La meitat de la vida.
2: Sí.
1: I tu m'has dit que ets... fundadora, així, entre cometes, que estic fent així amb els dits,
2: sí,
1: d'una cosa que es diu Llengua Ferits.
2: Ai, Llengua Ferits, sí.
1: Explica'ns què és Llengua Ferits.
2: Amb il·lusió t'ho explico.
1: Sí.
2: Que a mi sempre m'ha agradat les llengües, i a vegades fins i tot pensen, soc una miqueta friqui, no? De dir, m'agrada això, m'agrada estar hores parlant sobre una paraula dels orígens o tot el que sigui, i Catalunya en general, que tinc fins i tot un mapa carreter amb tots els pobles marcats. Jo sóc com la forastera, agafo el cotxe i me'n vaig, vull dir, sola inclús, a descobrir el territori. I què va passar? Llengua Ferits és la història d'una trobada amb el David Vilarrós, que és un escriptor, dinamitzador lingüístic de Sabadell. I què va passar? Que ens coneixíem de Facebook, però així de res, i em va dir un dia, mira, vaig al Penedès a fer una xerrada, perquè fa moltes xerrades per sensibilitzar sobre el català i el manteniment i la lluita per continuar amb el català. I res, un dia de novembre vaig anar allà a Cunit, perquè jo visc al Penedès, i ens vam conèixer, i clar, vam tenir una connexió molt, molt, molt forta, i ens vam descobrir que sentíem la mateixa passió per les llengües i el mateix punt de bogeria, no? I d'amor per la bellesa i per les llengües en general. I va ser ell que el dia després em va dir, és que hem de fer una cosa junts, què et sembla si, no sé, pensem, donem-nos unes idees i clar, ens vam engrescar. Què va passar? Que vam crear un programa, que era un programa de ràdio, figura't, i que s'havia de dir, doncs, Llengua Ferits, que l'havíem creat nosaltres. Llavors la idea eren unes càpsules per parlar d'això, curiositats lingüístiques, del món en general i del català en concret. I què va passar? Que ens van acceptar el projecte al març, just abans del confinament. Llavors, pam, el projecte no el van poder fer. I clar, cadascú a casa nostra era, però com li podem donar una volta, què podem fer, perquè clar, estàvem molt motivats i teníem temps, perquè amb tot això del confinament, sí. I al final va sortir crear, doncs, això, un canal d'Instagram que es diu també Llengua Ferits, i on és això, com encara podíem fer alguna ruta, alguna... La idea és parlar del català i de les llengües en general, però sempre d'una forma positiva, amb molta bogeria, molt d'humor, perquè som així nosaltres. Bé, clar, sempre tens el discurs del català, com el veus, com el got mig ple o mig buit. Ja sabem que la situació és molt complicada i gairebé perillosa, de dir, bueno, està en extinció, pot ser en extinció fins i tot el català. Llavors, com poder sensibilitzar la gent a parlar la llengua? Ell, des del seu cantó, d'un noi català, molt amant de les paraules, que ha escrit i que en sap molt, digués, i de part meva, que sóc una noia de fora, que s'ha decidit a aprendre aquesta llengua i a veure què en podem fer. I és això, fem rutes, anem per tot el territori, anem a conèixer gent, doncs, del panorama cultural català, que poden ser lingüistes, poden ser cantants, poden ser, no sé, molt... gent que sentia la mateixa passió que nosaltres. I llavors és això, cada dijous posem un post, pengem un post amb una paraula del món, i llavors que és una forma també de parlar d'una llengua que potser es pot pensar que és una llengua perduda d'Àfrica, doncs mira, aquesta llengua existeix i aquesta paraula ben maca vol dir això. És una forma també d'aprendre, i és això, Llengua Ferits era això. De ràdio hem passat al canal Instagram i YouTube. Ara també, arrel d'això, ens van sortir propostes. Llavors ara també fem un recital de poesia i de contes a dos veus, que es diu Perspectives. Hem tret un llibre junts, que és un conte del David, perquè el David escriu contes per adults, traduït a 18 llengües, o sigui, fins i tot és un projecte on, és això, vam congregar, doncs, molta gent, i això és molt bonic, amb unes il·lustracions de la Sílvia Morilla de Sabadell també. També fem, demà en fem un taller a escoles, o sigui, anem, parlem de les llengües, preguntem als alumnes d'ESO, en aquest cas, quantes llengües hi ha al món, el català com el veieu, sempre barrejant, o sigui, les llengües en general, perquè clar, soc francesa i parlem, doncs, això del francès o d'altres llengües, i també focalitzar molt en el català, no? Donar aquestes ganes de voler aprendre idiomes i com la diversitat lingüística és molt important, perquè són formes diferents de veure el món i és una riquesa, i per això que hem de mantenir la llengua.

0: Bueno, hem escoltat Tendresa del Lluís Llach,
1: sí.
0: Inconfusible la seva veu, no?
1: Sí.
0: Per què has triat aquesta cançó?
1: Home, perquè hi ha el títol, La Tendresa. És perquè jo sento una tendresa extrema per aquest país, per la gent, per la llengua. També sóc una persona molt sensible, que sempre desitjo el millor per tothom, i també amb el temps que estem passant i que vam passar, doncs jo crec que necessitem tendresa, amor, sentiments bonics.
0: A sacs.
1: Sí, sí, doncs sí.
0: Jo volia preguntar si com a experta en llengües...
1: Oh, experta, mira, fem el que puguem.
0: Més que jo, sí. Les variants dialectals del català,
1: sí.
0: que semblen... Jo volia fer un comentari, és que jo som de Mallorca, no? I vaig venir aquí,
1: sí.
0: I al principi, fa 10 anys que estic aquí a Catalunya, però al principi tenia que fer un esforç de parlar català, diríem, de Catalunya, perquè no m'entenien.
1: Imagina't.
0: I jo deia, és curiós, no? Per què creus que... Què et sembla a tu aquestes variants?
1: Jo crec que és una curiositat, però també és una riquesa. Clar, el problema és quan no hi ha forma de comunicar-se, però jo crec que precisament com a persona de Mallorca tu pots aportar doncs, moltes expressions genuïnes i que la gent d'aquí, o sigui, la gent d'aquí del Principat o d'aquí de Barcelona, diguem, poden aprendre, no? I aquí resideix la riquesa d'una mateixa llengua, que és el català. El català no és el mateix, evidentment, fins i tot a nivell d'accent. Quan vas a Vic, quan vas a Sabadell hi ha moltes paraules pròpies. Jo visc al Penedès, també hi ha unes expressions. Clar, imagina't ja en una mateixa àrea, no m'imagino a les Illes, vas a l'Alguer, vas a fins i tot Catalunya Nord. Jo quan vaig anar a Concepció a Catalunya Nord a fer un vídeo de Llengua Ferits, clar, jo sentia català i era un català que jo no coneixia tant, i llavors l'entenia, però també hi havia unes paraules que eren com, ostres, no entenc, però és que és bonic això, és la...
0: Sí, i clar. A més que els de Lleida, per exemple, no parlen igual que els de la Garrotxa,
1: ni
0: molt
1: mateix.
0: Menys, o sigui, no sembla...
1: Això mateix.
0: Sí que és el mateix idioma, però sí que hi ha unes variants molt, molt marcades,
1: molt
0: un accent molt marcat.
1: Sí, i jo això ho trobo preciós, a mi m'agrada precisament el fet de no entendre, perquè és de dir, vull aprendre. Aquí està el tema, és quan la gent no es volen entendre entre ells, que aquí està, però clar, si tothom poguéssim mantenir aquesta diversitat, és que és magnífic, tant amb el català com les llengües en general, perquè a França, per exemple, sóc molt crítica, perquè va haver com un, ho sento molt, un genocidi de les llengües, o sigui, sí? El bretó, el de Còrsega, totes les variants, l'occità, clar, és que allà no es parla gaire bé, o en un nucli molt petit, perquè a França amb el poder centralitzat de fa molt de segles van xafar totes les llengües, i això és una pena a nivell lingüístic, eh? Deixem fora tot el cantó polític i això, però només al nivell lingüístic és molt, jo ho trobo molt trist com a filòloga i amant de les llengües.
0: Sí, i parlant de coses tristes o alegres, no sé, tu ja me diràs el que consideris tu, no? Quina és la salut de la llengua catalana?
1: Home, jo sóc una persona molt positiva, però s'ha de dir que és complicat. És complicat, encara que segons on visquis no tens la sensació de que el català s'estigui perdent, per exemple, perquè tu el parles, o si vas en un poble o al Penedès mateix, per exemple, jo hi vaig, sento català cada dia, no? Però hi ha un problema aquí, i això ho explica molt bé la Carme Junyent, l'experta en lingüística, que, clar, hi ha un problema sobretot de transmissió generacional. El problema és quan les noves generacions no el practiquin tant, o a lo millor el parlen a casa, però per exemple el que vam també observar molt amb Llengua Ferits, vam fer un programa sobre generacions d'abans i les d'ara, no? Que quan obren per exemple un canal de YouTube o d'Instagram, és molt curiós perquè comuniquen en espanyol. No es tracta, sempre dic, d'estar en contra d'una llengua, eh? No parlo de l'espanyol ni l'identifico, no és això, eh? Només parlem de llengües, però clar, ells utilitzen una llengua que segons ell doncs arriben a més públic, però clar, què passa? Que deixen de fer una visibilització a la seva materna, que és el català. Llavors aquí està el perill, que a poc hi ha uns estudis que estan ensenyant que el català a poc va reculant, i aquí està l'alerta, que no ho veiem ara, però clar, en uns 10 anys o 20 anys, doncs complicat. Anem curts, perdó, vaig parlar molt.
0: No, no, no, perfecte.
1: O sigui, hem de fer-ho tot.
0: Així em treus feina a mi, vull
1: dir. Però hem de seguir positius, això sí, perquè no ens ajudem. Sent negatius no ens ajudem.
0: Quins projectes teniu ara a Llengua Ferits?
1: Doncs volem sortir, bàsicament, com estem en èpoques de confinament, llavors seguim amb els nostres vídeos cada setmana, amb tota la nostra activitat, fem xerrades, fem conferències també a entitats sobre les llengües, i clar, el que volem ara és tornar a sortir al carrer i tornar a recórrer el país. També tenim un projecte molt bonic a les Illes, llavors ja te'n parlarem, dels confins del català, clar, fora d'aquí de la península, si es pot dir així. Clar, és això, volem sortir i volem fer més vídeos.
0: Sí, ja crec que volem sortir tots.
1: Tots. Estem tots. Sí,
0: estem tots.
1: Això ho desitgem.
0: Però si alguna cosa concreta així per dates molt properes teniu?
1: Sí, doncs demà tenim al tallar una escola, tenim una conferència aquest dissabte i tenim més actes de tenim el recital que també està previst. Quan les biblioteques estiguin obertes ja tenim l'agenda. Farem també recitals, que és molt interessant, així a dues veus de contes.
0: Interessant. Val, doncs jo crec que hem acabat. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
1: A vosaltres.
0: Seguirem amb Llengua Ferits.
1: Moltes gràcies.
0: I la setmana vinent seguirem xerrant d'arreu.
1: Home, i tant, que siguem molt més persones. Gràcies. Una abraçada.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Borbó.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Ahmed Begat, que és a Masic. Hola, Ahmed.
1: Hola, Assumpta.
0: Tu ets a Masic, però on vas néixer concretament?
1: Primer, hola, bon vespre. Moltes gràcies per l'invitació per aquesta entrevista. Em dic Ahmed Begat, soc del Marroc. Exactament del sud o del sud del Marroc, del desert, soc un fill del desert, i he nascut a una zona que es diu Assemmer. Assemmer, que vol dir una zona on el sol pegava molt, vale? És la zona de Tenerir, més allà, quasi a les fronteres d'Algèria, a la zona sud-est del Marroc.
0: Perquè els amazics esteu concentrats en una mateixa zona geogràfica o esteu dispersos?
1: Normalment, per parlar dels amazics, els amazics són els habitants natals del nord d'Àfrica, des d'Egipte, des de la zona de Siwa d'Egipte fins a les Isles Canàries. Aleshores, tot el nord d'Àfrica som amazics. Aleshores, no estem a una zona concreta. Estem tot arreu del nord d'Àfrica.
0: I què ens pots explicar del teu lloc d'origen?
1: El meu lloc d'origen és una zona més tranquil·la. Venim d'un desert, una zona tranquil·la, encara la gent guarda la seva cultura, la seva entitat, la seva llengua, que és amazic. Som un poble que es coneix a tot arreu amb la responsabilitat, l'hospitalitat, i donem la benvinguda a tothom. Quan parlo de tothom, això vol dir que els àrabs també, quan em van arribar de l'Aràbia, aportaven la carta de l'Islam, i nosaltres ho agafem amb els braços oberts.
0: Us considereu àrabs, els amazics?
1: Mai de la vida. Perquè quan parlem de la entitat, n'hi ha una diferència total entre els àrabs i els amazics. Perquè nosaltres som els originals de Nord-Àfrica, i els àrabs han vingut d'allò de l'Orient.
0: I és el mateix amazic que berber?
1: Potser que berber i amazic és el mateix, però la paraula berber a vegades té una explicació, antropologia. Vol dir que berber o borbor és un vestit que els nomades aportaven abans, és aquest vestit blau, berber. O diuen que els romanos, quan van ocupar el nord d'Àfrica, nos van cridar sempre berber o barbaros. Yeah. Més o menys és d'allà ha vingut aquesta paraula, però la paraula exacta i més significativa és amazic, i amazic vol dir és l'home lleure. Mm-hmm. Home lleure que no podem estar sota ninguna dominació.
0: És molt més maco home lliure que bàrbar. No m'estranya que us agradi més. I com vas decidir venir a Barcelona? I quant temps fa que hi ets?
1: Normalment jo tinc la meva carrera acabat al Marroc. Els estudis i l'he fet al Marroc. Tinc carrera de dret. Volia treballar a la meva terra. Però amb aquesta muda d'immigració dels joves a Europa o al nord, especialment aquí a Espanya, uns companys meus m'han recomanat de marxar de la meva terra. No volia venir abans, perquè jo he estudiat 19 anys allà. Per això merisco un puesto de treball molt bonic a la meva terra. Però com el meu pare és pobre i jo he vingut d'una zona molt marginalitzada, no tinc una altra solució. Per això, bueno, he arriscat la meva vida i he vingut aquí.
0: Però l'haver nascut en una zona pobra, tot i tenint estudis, no et permetia allà exercir en relació al que tu vas estudiar? No et podies plantejar viure a ciutat o una cosa així? Bueno, és que se'm fa difícil entendre-ho.
1: Sí que és una mica difícil, perquè nosaltres, com una idea, estudiem per a treballar amb l'Estat, una funció pública. Aleshores, això era més... Hi ha passat molts exàmens, molts cursos per obtenir una feina estable amb l'Estat, però és difícil. Com a berber, com a amazic, era més difícil aconseguir aquesta feina. Aleshores, em queda només al sector privat. Ja he treballat amb un advocat fa 3 anys. 3 anys treballant amb un advocat, ajudant advocats, i a diverses empreses així, bueno, cosetes, però no era cosa molt suficient per als ingressos, per ajudar la meva família. Com ha dit abans, el meu pare era pobre, la nostra zona és una zona de pobres. Som rics mentalment, som rics amb la geografia. A la nostra terra n'hi ha molta riquesa, n'hi ha mines, n'hi ha oro, n'hi ha plata, però sempre aquestes riqueses l'agafen d'allà i la porten a un altre puesto. Mm-hmm. Aleshores, no trobo una altra opció.
0: Mm-hmm. Quants anys fa d'això?
1: Que estic aquí?
0: Sí.
1: Bueno, jo he vingut aquí al setembre de 2003. Ara són 16 anys, no? Crec, 16 anys, 16 anys. I, bueno, a veure, que estic aquí.
0: I com tu vas fer per arribar?
1: El trajecte o el procés migratori era més dur. Jo he estat treballant, bueno, com jo he comentat abans, que jo treballava amb un advocat a la ciutat de Nador. És al costat de Melilla, és la frontera quasi. Aleshores, cada dia vaig que els nois creuen, que els nois vinen cap aquí. I vaig que també que aquest advocat me'n pagava, era més poca cosa, és una cosa poqueta i no és insuficient. Aleshores, vaig pensar i repensar per a venir, però el camí era més dur. Vaig creure la mar al Mediterrani amb patera, amb una màfia, pagava quasi 2.000 euros per creuar la patera, l'estret, i vaig arribar quasi a una zona que es diu Garrotxa, allà al costat de Múrcia, o d'Alicant, no sé, bueno, me'n recordo, i des d'allà vaig estar una setmana a Almeria amb un cosí meu, i després jo viatjat cap aquí a Catalunya. I així passava, bueno, primer no tens comunicació, segon no tens amics, tercer no tens lloguer ni pis ni per a veure, però gràcies a Déu, Déu, entre comilles, havia amics, bueno, que m'ha ajudat una mica, i en 3 mesos començava a parlar i estudiar una mica el català. Aquí el Català per als Adults és un programa que fa el CAL, allà a Mollica d'Esplugues, i buscant feina també, perquè no pots veure sense feina per pagar el lloguer, el menjar, el transport públic i la teva roba, cosites. Bueno.
0: I per què vas triar Catalunya? N'havies sentit parlar?
1: Històricament sí, quan estudiava que conec la Quínia, Catalunya, Andalusia, ni a Navarra, ni a... Bueno, això ja ho tinc clar, però per què Catalunya no ho sé. És com una coincidència, és algo, no sé, però i he caigut aquí i estic molt a gust d'estar aquí a Catalunya i estic intentant aprendre el català i parlar-lo més, però encara el meu català és mullat, no sé si m'ho entens bé, però bueno, estic molt feliç d'estar aquí i volia fer la meva vida aquí i estar aquí sempre, perquè em sento a Catalunya com al meu poble. Crec que nosaltres i vosaltres, un altres, tots junts, que tenim les mateixes circumstàncies, llengua discriminada, cultura discriminada i terra ocupada. M'entens? Mm-hmm.

0: Quan vas arribar no devies poder treballar del que vas estudiar. Quina trajectòria laboral has fet o professional?
1: Primer, per arreglar la situació dels papers i la documentació, un tema de documentació, em costava molt. Per mi treballava com es diu això, servici domèstic d'hogar. Sí. Era un contracte de 5 mesos amb uns amics que ja coneixia aquí d'Esplugues. Era una noia que es diu Rosa Frixes i el seu marit o el seu parella Ramon Gallego i la germana de la Rosa que es diu Àngeles Frixes. Aquesta gent mai oblidaré el favor que m'ha fet. M'han ofert un contracte per a poder arreglar la situació. Això fa temps, en 2005. I després s'acaba el contracte, ja tinc un permès de residència i aquesta gent, jo he estat obligat de viure amb uns marroquís i aquests marroquís, amics de la meva terra, més o menys de la mateixa zona, treballaven a construcció. Eren ignorants, no saben res, ni escriure ni res. Aleshores, jo he estat vivint amb ells al mateix pis, allà es flugués a la Rambla de la Gilguemera, i que faria, vaig veure que ells treballen a construcció, i al final m'han aconseguit feina de construcció. Era molt dur treballar a la construcció, però no tinc una altra, perquè sense papers primer, volia estudiar, volia acabar la carrera, volia, però tinc càrrec, tinc família, tinc pares, tinc, saps, germans, germanes, a d'ajudar-vos. A mi m'encanta sofrir, que els meus es queden feliços.
0: I quant temps vas treballar a la construcció?
1: Més o menys fa 10 o 12 anys, més o menys. Fiava de pintor, de pió, d'ajudant de palites, de paliteria també, maquinàries, però era molt dur, passava fred, passava calor, treballava sota pluja, era molt dur. El problema no és l'esforç que estic fent per treballar, el problema era el sofriment mental. T'imagines que tu vines d'una terra amb una carrera, amb una mentalitat d'una, diguem, una intel·ligència o una cultural, i et trobes amb una realitat negra, una realitat amarga, que tens que prestar els teus esforços físics per poder veure.
0: I quines estratègies feies servir per suportar tot això? Perquè ha de ser molt dur.
1: Sí, clar que sí, que era molt dur, però gràcies a Déu jo he arribat a conèixer molta gent al voltant de la meva residència a Esplugues. No sé si coneixes la Maria Teresa Masot, aquesta dona m'ha ajudat molt, m'ha donat molt de suport, ella és d'esquerra, és la d'alcal també, i em dona sempre aquest suport psicològic que em faltava per sempre guardar aquesta esperança que algun

0: amb una fundació que es diu Iduvic, SCL, i la meva feina, la primera feina era traductor, com parlo moltes idiomes, llengües, que jo dono suport a uns menors, aquests menors que venen de fora, no acompanyats. I ara, de cara al gener aquest, m'han canviat de contracte, m'han ficat educador social també. I aleshores, ara em sento que estic trobant la meva persona que estic buscant fa temps, perquè aquesta feina m'encanta, i treballar amb els nens, prestar suport o ajuda a la gent que necessiten, i el sector social m'encanta molt.
1: I en què consisteix en concret la teva feina de suport als menors?
0: Bueno, això soc un membre, o soc una pieza d'un equip educatiu o d'un equip tècnic que estan treballant per ajudar els menors. Consiste primer de donar-li suport, bueno, menjar, roba, un llet, uns cursos també de castellà i de català, i ajudar-los, perquè aquests nanos venen de fora sense pares, sense mares, estan aquí perduts. Aleshores nosaltres intentem orientar-los, educar-los una mica, ensenyar-los com es diu, els concepts o els principis de la integració amb la ciutat catalana o la ciutat d'aquesta ciutat on estem ara, i per tenir una cohesió i una homogeneïtat d'aquests nanos amb la ciutat catalana. Aleshores, que aquests nanos no puguin ser un peligro, diguem-ne, a la ciutat. Intentem una mica fer-los una mica d'allò de límits i educar-los que s'hi porten bé, i també intentem fer tramitar documentació pels nanos també, el permís de la residència, perquè la majoria venen de fora sense documentació. Tramitem també el passaport i la carta d'identitat nacional. Bueno, però aquests nanos venen de tot arreu, venen del Marroc, venen d'Algèria, venen del Pakistan, venen d'Àfrica, i aleshores cada nen és un món. Això et costarà molt, perquè cada nen vine amb una cultura diferent. Per exemple, els nanos que venen del nord del Marroc són diferents dels nanos que venen de la meva terra, per exemple, del sud, i dels subsaharians que venen d'Àfrica o de Pakistan o d'Índia, no sé. Bueno, n'hi ha molts, i com ha dit abans, cada nen és un món. Has de tenir les tècniques o les eines per fer arribar aquest missatge de que estem un altre món, estem a Europa, és un món de civilització, és un món de normatives. Bueno, és molt, una mica molt, molt dur. Però estic molt content fer aquesta tasca. Em sento més, no sé com es diu això, realitzat-me, perquè que estic, que jo, no sé com es diu això, com fer que es la mantequilla al foc, que estic des de la meva feina.
1: Ai, me n'alegro moltíssim, eh? I aquests nois aquí tenen garantida la vida acadèmica? Perquè quines edats tenen?
0: La majoria d'ells són entre 14, 15 i 18 anys. Aleshores, jo treballo en un centre d'emergència. En un centre d'emergència no podem fer moltes coses, no. Nosaltres, quan els nanos venen arriben aquí, venen usats a les comissàries dels cursos o de la fiscalia o de la Creu Roja. Aleshores, aquests nanos, nosaltres fem el que podem, i depèn dels recursos que té la fundació nostra. M'entens? Aleshores, però fem cursos de castellà, de català. Hi ha nois que estan fent cursos d'allò que es diu de formació professional també, però quan van a complir els anys han de sortir del centre, que perquè les places no poden estar ocupades per un noi major en el mateix moment que hi ha nois a les comissàries i esperen una plaça. M'entens?
1: I quan tinguin 18 anys

0: això s'acaba.
1: Ah, normalment sí, sí. Perquè això, bueno, és, no és cosa nostra, també no, és, són polítiques de dalt, sí. I nosaltres no, no podem fer res més segons les nostres possibilitats. I si, si n'hi ha casos, si n'hi ha nois que han complit els anys i han sortit fora al carrer, sí, sí. I em sap greu que vagi als nanos així sense domicili, sense, sense treball, però nosaltres, aunque estem un centre d'emergència, estem buscant sempre recursos a aquests nanos. N'hi ha nanos que han sigut un pis de l'àrea, això ho fa la, la DGAIA. Nanos que es profiten ja tenen un pis, una professió, un treball. Aleshores, fem el que puguin. Sí, sí. Però les coses de quan complin els anys, allà no, no puc avançar més sense comentaris.
0: No, no, ho entenc, i entenc que no és responsabilitat de la teva fundació per la que treballes, però personalment em sembla que abocar-hi tants esforços que s'ha de fer, i estic molt d'acord amb que es faci, no? Però després que d'alguna manera tot això s'abandoni de cop i com que es pugui perdre tot el que s'hi ha dedicat, em sembla que com a societat o bueno, com a administració no està ben plantejat. Encara que als 18 anys es tingui la majoria d'edat, ells segueixen en una situació de fragilitat, trobo jo, i que se'ls hauria de seguir donant suport d'alguna manera. No sé.
1: Sí, sí, sí, sí, perquè els nanos estan acostumats amb el nostre carinyo, amb la nostra ajuda, i sempre quan surtin a fora es queden sense res. Bueno, la majoria, estic parlant de la majoria. És una làstima.
0: I tant. Has tornat al teu lloc d'origen i tens família allà?
1: Sí, la família soc casat, bueno, soc pare, tinc 3 fills. Oh. La meva dona i els meus fills viuen amb la meva mare al Marroc, al desert, i al, bueno, no és el desert, és un oasis. I bueno, i cada estiu, quan em toca les vacances, baixo. I bueno, sempre, i la última vegada que em vaig baixar al Marroc era el setembre passat. Bueno, era curtet, sempre ja ho saps, les vacances passen més ràpid, però bueno, ja bueno, algo és algo, no?
2: I bueno,
1: això mateix. I ara estic, bueno, a l'espera a veure si puc aportar-vos aquí tots. Oh, i okay. Estaré quatre catalans més aquí.
0: Serà un plaer. Ja m'ho imagino que és el teu projecte de futur més potent, no? Ara que has aconseguit el de la feina, d'alguna manera.
1: Sí, sí, sí, és l'única preocupació que tinc ara, és aportar la dona i els fills aquí, i que estudien català, i que tindran tant de bo una carrera universitària aquí a l'UB, a la Universitat de Barcelona, i em sofraré jo, el meu sacrifici es fa per als meus fills, que aconsiguin algo que no podia aconseguir a la meva terra jo, m'entens?
0: Quines edats tenen?
1: El Josep té 12, l'Ibrahim té 8, i la Fàtima, la misma que la meva reina, té 6 anys ara.
0: Doncs, bé, a la ràdio el temps va molt ajustat i passa volant, i ja l'hem exhaurit. Moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar, que ha sigut un plaer.
1: Moltes gràcies infinament, moltes gràcies.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats, com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats info@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Estrenem el programa 2032 del Club del Country i avui ho fem amb música preciosa que ens arriba des del Canadà. És el darrer EP publicat per la Calcicolic amb el nom de Here Rodeo. És un EP publicat per Universal Music Canada el 27 de març de 2026. Una jove intèrpret nascuda a Hudson Bay, a Saskatchewan, i que per tant té uns joves 28 anys, cançons que ens ha portat en el passat com el Who I Was, Love Me Like an Outlaw o el Till I Get to Heaven, alguna de les que els escoltem. El seu àlbum de debut el va publicar el 23 de febrer de 2024, Out Loud Poetry. Acabem d'escoltar una de les peces que pertanyien a aquest darrer EP que us comentàvem, la peça anomenada Neon Cowgirl, i escoltem ara aquest Till I Get to Heaven, una de les cançons més apreciades d'aquest EP de la jove cantant.

dues de les cançons d'aquest nou EP, una artista que va començar a destacar sobretot a partir del 2017 quan va guanyar el premi de la Canadian Country Music Association, aquell Discovery Award, i que ens arribava a través també del seu àlbum després del All of Poetry, com hem dit, del 2024, on la cançó més destacada va ser aquest tema que escoltem a continuació, una peça coescrita per ella mateixa, la Kelsey Kolick, al costat de Davis Corley i Mark Addison Chandler. Es deia Love Me Like an Outlaw.

Així hem començat el programa d'aquesta setmana del Club del Country, tot destacant la música de Carl Cicolic, la cantant canadenca, que no només ens ha portat tan bons temes basats en els seus àlbums, com aquell de debut el 2019, anomenat com ella, publicat de manera independent per Anthem Entertainment, sinó que també ha fet bones versions de temes més clàssics, com per exemple Dadejats, o quan el juliol del 2025 es va atrevir amb aquella fantàstica peça que ara ens acompanyarà. Era una versió que va fer d'aquest Carrying Your Load With Me.

preciós Carrying Your Love With Me, la cançó de Steve Vogart i Jeff Stevens, que va convertir en un èxit George Strait el 1997 des de l'àlbum del mateix nom. Precisament de George Strait voldríem escoltar ara, recordant-lo, una de les seves cançons aquí al Club del Country, una cançó que va interpretar per al seu àlbum de 2024, aquell Cowboys and Dreamers, la darrera aproximació que se'ns ha fet en la seva música. Una versió del tema co-escrit i anteriorment enregistrat per Waylon Jennings per al seu àlbum de l'any 75, Dreaming My Dreams. Era aquest Way More

Recorda George Strait i novetats discogràfiques a càrrec d'un personatge dels que encara continua donant guerra malgrat la seva avançada d'edat. Ens està preparant nou disc amb Willie Nelson, Dream Chaser, i el dia 21 de maig de 26 estrena senzill. Willie Nelson amb aquesta cançó, proposta que es diu Fly Away.

Arribant a la meitat del nostre programa i recordant alguna de les cançons que van ser número 1 al 2013, com per exemple aquesta peça de Davant Perry, aquest Joan Neal i Ray Perry van coescriure la cançó amb John Davidson i Jack O'Brien. Aquesta cançó pertanyia a l'àlbum Pioneer, del qual en va ser el segon senzill. Cançó que arribava al número 1, igual que ho va fer el tema de Randy Houser, Running Out of Moonlight, realitzada com a segon senzill del seu tercer àlbum d'estudi How Country Feels, escrita per Dallas Davidson, Ashley Gorley i Kelly Lovelace.

Els records són des del 2013, abans de passar al més nou d'una cantant anomenada Holly Brand, coneguda artista i compositora de música country, cristiana, bàsicament, originària de Mississippi, als Estats Units, que va guanyar molta popularitat després de participar a la temporada 23 del famós programa de televisió The Voice, dins l'equip de Kelly Clarkson, on va arribar a les semifinals. El darrer que sabem d'ella és una cançó de febrer d'aquest 26. Aquesta peça porta el nom de I Know

una excel·lent i prometedora artista que, quan tenia només 10 anys, va guanyar un concurs local que li va permetre actuar com a talonera del famós cantant de country Blake Shelton, que anys més tard tornaria a coincidir amb ella com a jutge a The Voice. Ens ha traslladat bones cançons a través d'aquest temps, tot i que no es prodiga excessivament massa aquell One Thing He Wouldn't Do, per exemple, a la tardor del 2025, un tema de debut amb el segell discogràfic, i després el Tennessee Christmas, cançó nadalenca del 2025, també el senzill I Know Somebody, que acabem d'escoltar editat, com hem dit, el mes de febrer. El passat 2025 ens va portar aquesta peça anomenada One Thing

Aquest 2026 hem tingut la sort de la recuperació d'un concert en directe del malagunyà Keith Whitley, en directe des d'Austin el 1989, i entre elles cançons com aquesta, el seu famós tema anomenat When You Say Nothing At All, o aquest Miami, Miami.

0: y'all. Thank you very much.
1: Des d'un parell de temes amb el nostre programa per recordar la seva música i la seva presència sempre magnífica en el món de la música, tot i que mor massa aviat. Keith Whitley en directe amb aquest àlbum recuperat el 2026 de l'actuació en directe a Austin. Anem a escoltar ara el més nou de Jason Aldean.

dels artistes més destacats del que era el mainstream country de fa uns anys, ara ja s'ha operat per altres subestils de la música country, però que continua portant molt bona música i triomfant amb el seu senzill Songs of Our Us, i és el 12è àlbum d'estudi de Jason Aldean, publicat a través de BBR Music Group i el seu propi grup musical Macon Music, produït per Michael Knox, el primer àlbum de peces originals que publica amb els darrers 3 anys. L'últim va ser aquell 2023 amb el Highway Desperado. Aquesta és una de les cançons que han sortit com a senzill. Aquest How Far Does a Goodbye Go va ser el senzill d'avançament d'aquest àlbum, cançó escrita per Kurt Allison, John Edwards, Tolly Kennedy i John Morgan. I la segona i triomfadora ha estat aquest Don't Tell On Me, una cançó coescrita al costat de Kurt Allison, Tolly Kennedy, John Morgan i Lydia Fallon.

El cantant nascut a Macon, a Georgia, el 1977, ens ha portat molt bones cançons amb senzills d'avançament com Help You Remember, Hard to Love You, Loving Me Too Long, però també diversos duets, com per exemple amb en David Lee Murphy, amb la seva esposa Brittany, o amb el Luke Bryan, amb el tema que dona nom al disc. Aquest àlbum és Songs About Us.

Jason Aldean ens ha acompanyat, i per acomiadar el programa del dia d'avui no podríem deixar de pensar el que seria un bon aniversari si no fos perquè ens va deixar una de les personalitats gràcies a les quals jo estic en el món de la música country des de fa tants anys. El naixement el 27 de maig del 1939 a Floyd Ada, a Texas, d'un dels millors intèrprets i compositors que ha donat la música, en Donald Ray Williams, en Don Williams. Avui volem recordar el seu primer èxit d'aquest cantant que ens va deixar el passat 2017. La cançó, la primera que va triomfar, 1974, aquesta cançó que portava el nom de I Wouldn't Want to Live If You Didn't Love Me. Adéu-siau i fins la propera setmana. Sometimes you may think I take you for

0: Són les 5 de la tarda.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: havíem guanyat.
1: Pitja, pitja.
2: Però pareu-me agressiu, pareu.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
4: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.

d'elles quan tu hi ets. Sempre he volgut fer-te volar, la terra gira al teu voltant. Cau el teu cos sense temor, els llençols bateguen llum i calor i la vida sembla que és així.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.

Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 7 del vespre.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: El mapa indica que és la segona sortida.
1: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es per l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
0: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
1: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
2: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Hola, si avui parlem del Mateu, la Marta, la Caterina i en Quim, sabeu amb quina entitat estem parlant avui? Avui parlem amb la colla de geganters d'Esplugues.

0: Avui tenim amb nosaltres el Sisko Martín. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Sisko, Mateu, la Marta, la Caterina, en Quim són alguns dels personatges que teniu a la colla.
1: Bueno,
0: ens falten tots els capgrossos.
1: Sí, són els principals elements i els protagonistes de la colla. Els que has nombrat són els gegants d'Esplugues, els que representen el nostre poble quan fem l'activitat arreu de Catalunya i fora d'aquí. I són les peces importants que fem ballar cada vegada que sortim. Uh-huh. I les que representen pues, la part més... la que portem més a dins, poder del cor, quan sortim a fora, no? El fet de representar el teu poble, pues, realment és molt important. I la Marta, el Mateu, la Caterina i el Quim són les quatre peces que tothom les té identificades com a Esplugues de Llobregat.
0: La porteu al cor i les porteu a les espatlles i pesen el seu. Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Són... De fet, aquesta activitat, com altres entitats, requereix una forma física, entre cometes, una mica especial. Vull dir, carreguem els gegants perquè un gegant concretament pesa entre els 50 i 60 quilos, que són el que pesen les figures nostres, i nosaltres tenim l'avantatge, per dir-ho així, de la visualitat del Quim, que és el cavall, que el cavall el porten dues persones, i el Mateu, el gegant, pot pujar a sobre del Quim, que és molt espectacular, però el problema és que, clar, són 120 quilos i que ho porten dues persones, i llavors necessites estar una mica en forma per poder portar un gegant, no? No és difícil, per això, però necessites estar una mica en forma.
0: Exacte. La veritat és que jo crec que només l'he vist dues vegades amb Mateu a cavall, amb el Quim,
1: Sí, pot ser, perquè de fet el Mateu sobre el Quim només surt per Festa Major. Uh-huh. I, bueno, a Festa Esplugues, si no em falla la memòria, ha sortit cada any muntat, cada any. Pot ser que algun any haguem fallat per algun motiu, però Esplugues fem l'esforç amb el teu poble de sortir el cavaller muntat. I et diré més, et diré que fa anys vam adaptar les peces dels cavallets i la Marta la vam pujar al Quim, cosa que molt poca gent ha vist. Aquesta sí, la Marta sobre el Quim. Sí.
0: No l'he vista pas, m'ho
1: deia haver perdut. No, poca gent l'ha vist, poca gent.
0: Sisko, després parlarem dels portadors i les portadores de les figures, però ara voldria fer una miqueta de història dels gegants d'Esplugues, quants anys té ja l'entitat, 25 segur?
1: Sí, sí, sí. La colla neix a l'any 84, la colla. Diré que és una de les primeres entitats, per no dir la primera, oficialment, que es va constituir Esplugues, com a entitat cultural i tal. Perquè dic no la primera perquè, bueno, jo he viscut uns anys enrere altres entitats que ja sorgien de la inquietud de jovent del poble, que vam anar creant grupets i tal, però oficialment Geganters va ser la primera entitat que, entre cometes, que va sortir aquí a Esplugues. Data de l'any 84, on neixen les figures i neix la colla. Aquell any neixen el Mateu, la Marta i el Quim. Neixen. De fet, vam estar 4 anys només amb aquestes figures i arran d'una inquietud que va sorgir de la part femenina de la colla, perquè, com deia, doncs els gegants avui en dia ho porten tot tipus de gent, ja sigui femení o masculí. Fa molts anys hi havia com una mena de respecte amb això, per lo que comento, pel tema de pes, no? Llavors, aquí a Esplugues va sortir una inquietud de que poder s'havia de fer una figura que fos portada per les dones. Explico una mica la història, com va sorgir el tema de crear la Caterina. Els gegants d'Esplugues tenen la seva llegenda i tenen la seva pròpia història, no? Arran d'aquesta llegenda que ve del cavaller de Picalqués, dins d'aquesta llegenda hi ha una minyona, que és la Caterina, que és a l'hostal de Picalqués, que està al servei de la Marta, I, bueno, decidim crear aquesta figura que és la gegantona Caterina. I la gegantona Caterina es va fer expressament al marge de tenir les quatre figures que constitueixen la història perquè ho veiessin les dones. I va ser així, sí, es va pactar internament a la colla, es va deixar per escrit que aquella figura la portarien les dones. I va ser portada per les dones durant molts anys. Vull dir, ja, perquè teníem la sort que teníem força gent a la colla.
0: Està molt bé, perquè la Caterina representa la dona de classe treballadora dintre de l'imaginari dels gegants.
1: Dels gegants, exactament. Sí.
0: El que és l'imaginari de gegants, i sobretot el que és l'imaginari dels animals, en aquest cas Esplugues, el quim és propi d'altres cultures del món. Mm. Podem veure, si per dir-ho directament, a tot el tema de la Xina és molt habitual veure els dracs. Mm. Val?
1: Sí, sí.
0: Jo desconec si en altres colles d'aquí de Catalunya també tenen algun altre animal que no sigui o potser cavall, n'hi ha més? És habitual?
1: No és habitual. No és habitual. No. De fet, és pràcticament únic en quant a figura de gegant. Sí que hi ha colles que tenen mulasses o tenen un altre tipus de figura, però com a cavall i que pugui pujar el gegant a sobre, et diria que pràcticament és l'única. O sigui, però... clar, nosaltres, el quim, també explicaré una mica el fet del quim, que forma part de la llegenda, perquè el cavaller, el Mateu, venia a cavall, i abans, antigament, tothom anava a cavall per aquestes conrades. El nom del quim se li va posar en memòria a l'últim cavall d'Esplugues.
0: Ah, sí.
1: L'últim cavall d'Esplugues, que es deia quim, que precisament... el teníem aquí davant dels estudis d'Esplugues,
0: sí,
1: FM.
0: Jo l'havia vist, sí. Córrer de l'escola Isidre Martí, perquè sabíem que sortia el cavall i que eren dos germans.
1: El Carratxec, que se li deia.
0: I baixaven corrents pel carrer de l'església perquè volien veure com sortia el cavall o que allò l'entrava. No sé, suposo que a l'hora de sortir nosaltres de l'escola de tarda o entrava o sortia d'aquí davant.
1: Bueno, si venia d'allà o pujava, havia sortit d'aquí perquè sí. el tenien al corral d'aquí, del carrer Mossèn Cinto, i aquí pues, estava fins que va morir i sempre sortia d'aquí i feia la volta. I inclús el que tu comentes, jo sé que la Quitxalla, pues, quan pujava pel carrer Mossèn Cinto, perquè el carrer Església, anaven al darrere de corrents,
0: sí.
1: I a vegades pujaven inclús al carro, no?
0: Era... algun cop, sí.
1: I, bueno, són aquelles coses que, veiem, jo he viscut amb poca... perquè era petit, però vam creure que era oportú el fet de fer el quim, de posar com homenatge a l'últim cavall d'Esplugues.
0: El Cisco i jo estem dient aquí al davant, sí. I pels que ens esteu escoltant, visualment és on hi ha una òptica a la cantonada del carrer Mossèn Cinto, just al davant de l'Avenç. Ja sabeu que hi ha una òptica, hi ha totes les columnes, a davant del Brilles, doncs just a la cantonada, allà és on estaven els cavalls.
1: Exactament, sí, sí.
0: Doncs està molt bé.
1: Ha canviat molt.
0: Perquè en l'imaginari... hi ha altres figures, a Berga, per exemple, hi ha una figura, però clar, no forma part de gegants.
1: No.
0: Per tant, seria únic a Catalunya aquest quim.
1: Sí, amb aquest és el que volia diferenciar-te, amb aquest aspecte, o sigui, el que és bestiar i tal, està més enfocat a foc. O sigui, trobarem molt per qualificar-lo de molt bestiari.
0: Exacte.
1: I és de foc, no? Vull dir, que pots trobar àligues, pots trobar mulasses, pots trobar lleons, i tot això s'ha identificat com a peça de foc. Clar, com a peça de gegant, és el que diem, o sigui, el quim pràcticament és únic, n'hi ha poquíssims. Hi ha mulasses i hi ha algun altre element que sí que acompanya a vegades a gegants d'altres pobles, però no tenen aquesta particularitat de poder pujar el gegant a sobre. Vale? Per tant, o sigui, també us puc dir que la gràcia d'Esplugues a l'inici, quan les colles anaven formant, tots els pobles volien que anéssim al seu poble i portéssim el quim amb el Mateu a sobre. I això va fer que la colla, amb els seus inicis, tingués, però sortides no, a punta pala. Teníem un calendari tan ple que no podíem absorbir-lo. Però, clar, havies d'anar amb el quim i el Mateu. I als inicis de colles, doncs, Esplugues va gaudir molts anys de festa major amb 30-40 colles aquí al poble, perquè ens movem amb la fórmula de moure'ns és a través d'intercanvi.
0: Sí.
1: O sigui, la colla va a un poble que té gegants i vas a la seva festa major el poble que tu has anat ve per la teva festa major. I és un intercanvi. És la forma que funcionem les colles de geganters.
0: Per festa major sé que venen colles, un any poden ser 10, 12, 14. Sé que es va fer una trobada...
1: La ciutat gegantera?
0: Sí.
1: El 97.
0: Exacte.
1: No passa any.
0: El 97.
1: Ciutat clar, gegantera.
0: Sí. Ja fa temps, sí, del 97, fa anys.
1: Fa anyets, sí.
0: I éreu moltes colles.
1: Sí, perquè, de fet... és la trobada nacional de gegants de Catalunya.
0: Sí.
1: I totes les colles optem a fer aquesta trobada, acollir aquesta trobada al teu poble. Malauradament, actualment, tal com està la situació, cada cop costa més i anar trobant ciutats geganteres, pobles que vulguin acollir ciutats geganteres és molt complicat per pressupostos, perquè portes totes les colles de Catalunya, les portes al teu poble. I aleshores això no és un retorn, sinó que tu fas una festa especial, que és la festa del món geganter, i portes totes les colles al teu poble. I clar, això té, primer, una infraestructura molt, molt gran, necessites un pressupost molt elevat, sí. I bueno, no és fàcil, però gegants tenia molta tirada i segueix tenint tirada, però el problema que ha hagut és que per manca de pressupostos, per manca d'estructures, per manca de gent, sobretot gent, perquè les colles estan en un moment bastant just d'usuaris i de portadors de la colla, i això fa minvar tota l'activitat, malgrat estar sanejada i ser una l'agrupació està totalment vigent i està totalment treballant per geganters. El problema de les colles personals de cada poble està en un moment molt delicat, molt delicat.
0: Si ens volem posar en contacte amb vosaltres per xarxes socials o per correu electrònic, qualsevol persona que ens estigui escoltant, que estigui interessada a formar part d'aquest equip humà de geganters, on s'hauria d'adreçar?
1: Ens juntem cada dijous al local que està al cantó del Brilles. Hi ha una nau al cantó del Robert Brilles, que és el local de gegants on guardem tot el material i on cada dijous cada 15 dies la norma era que cada setmana ens havíem de reunir i ens trobàvem a les 8, quarts de 9 al local, i tothom que volgués participar o apuntar-se podia venir al local i ja està, no? I simplement amb aquesta inquietud de voler apuntar-se i portar gegants pot entrar a el que és la nostra web, a la colla geganters d'esplugues.cat, i allà el contacte, i ens posaran en contacte amb ells i podem quedar a qualsevol moment per parlar-ne i explicar com funcionem i explicar com treballem i com fem l'activitat, no? Estaria bé que qui tingui inquietud, sobretot famílies amb nens que vulguin conèixer gegants, que vulguin aprendre a ballar, i pues, que s'apropessin i ens donessin un cop de mà a fer créixer la colla.
0: Per no espantar i per animar a tothom, no us penseu que us posaran a sobre una estructura per aguantar 50 quilos, us podem dir que tenen caps grossos que els poden portar els petits i les petites, i si un cas començaríem una miqueta també per explicar totes aquestes figures i la participació que també teniu de les escoles directament.
1: Sí, sí, sí. De fet, hem parlat de les figures grans, però tenim tota la part més juvenil o més infantil. Passem pels gegantons, per gent més jove, i passem pels capgrossos, que comencen, doncs, tota la quitxella comença portant capgrossos. Els capgrossos, doncs, també són elements molt importants dins de la colla, perquè sempre han acompanyat les figures, no? Amb els seus vestits i els seus balls, i després tenim la part important, que tenim tres peces que són úniques, que són les tres peces que formen part de l'agenda del cavaller de Picalqués, que són la lluna, el fantasma i el dimoni. Aleshores, tota la gent que comença, doncs, tant quitxalla com com gent que no vulgui portar pes, però es comença per aquí, comença portant capgrossos, comença portant gegantons, i en mica es va fiançant i coneixent com moure la figura, i al final doncs, acaben passant a portar gegants, no?
0: Doncs, Sisko, apunto.
1: T'apuntes?
0: M'apunto de portadora. Jo vindré, ja conec a la colla, ja conec a la gent que hi forma part, però és d'aquelles coses també que quan veus ballar els gegants, dius, ostres, si jo fos valenta i tingués força, m'agradaria un dia poder fer ballar la Caterina o a la Marta. Jo sé que no ho puc fer, però sí que m'atreveixo a ballar amb la lluna, el fantasma o el dimoni o qualsevol de les altres figures.
1: Els capgrossos.
0: Sí, exacte. Pues, per tant, ara públicament em comprometo i he de complir la meva paraula.
1: Bueno.
0: D'acord?
1: A més, disfrutaràs molt perquè, com sabeu, tenim, o per la gent que no ho sap, les entitats, o almenys gegants, tenim la part de balls propis que també ens identifiquen, no? Llavors, capgrossos tenen el seu ball propi, que llavors tens també el coquet de assajar aquest ball, sí. I gegants tenim els balls propis també per poder lluir-nos a les festes majors. Per tant, és un afegit amb el sentit de que no és només portar, sinó que hi ha el tema de ball, aprendre coreografies, estar compenetrats amb el grup, doncs tot això comporta el fet de pertanyar a gegants, no? També una miqueta aquesta gent que tingui ganes de dir, no és només anar a sortir a caminar amb el gegant o amb els capgrossos, sinó que té el rerefons que on, doncs, tinc que ballar, no? O sigui, uns elements de festa major han de sortir al carrer a ballar, sí. No a passejar, a ballar. A ballar i a fer gaudir el públic, els nens, amb els seus moviments, no? Que és quan realment tenen vida, no?
0: Doncs anem a fer una crida molt directa. Mentre esteu sentint aquesta entrevista a esplugasfm.cat, podeu entrar al Twitter d'esplugasfm, també al nostre Facebook, i dir, jo m'apunto a la colla de geganters. I també teniu les xarxes socials de la colla de geganters, també teniu el Twitter, així que fem la crida. Apunteu-vos a través de les nostres xarxes socials per formar part de la colla de geganters i geganteres d'Esplugues. Sisko, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per estar amb nosaltres, i us volem veure pels carrers i ballant ben aviat, el més aviat possible.
1: El més aviat possible.
0: D'acord?
1: Ho desitgem tots.
0: Doncs vinga, força i endavant,
1: força
0: gegants.
1: Gegants. Gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
0: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. I avui tenim una dona que ens ve des de l'Eixample de Barcelona. Benvinguda, Lluïsa.
5: Moltes gràcies.
0: Ella és la Lluïsa Morera. M'has fet 5 cèntims abans d'obrir els micròfons, que tu vens de Barcelona, de l'Eixample, i que arribes aquí a Esplugues aproximadament cap a l'any 74 per uns
5: 78.
0: Temes... 78 per uns temes.
5: I el 74, el 78 m'arrelo Esplugues,
0: sí.
5: I el 74 vinc perquè he de fer uns contactes amb l'agrupament Sant Jordi.
0: Perquè la teva primera relació amb Esplugues és a través de l'escoltisme.
5: De l'escoltisme, del Sant Jordi.
0: Sempre t'hi has dedicat juntament amb el teu home.
5: Bueno, la meva part de voluntariat, Vull dir, jo m'he dedicat no professionalment, sinó és el meu compromís amb aquesta societat. Segur, bueno, jo crec en el projecte pedagògic, crec en el projecte del guiatge i de l'escoltisme, crec que té uns valors per educar les persones en societat i les coses han vingut així. M'han anat demanant compromisos i els he anat fent també com he sabut.
0: Aquí a Esplugues comença l'agrupament a la parròquia? Està no, a la parròquia?
5: Jo a l'agrupament sóc una mare. Sóc mare de l'agrupament Sant Jordi. Els meus fills, quan tenen una determinada edat, s'apunten a l'agrupament Sant Jordi perquè els seus amics d'escola, el Jofre i l'Arnau, els animen a apuntar-se al Sant Jordi. I a partir d'aquí és la nostra vinculació com a pares amb el Sant Jordi, que en aquell moment hi havia molt d'ambient i tots els pares també fèiem equip. Ens agradava trobar-nos, es feien excursions i intentàvem que l'agrupament funcionés perquè era una manera... En l'agrupament, en els agrupaments, es parlen de coses i es viuen coses que no es viu ni a l'escola ni a casa. És una tercera formació complementària a tot això. I nosaltres que veníem d'aquest món, doncs ens agradava que els nostres fills... És una de les potes, jo diria que nosaltres ens arrelem a Esplugues amb tres potes, és un tamboret de tres potes. Primera, per l'escola, que va ser la Mainada i el Lola Anglada, que ens arrela a Esplugues. Per la parròquia de Sant Mateu i després per el convent de Montsió, que és la nostra part espiritual. I la tercera seria l'agrupament. I una quarta, que és de després, que és la crònica de la vida d'Esplugues, però aquestes són els 16 anys últims de la meva vida a Esplugues.
0: Ara estàs molt centrada, com dius, durant 16 anys amb la crònica de la vida d'Esplugues. Vas entrar, m'has explicat, de la mà del Jaume Torres.
5: Del Joan Torres.
0: Ai, del Joan Torres, perdona. Mm. Del Joan Torres.
5: I amb un equip de gent, que hi ha la Neus Oró, la Teresa Carbonell, el Miquel Caselles, la Montse Pi, en Jordi Reventós, el senyor Prats, Magda Gómez... No em voldria deixar ningú.
0: L'estimada Elisabet Millà...
5: És col·laboradora, no és membre de l'equip.
0: No és membre de l'equip.
5: No és membre de l'equip, no. Una altra cosa que m'arrela a Esplugues és el germanament solidari a la parròquia de Santa Madalena. En un moment determinat es crea una associació que és el germanament solidari, que és col·laborar en projectes del Tercer Món. Moltes vegades la gent ens deia que quan recollíem diners per enviar els projectes del Tercer Món, per què no el Quart Món? Jo seré molt sincera. El Quart Món crec que l'hem de resoldre aquí. El Quart Món l'ha de resoldre el meu ajuntament. El Quart Món d'Esplugues, benvinguda la voluntarietat, benvinguda tot el que es fa per ajudar la gent, perquè tots hem de col·laborar. Però els nostres polítics tindrien que caure la cara de vergonya, que no resolguin els problemes de la gent. No tenen vergonya. En canvi, col·laborar amb el Tercer Món és tot una altra cosa. Col·laborar amb el Tercer Món són projectes que, a més, ens agermanen amb altres països. Crea vincles, uneix. El germanament solidari va arribar a tenir projectes als 5 continents. Quan tu has conegut, encara que a vegades no personalment, una persona de la Índia, a través d'una altra persona, crees uns lligams i de la Índia ja no parles d'aquella manera. A través de tercers, parles a través d'un amic. Això vam aprendre a l'Àfrica quan vam anar a Madagascar amb en Jordi amb una trobada internacional del guiatge catòlic. Quan vam tornar de Madagascar, quan algú feia un xiste sobre negres, ens ofenia, ens sentíem malament, perquè cada vegada que coneixes algú d'un altre país deixes una mica del teu cor i una mica de la teva ànima. No vas a enviar uns diners, vas a fer lligams. Ells t'expliquen la seva vida i tu els hi expliques la teva quan els aculls a casa teva. Perquè venen, ells venen. Som nosaltres que no anem, però ells venen.
0: Quan anem a països estrangers, en aquest cas tu, Àfrica, jo vaig estar només una temporada, una temporada, 10 dies a Kènia. Deixes allà coses, però te n'emportes.
5: Moltes.
0: Portes amb tu moltes coses.
5: La primera ensenyança de germanament solidari... Teníem tres potes. És que sempre han funcionat bastantes potes. Una, no enviaríem diners a cap associació que no coneguéssim. Segona, aquesta associació havia de ser que algú d'Esplugues, nascut a Esplugues, o que havia treballat per Esplugues, ens fes arribar el seu projecte i que ella tingués aquella relació i que els diners els portés ella. O sigui, no enviàvem res a gent que no coneguéssim. No, no a grans institucions. No és que jo no cregui en l'UNICEF, no. Jo crec que ja reben preus diners. En reben molts. Llavors nosaltres, els nostres petits diners que enviàvem a través de subvencions de la Generalitat, ai, de l'Ajuntament, i dels diners que recollíem en campanyes, anaven directament a projectes concrets, petits.
6: Per exemple?
5: Un dels últims projectes que cada any ens feia il·lusió perquè vam plegar de Germanament Solidari, després de també uns 20 anys, va ser un projecte que becàvem uns estudis a Sant Joan de Déu. Tenen una escola d'infermeres, que ara no em surt el nom del país, i cada any becàvem
0: una de les estudiants.
5: Sí, que eren 2 anys d'estudi. Mm. I no us presenteu, eren 2.000 euros, eh? 1.000 euros per any. Llavors, havia un sorteig, es presentava tothom que necessitava aquesta beca, i una mà innocent, d'allà, treia el paperet i podia ser una dona o un home. I costava només 2.000 euros treure's el títol d'infermera. No calia venir aquí. Sant Joan de Déu havia muntat una escola allà. Això, a nosaltres, era un projecte senzill, però que ens semblava que era molt important. La primera relació va ser amb Mèxic, amb Sant Cristóbal de les Cases, amb el Melel, una escola al carrer de nens indígenes, que si no saben castilla, si no saben castellà, no poden anar a l'escola. I mira que l'escola pública de Mèxic és infratot. Allà s'han passat de tot. Hem sabut històries terribles, d'abusos, dintre l'escola nacional. Però, bueno, l'important és que algun nen tingués estudis i anés allà. Quan va arribar la Pati, que va ser la fundadora, la Patrícia, va venir a dormir a casa i al dematí jo l'havia de portar a Rosa Sensat, perquè ella feia classes a Rosa Sensat, i donava classes, feia i donava. I un dematí em diu, ¿qué tal, cómo te encuentras? I em diu, ¿tú quieres saber cómo me encuentras? Es simplemente eso que hacéis vosotros de preguntar, por preguntar.
0: Diu, ¿tens 5 minuts o m'ho preguntes per preguntar?
5: Per preguntar.
0: Eh? Em pots escoltar? Doncs sí.
5: Agafo el telèfon, truco la meva sogra, que era la jefa del Viver, i li dic, avui arribaré tard. I li dic, a què hora hay que llevarte a Barcelona? Bueno, la deixava al metro, eh? Perquè és a Colón. Rosa Sensat és allà a Colón. I vaig aprendre.
0: Perquè aprenem de tothom, sempre.
5: I vaig dir, ostres, Pedrín, quants dies vas pel carrer? Què tal? Com estàs? Però ojalà no m'expliquis, perquè penses, ostres, ara em tindrà mitja hora i jo he d'agafar el metro. Clar. Llavors no ho preguntis.
0: Només diem, millor dir hola i passi
5: bé.
0: Perquè si em preguntes...
5: Com estàs? Me lo preguntes? Quan ve la Geni del Melel, és una festa a casa meva. Tothom vol parlar amb la Geni, tothom coneix a la Geni, tothom coneix... Bueno, perquè la meva filla, coneixent a la Patri, un any em diu que se'n vol anar a treballar al col·legi del Melel, al carrer. I jo li dic, escolta'm, Núria, tota la vida pagant una escola catalana i ara te'n vas a ensenyar castellà? És el primer que em va sortir. I la Patri va dir, hombre, vamos a ver qué puede hacer Núria, clar, no és mestra, no és res. I al darrere va anar el que és la seva parella, el Carles, que ell sí que és treballador social. I van estar allà més de 6 mesos, a Mèxic, treballant al carrer amb els indígenes. Bueno, llavors van decidir tornar, perquè si ja es quedaven ja s'havien d'implicar per un projecte de 3 anys. La Núria sempre ha pensat que tornarà, però el seu enamorament amb el projecte de la Pati i de la Geni va ser sopant a casa, que és quan fas... Amb això hem tingut molta sort, amb això de Germanament Solidari, l'equip, que hi havia la Rita Girbau, la Teresa Ordi, l'Enriqueta Llavinés, en un principi va haver la Roser Camps, no em voldria deixar gent, perquè hem sigut molts, i penso que també ha sigut una de les coses que m'ha relat Esplugues. Hem rebut molt més del que hem fet, molt més. El que hem après de la gent del tercer món, que ens han explicat els seus projectes, les seves vivències, com viuen, com reben els diners, com els gasten, és tan important per l'esforç que nosaltres fèiem. I veus, aquí també hem creat amics. La Rosa Maria Rigol, amb tota aquesta gent, es torna a ser un altre equip d'Esplugues, arrelat a la parròquia de Santa Madalena, que també penso que m'ha arrelat Esplugues, i que gràcies a aquest projecte he conegut molta gent del tercer món, de 5 continents. Per tant, a mi Esplugues m'ha portat moltes coses, malgrat el critiqui molt, eh? Però bueno.
0: Què és el que més t'agrada d'Esplugues?
5: El que més m'agrada? Les persones.
0: parles molt d'equip, i quan diem equip, diem equips de persones.
5: Equip de persones, les persones, sí.
0: T'agrada molt treballar amb equip i amb,
5: sí,
0: persones.
5: Sí, m'agrada molt. Em costa, perquè la meva manera de ser és a vegades de tirar el dret, però la riquesa que t'aporta l'equip no te l'aporta res. El saber escoltar l'altre, el que aporta l'altre que tu no tens, això és una riquesa. I a Esplugues he pogut fer equips. He col·laborat amb equips. M'ha agradat.
0: Ara treballes intensament amb aquest equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues.
5: Però mentrestant sí, també estava Germanament Solidari.
0: Sí, sí. Però ara actualment, ara
5: és l'equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues, sí. I la parròquia. És molt important, perquè no solament anem a missa i escoltem i t'interpel·la el que diuen o el que llegeixen, sinó que al sortir saludes a la senyora Maria, saludes a un altre, parles, t'interesses del que passa. Aquests anys de Covid que hem tingut que viure a partir d'aquests aparells i de l'ordinador, doncs no hem deixat de comunicar-nos, no ens hem deixat de dir bon dia, com estàs, com ho passes. Perquè jo sóc una persona privilegiada, molt privilegiada. Treballo a l'aire lliure, no és el meu món professional, faig suport a la família del meu marit, al viver de plantes, m'agrada, no és el meu món, però m'hi sento bé, intento que els papers funcionin, intento que el telèfon, hi hagi algú al darrere del telèfon, i com li deien a la meva sogra, jo soy la chica de los recados, i ja m'agrada. Jo a la feina soc la chica de los recados.
0: Perquè t'agrada la gent i estar en contacte amb la gent.
5: Sí, m'agrada la gent.
0: Ara dius, treballes amb un viver.
5: Sí, viver de plantes.
0: I estàs a la muntanya.
5: A Sant Just d'Esbert.
0: A Collserola.
5: Per tant, em coneixen més a Sant Just que a Esplugues, perquè compro Sant Just, els bancs estan a Sant Just, els clients són molts de Sant Just. Això d'alguna manera també m'arrela a Sant Just. I una altra cosa que m'arrela amb gent diferent i que em fa pensar i que em fa treballar, conjuntament amb la Neus i amb l'Elisabet, és les trobades del dimarts. La Teresa Carbonell, la Pili, a l'Esteve Pi i molta més gent, El Florença. És aquest compromís que hem après, de que primer vam començar per l'Adri, després vam començar pensant en els exiliats i els nostres empresonats polítics, i després vam veure que tots aquests tenien molt recolzament, que si ens trobàvem a la plaça per ells no era suficient. Hi havia molta gent que estava implicada i molta gent que necessitava que donéssim a l'altaveu, que estiguéssim a la plaça per ells, que fóssim, encara que siguéssim tres, i que el testimoni també val. Segurament, d'alguna manera, jo crec que els hi arriba aquesta ajuda. I si no fem d'altaveu, les notícies les traiem de la VilaWeb, del Nacional, del Diari, de la Directa, i sempre intentem parlar d'aquesta gent que els hi ha tocat viure i el procés, i que d'alguna manera estan patint la repressió d'una gent que no ens vol entendre, però perquè no ens estima.
0: I perquè no volen treballar en equip i no volen dialogar i no volen fer el que tu has dit abans, que l'important és estimar-nos.
5: Sí, jo crec, segurament, fermament, que el que m'arrela més als llocs són les persones.
0: Hi ha una cosa que sempre m'he preguntat, i ara te la comento a tu, no cal que me la responguis. Però aquí tenim un grup Esplugues, clarament independentista, una associació que és l'Assemblea Nacional Catalana, i els que heu liderat aquestes trobades amb perseverança i constància heu sigut vosaltres, tu i el Jordi, amb altres persones que us han fet aixucluc.
5: Més, no, i la Teresa, i l'Iscla, i l'Esteve, i el Florença, sí, però, i la Pili, i el
0: sí,
5: Lluís.
0: Sí, també, però els que porten la megafonia i el que porten el cavallet, o sigui, el que porten els estris, la infraestructura, sempre sou en Jordi i tu, no?
5: Potser perquè tenim espai a casa, i potser per la manera de ser de tots dos, és que no ens importa que hi hagi un bafle al menjador. Els nostres fills estan acostumats a que es ve d'una formació de caps i el menjador
0: és el lloc de pas i
5: allà està.
0: Allà està.
5: I ells saben que cada cop i volta un divendres a la nit la taula s'està pintant un cartell, però perquè no ens ha importat això, però no perquè siguem els protagonistes, sinó perquè tenim un equip al darrere, perquè nosaltres dos sols no ho faríem. Perquè sabem que hi ha una gent que pot venir, i que sabem una gent que respon a això, i que t'escriu per aquí, I penso amb la Montserrat Sant Martí, que jo l'havia conegut doncs, quan jo era cap de Noies Guies i ella era de responsable. La Montserrat Sant Martí és la fundadora del Boli d'Esplugues, una gran dona, membre dels 16 jutges. Ella cantava amb la guitarra. Aquesta noia, quan jo la vaig conèixer, sempre m'ha semblat més gran que jo perquè tenia grans responsabilitats. I era responsable de la part de guies, estava en el grup de guies, i un dia ens diu que se'n va a Madrid a treure's el títol perquè, com a professora d'esports, aquí no hi era. I ella se'n va a Madrid. Però és que molts diumenges anaven per la guitarra per tot Catalunya cantant cançons. I és una persona, no és anònima, Esplugues. Juntament amb el seu marit són els fundadors del vòlei. I s'estan a Madrid, i tornen aquí, i s'instal·len a Esplugues. I al cap dels anys, però molts anys, la trobo i li dic, ostres, home, sí, que tal i que qual. I ens trobem. I penso, i ella a partir d'aquell moment ve cada dimarts i llegeix un poema. O ens ensenya una cançó de les seves, ens l'envia, la que cantava, una cançó de protesta que cantava. La seva germana és una gran pedagoga a Barcelona. Mestra de mestres, la Neus. Mestra de mestres. Responsable de les guies durant molts anys. Per tant, és curiós com la gent ens anem trobant i ens anem diguem-ne, no solament trobant, sinó ens anem afinant per coses i per compromisos que fa 50 anys ja els teníem. El que passa és que durant uns anys ha hagut un lapsus i ja l'estem pagant molt car.
0: Les novel·les vicentines, l'estil vicentí és això, tornar a l'origen. Una història que finalitza però que torna a l'origen.
5: No seria...
0: Ens trobem les persones
5: perquè en un moment determinat van tenir uns compromisos i ara, que tornen a ser necessari aquests compromisos, ens hi tornem a posar. De totes maneres, ha hagut uns anys aquí al mig que els polítics ens han desmobilitzat perquè els hi ha convingut, En l'any 75 ens van desmobilitzar, o en els anys 80. Ens van dir, ara ja ha vingut la democràcia, ara tot això que fèieu el voluntariat ja ho hem de fer des del govern. I a partir d'aquest govern, la gent se'n va anar a casa. I es va desmobilitzar les associacions de veïns, es van desmobilitzar les associacions, i això ho estem pagant molt car, però molt car. I un altre pecat és que han donat subvencions que ens fan, perquè són nostres, que ells ens les donen, però no és veritat, són projectes nostres que ells tenen l'obligació de governar i donar-nos-els, perquè no solament són ells els que decideixen en què s'ha de destinar els diners. Per tant, aquesta desmobilització l'estem pagant molt car. I després han hagut moltes coses últimament que han fet que la nostra societat trontolli i pateixi, però bé, des d'allà on estiguem podem fer coses.
0: Vas arribar aquí a Esplugues als anys 70 i pico, 80, era l'època de la lluita laboral dels treballadors, a l'inici de la democràcia, moltes convulsions laborals, i estem igual o pitjor?
5: No, mai, pitjor no. Jo diria que encara no hem pres consciència del que ens estan prenent, del que ens estan furtant. La gent, jo crec honestament, que si es va fer un 1 d'octubre és perquè havia un pòsit. No ho van fer els polítics, ho va fer la gent. I els nostres polítics, per raons que jo no entenc, han desmobilitzat a la societat política. Costarà molt creure'm això ara i tornar a remuntar. Però pitjor no, simplement, com dirien els a Mèxic, estamos en l'etapa caracol. L'etapa caracol és els indígenes de Mèxic, quan passen coses com les que ens han passat, fan això, com el cargol. Es tanquen...
0: L'espiral.
5: A dintre. Per aquí prendre consciència del que està passant, veure quines forces tenim, com ens conscienciem i tornem a sortir. Nosaltres estem massa en l'etapa caracol individual. Ara el que hem de fer és el pas. L'etapa caracol en grup. I això farà un canvi.
0: Però ens estan traient les nostres llibertats i els nostres drets i ens fan creure que, clar, com que estem en una democràcia i hem de complir els drets i...
5: Però escolta'm, en l'any 75 també ens ho feien creure.
0: Sí. Però bueno, han passat molts anys, eh? Han passat 40 i pico d'anys.
5: Perquè ho hem fet malament.
0: Molt malament.
5: Perquè ho hem fet malament. Hem votat cada 4 anys i els hi hem deixat en allà. I vostè decideixi. No hem demanat comptes.
0: I això no és democràcia.
5: Això no és democràcia. Democràcia és dir, escolti'm, el meu regidor del barri, qui és? Com el molesto, si no l'he anat a veure mai? Si no sé ni qui és? De què em queixo?
0: I si les entitats s'han convertit en un fet folclòric, i no estic parlant de la cultura popular, eh? No, no estic parlant d'això, eh?
5: De tot.
0: En general, les entitats s'han convertit en un fet folclòric.
5: Bé, si l'etapa caracol individual arriba a descobrir que el que ens cal és una etapa caracol social, farem molta feina.
0: Però fins que aquesta etapa no vagi a l'inrevés perquè es desfaci aquest cargol...
5: És que encara no hem arribat al centre.
0: Encara n'hem arribat.
5: No. Però encara això... estem massa bé. Encara no hem tocat fondo. Ni a nivell d'església no hem tocat fondo. Ni a nivell de societat hem tocat fondo. No hem tocat fondo. Encara estem massa bé. A veure, ara comencen a dir... Parlo per parlar, eh? Perquè parlo per parlar. Quan va començar la guerra d'Ucrània, quan encenia el gas, pensava... Quants morts són? Que jo encengui el gas, quants morts són? Estic disposada a no encendre el gas? Com cuinaré? Llavors la memòria em deia, no, home, no, que el teu ve d'Argèlia. No són tants morts com els altres, eh? Veus com em conformo? Tampoc no sabria com cuinar si no tingués gas. Però a la força hauré de renunciar d'anar tant en cotxe. Jo he baixat en cotxe. Jo estic molt acostumada a caminar, perquè no he pujat i baixat a peu. Escolta, me'n tinc 72. A casa meva era un piset de l'Eixample de 68 metres quadrats. Clar que tenia veïns a dalt, a baix i tal, però a casa meva teníem un braser, eh? Jo al col·legi anava amb mitjons curts, eh? Fins als 14 anys, i les faldilles per sobre genoll, eh? I els meus genolls eren pelats de caure per terra. A veure, és que enrere no tornarem.
0: Clar que no tornarem.
5: Aixeta, s'obre i surt aigua. Jo no vull tornar al braser. Però segurament sí que ens haurem de replantejar moltes coses. Moltes. I jo, personalment, estic a la meva etapa caracol. Però la meva etapa caracol la comparteixo amb altres llocs i intento veure si aquesta etapa caracol és social. Almenys de ser sola, podem ser cinc. Una vegada aquests cinc, sis, set, vuit, a dintre, que tinguem clara una esperança que no ho podem arreglar tot, però potser podem arreglar només una sola cosa, sortir d'aquest caracol.
0: Ara tu parlaves de coses molt essencials i bàsiques pel dia a dia, que és l'aigua o el gas. Però sí que ens hem de fer un plantejament del consumisme que tenim, que ens canviem de mòbil cada 2x3, de tablet, d'ordinador, ens comprem moltes coses, tenim un sabater que no tenim prou armari per tantes sabates ni per tanta roba. I això sí que ens hem de fer un pensament de consum, perquè no pot ser, perquè no sabem el preu econòmic que estem pagant, no solament nosaltres, sinó les altres societats, el tercer món, perquè això repercuteix en tothom. No solament bueno, amb nosaltres.
5: Segurament aprendrem a cops. Econòmicament no ens podrem canviar el telèfon cada dia. Fins ara ha hagut una bonança. Jo no entenc que quan anaves al banc, que és l'usura de l'època, demanaves una hipoteca pel pis i et deien, escolti'm, demani 100, no, 120, i de pas es canvia el cotxe, compra la nevera. Escolta'm, això és usura. Això és usura. Però està amb les nostres mans dir, escolti'm, no, perdoni, gasto pel que tinc.
0: I no cal que em demanis que et posi uns diners a la teva entitat, que em regalaràs un televisor de 52 polzades, perquè quan jo vull un televisor me'n vaig a la botiga de televisió. Claro.
5: Perquè tu no ets una botiga, tu ets un banc. I ja hem arribat a la conclusió que anys enrere el banc era com el confessionari. Tu anaves al teu director del banc i li explicaves els teus problemes. Ara no. Ara tu vas amb una entitat que és un negoci. Venen diners. Venen, compren diners... I a tu te'ls venen i els compren. I ja està. Però jo em sembla que estic donant un rotllo. Oh, sembla que sóc una rotllista.
0: Lluïsa,
5: mana'm.
0: Hem parlat de la Neus i de l'Elisabet Millà, que ens han aportat totes dues moltes coses i ja, malauradament no les tenim amb nosaltres, la Neus ja fa més d'un any. La Neus a la revista col·laborava amb la secció del Digue'm 33. Mm.

0: un cirerer d'Arbós, perquè amb els meus pares anàvem a Vallvidrera a collir les cirereres d'Arbós i m'agradava molt, però no sé si... Ara vaig a dir, no sé si és autòctona, em sembla que no, però bueno, com a autòctona hauria de ser el romaní, la farigola. Sí, jo m'estaria bé a la farigola.
1: Perquè una altra cosa que tu col·labores és amb la, amb l'Espluga Viva, amb el Centre Excursionista, quan es fan, algun any ho has fet, quan es fa Sant Joan, que es fa allò de les herbes remeieres, que es fan aquells remeis, t'han vingut a buscar...
0: Si m'ho demanen, sí, si perquè, demanen, bueno, perquè per nosaltres ho tenim al viver, a veure, sí. I al voltant del viver estem a Sant Just, a la part, diguem-ne, que toca més cap al Tibidabo, i clar, allà es poden trobar coses. A veure, una flor que em va fer descobrir a l'Iscle Pla de Llorenç és la flor de Sant Joan. Clar, el meu marit les coneix totes, però jo no sóc d'aquest món. Jo sóc d'un pis de 68 metres quadrats, un balconet, un gerani i un perico.
1: De fer reunions amb folis i de portar equips humans.
0: Però he anat aprenent al costat d'aquesta gent, no? L'herba de Sant Joan, d'aquella nit. Això m'ho va fer descobrir a l'Iscle, perquè en Jordi, com que ho té per allà, a vegades... Et diu, vés a mirar aquell racó que ha nascut aquella flor. O arribo tard i em diu, has pujat allà dalt, que s'ha obert la flor aquella? Això sí que ho fa. No te la regalarà, la flor, te la deixarà mirar.
1: Una fruita, pel seu gust o per la seva textura?
0: Pel gust. Pel gust, el sabor, sí.
1: Sí?
0: Sí, pel gust.
1: Un color.
0: Hauria de dir el blau perquè sempre porto més o menys blau, perquè si res t'escau, posa-t'hi blau. M'agradaria colors llampants, posar-me colors llampants. No sóc tan extremada.
1: El blau, molt bé. De fet, aquest estudi hi ha una part que és molt blava.
0: Molt blava, Sí, el blau.
1: Un viatge que t'agradaria fer o que poder ja has fet?
0: Tots, en podria fer molts. Sí.
1: Ni que siguis somiant, no cal que hi hagi
0: no, estat. No he somiat mai en un viatge, no. Quan me'ls he trobat els he disfrutat, molt. I actualment ara sí que ens vam plantejar amb el Jordi de que si anàvem al Tercer Món perquè ens conviden pagants o nosaltres, van emprendre la solució d'enviar els diners del nostre viatge, perquè segurament fem més feina enviant els diners que no anant-hi. Per tant, viatges llargs o viatges a llocs, si anem amb un viatge... serà sempre per anar a trobar un amic.
1: Sí, que no tens un destí concret, però sempre per un amic el faries.
0: O que m'espera l'amic, o que espera que hi vagi a fer una feina. Sí, per molt que m'agradin les aurores boreales, no. Si no tinc algú que m'espera allà i que hi vagi a fer alguna cosa, encara que sigui només compartir el cafè, no hi aniré.
1: Si ara quedéssim tu i jo per anar a dinar a algun lloc, què demanaries per menjar? Què és el que més t'agrada?
0: Et demanaria que vinguessis a casa meva a sopar.
1: No,
0: el que hi hagi.
1: No aniríem.
0: Segurament jo et diria vine a casa perquè m'agraden les sobretaules. Ja s'ha vist que m'agrada parlar,
1: llargues.
0: No? Ja ho has vist. Sí. I llavors, en un lloc... Bueno, si tu el tries hi aniré i m'hi passaré bé. Però no vull dir que no m'agradi un restaurant. Sí, tria'l tu. M'explico? On me convidis estaré bé.
1: I quin és el plat que més t'agrada? Si jo t'hagués de convidar a casa... Què t'agradaria que et fes per dinar?
0: Tot el que em fan m'agrada.
1: Tot t'agrada?
0: No, tot no m'agrada, però tot el que em fan, sí.
1: El que et fan, sí.
0: A mi no m'agrada el pebrot, sóc del xinxant.
1: A mi tampoc m'agrada el pebrot.
0: Però si me'l fas, me'l menjo.
1: A mi el que no m'agrada és la pell del pebrot. A mi si em fas, em peles el pebrot o em peles el tomàquet, sí. Però si no, no m'agrada la pela.
0: És dura.
1: És cosa estranya. No, perquè s'enganxa els budells i, no sé, m'agafa mania.
0: El meu marit, en Jordi, tampoc li agrada el pebrot. I tenim un net que li donen pebrot tots els dies. I jo, quan veig que menja pebrot, faig una cara... Pobret, penso pobret, però no ho puc dir en veu alta, perquè és el meu net.
1: Si haguessis de triar un fet històric a qui Esplugues, que tu recordis, o que pensis que és un abans i un després, o t'ho preguntaré d'una altra manera. El cas de l'Adri... Per tu és un abans i un després, per Esplugues?
0: Per... No és un abans i després.
1: No, no ha significat
0: no
1: res per la gent.
0: No.
1: Per algunes persones.
0: A veure, jo crec que el cas de l'Adri ens va tocar de prop, molt de prop.
1: Perquè podíem haver sigut qualsevol dels nostres fills,
0: Amic de molta gent. Era un noi del poble,

0: un noi que patia una cosa que no havia de patir, i al darrere havia tota una família que patia i s'havia d'estar al costat de l'Adri, però no és un davant i després. Perquè si et puc dir un davant i després, per mi va ser la lluita del Cau Fec.
1: El tramvia també.
0: Que l'hem perdut. Que l'hem perdut. Sí, i el tramvia també el van perdre. Sí. Però el Cau Fec potser a mi m'ha marcat més que l'Adri. A l'Adri he col·laborat. He estat al costat i ho tornaria a fer tantes vegades com em convoquin. Però, en canvi, el Cau Fec va ser una implicació bastant més important. Vam aprendre també molt, el Cau Fec, amb l'Eulàlia.
1: Les rues que es feien.
0: No solament les rues, les reunions, les previsions, com aquells nois van patir quan se'ls va posar a judici, com s'ho havien de preparar. No. L'Oriol, que estava en l'equip, aquell noi... Molta gent que va unir a molta gent de molts barris, És que el Cau Fec, l'Adri també va ser una mica barri-centre, dit així. Clar que va venir gent, com sempre, solidària, però era molt barri-centre, era molt dels amics. En canvi, el Cau Fec no, el Cau Fec va portar molta gent de molts llocs, i el tramvia també.
1: I encara se'n parla, perquè dic, soc d'Esplugues, i em diuen, del Cau Fec...
0: Va ser una gran
1: gent batalla. Molt més jove que jo,
0: Però és que va ser una gran... Ho van portar-ho molt bé, aquells joves, Molt bé. I van tindre... L'Eulàlia els hi va fer un equip.
1: Molt valents.
0: Va ser molt valenta, l'Eulàlia. Sí. Molt. Sempre al costat dels joves. Sempre. Defensant-los a tot arreu. Una altra persona que no coneixia, i gràcies al Cau Fec.
1: Jo també la vaig conèixer, l'Eulàlia, pel Cau Fec.
0: També és una de les lluites, Per mi sí que va ser un d'abans i després el Cau Fec. Perquè el Cau Fec havia començat abans, quan es van fer unes primeres reunions demanant pisos per joves, perquè no els, pels joves d'Esplugues no tinguessin que marxar. I això va començar abans del Cau Fec i va començar abans que el tramvia. I ho va començar l'Arnau Feliu Badaló, amb unes altres gent, Però et dic el nom d'ell perquè és el que tinc més. Ara deuen haver altres lluites, Esplugues, abans i després.
1: Segur.
0: No ho sé.
1: Una de les no lluites, però que va marcar Esplugues... és l'autopista que va arrabassar tot el barri del Raval.
0: I això no ho vaig viure.
1: I això ningú va lluitar, ni molt poca cosa
0: poca gent.
1: I molt burocràtic tot, perquè hi havia un parell de terrenys, d'aristòcrates d'aquí, de la ciutat.
0: Això t'ho expliquen.
1: Exacte,
0: això t'ho expliquen.
1: Però ens la vam trobar.
0: Però aquella gent es devien sentir molt sols. La Maria hi vivia allà, la Maria Jordà. A mi m'ha explicat coses la Maria, a part del que he llegit.
1: Molt bé.
0: Però clar, són aquestes batalles, i després jo sé la batalla del símbol, quan els joves no volien el símbol, gent d'Esplugues que no volia el símbol, per això jo no hi vivia. Jo crec que
1: tenia uns 9 o 10 anys i recordo perfectament quan es van fer els fonaments del símbol que hi havia com una màquina molt alta, altíssima, que crec que era l'única que hi havia a tot l'estat espanyol, com aquella va venir de fora, perquè clar, el símbol es va fer a sobre del barranc, ja era tot el torrent, i picava aquella turbina i aquella fresa, picava a terra, i quan picava, jo que visc a Can Clota, ens vibraven els vidres de casa i sentíem bum, i picava cada 2 dies o 2 dies i mig, perquè picava a terra, aleshores la fresa baixava, i quan pujava treia la terra, evidentment, perquè anava fent els forats pels fonaments, i quan hi havia pujat i tret la terra, els 2 dies i mig tornaves a sentir aquella fresa que baixava amb un hidràulic i tornava a picar la terra, bum, i tornava a estar 2 dies i mig aquella fresa treballant. I després els edificis que ens han fet, ara és una silueta simbòlica de la nostra població.
0: Sí, però per exemple, però el símbol no fa mal d'ulls, i el barco sí.
1: Aquesta és una altra lluita que tenim ara, el barco.
0: M'explico?
1: Sí,
0: jo...
1: perfectament, t'expliques perfectament.
0: És que jo no sóc d'Esplugues, dit així. És que jo porto 42 anys, però no sóc d'Esplugues.
1: Et faig la darrera pregunta.
0: Digui.
1: I ja acabem. Vull el nom d'una dona per portar-la aquí al programa. A qui vols que convidi?
0: Te'n diré dos, la Montserrat Sant Martí i la Maria Jordà.
1: Doncs prenc nota.
0: Totes dos són dues persones que passen com desapercebudes i cal reivindicar-les. Tant una com l'altra. Segur que me'n deixo moltes, Però tant una com l'altra, sí.
1: Al llarg dels programes que anem fent ja aniran sortint més dones i més veus. i convidarem a més persones perquè passin per la ràdio i que fem aquestes xerrades que no porten enlloc però que són importants perquè ens hem d'escoltar i hem d'explicar allò que ens ve de gust.
0: Si això serveix per algú o per algú...
1: No ho sabem pas.
0: No, benvingut. Vull dir, no. L'únic que pot passar és que quan arribi el Jordi em digui 2 hores a la ràdio, Lluïsa.
1: Home, entre que comencem, preparem i enregistrem... hem estat força estona.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Lluïsa, una abraçada per tu, per totes aquestes persones que treballen en equip, que han treballat en equip amb tu.
0: Segur.
1: Gràcies.
0: A tu.
1: Per
0: gràcies per pensar en mi.
1: Aquesta estona.
0: Gràcies per pensar en
1: una
0: mi.
1: Una abraçada.
2: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Carpe Diem, pautes i consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: A continuació, podreu escoltar el programa La Insalada, amb Héctor Campobello, avui a les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
0: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
4: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
5: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
3: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
6: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

I ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG?
5: Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.
1: Hi ha com unes coordenades

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: vas amb els papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local.

0: de l'Avenç, centre cultural i recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
3: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
3: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
6: Duro con él.
7: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
8: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a reciclar.
7: A on?
8: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
9: Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre.

activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Si us interessa el món del teatre, els propers minuts segur que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
1: Hola, molt bones.
0: Explica'ns què és l'Endoi.
1: Bé, l'Endoi és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Com a referència, el centre va néixer el 1906 i de lo primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoi. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
0: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoi?
1: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, malauradament hem tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà...
0: Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
1: Sí, de fet, aviam, sempre estem oberts, la secció d'Endoi sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
0: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
1: Sí, és així, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoi, perquè el gènere masculí costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
0: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on us pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
1: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria i ells els donen el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoi. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part, l'únic requeriment que
0: demaneu
1: sí, és que es facin socis de l'Avenç. O sigui, nosaltres com a secció de l'Endoi i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és paga la quota del soci de l'Avenç, i a partir d'aquí entres a formar part del grup, no?
0: I s'ha de tenir algun nivell? O si, per exemple, dius no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment, podrien haver-hi diversos perfils, no? Mm-hmm. Gent que potser diu, mira, vull professionalitzar-me amb aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
1: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent
0: acaba sent professional
1: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple, hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts.
0: Bueno, ara t'ho posam un compromís i dir-te que ens diguis noms.
1: Sí. No? Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí i que, bueno, va estar poc, però com
0: però que ara, és, que ara està, és un doncs, nom.
1: Ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, doncs, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
0: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera a vegades doncs de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap ja no sempre és aquesta vessant professional al ser d'un grup de teatre.
1: No, de fet la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys en doll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir, necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent, i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat amb una, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera, perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tant, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la situació personal de cadascú.
0: És que, de fet, en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre doncs millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades doncs, aquest enfrontar-se a un públic que potser doncs, et ve a escoltar doncs, per fer una ponència no sempre és fàcil.
1: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha i el que fa passar més nervis. Però bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
0: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera o això sempre? Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
1: Existeix a tothom, la por escènica, des del més professional, almenys, sempre ha existit, i va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment, o per lo que sigui, hi ha algun petit problema tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència és, en un minut que estàs a l'escenari això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
0: L'energia que et pot transmetre als companys.
1: Sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
0: ajuda els altres.
1: I això els acompanya, no? I bueno, i això és d'agrair, no?
0: Doncs Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i que ja portem 9 minuts d'entrevista, què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
1: Bueno, jo val a dir que porto molts anys amb el món que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... tot aquest, com que són tantes coses, no només és que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica, per mi m'ajudava moltíssim alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis, pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida, no? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuda, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I, bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Andoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè, bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Andoll, entre cometes, funciona com relleus, no?
0: Quan, de grups,
1: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran o volen deixar-ho o volen, no volen tenir tanta feina, pues, bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues, el meu cas va ser 6, no? O sigui, em van comentar, pues, escolta, pues, vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'Andoll i ja porto, pues, forces anys.
0: Doncs feta la crida, perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Andoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
1: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si bé, per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. No? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? I a més es vol apuntar, pues, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues perfecte, perquè també, pues, bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
0: però
1: gent
0: que li agrada el món del
1: però
0: teatre.
1: Que li agrada el món del teatre.
0: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir,
1: sí,
0: que hi ha,
1: sí,
0: molta,
1: hi ha molts.
0: Moltes tecles a tocar.
1: Sí, sí.
0: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluguencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
1: Sí.
0: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació.
1: Sí.
0: I que, bueno, que estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
1: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació, i aleshores, pues, entre ells el teatre, sigui de l'Andoll o sigui de fora, i, bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut, i bueno, i necessitem que, pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
0: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic creativitat artística, pinzell, perspectiva, de quina entitat penseu que parlarem avui? Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues i per aquest motiu tenim el Xavier Ribó, que és el seu president. Bon dia, Xavier.
2: Hola, bon dia.
1: I també tenim a la Yolanda Martínez, que és la membre de la Junta. Bon dia, Yolanda.
3: Bon dia, Isabel.
1: Doncs 25 anys des de la fundació del Cercle Artístic d'Esplugues. I m'agradaria saber quin és el motiu, per què es va crear aquesta entitat, el Cercle.
2: Bueno, va ser uns quants artistes del poble que van veure que demanaven coses i a vegades anant per cada un per separat no aconseguíem res. I a més ens coneixíem i volíem fer exposicions conjuntes, alguns eren de l'escola, altres no, i vam decidir fer. Tot i així, va començar diverses vegades en diferents noms, en diferents persones, i al final es va decidir per fer aquest el Cercle Artístic. Es va fer un concurs per buscar el logo, es va fer això i es va tirar endavant. Encara me'n recordo, un juliol em sembla que era, a la primera exposició el Robert Brilles, però a l'edifici nou. Hi havia molts ceramistes, ara no en tenim tants, però n'hi havia molts de llavors, i la majoria pintors, molts esmaltadors, i van començar així.
1: Acabes de dir de l'escola. Explica'ns una mica. Tenim una escola aquí a Esplugues, que quines parts artístiques toca? Perquè quan diem artista ens imaginem una persona que sempre està pintant o un escultor, però el que és l'art va molt més enllà.
2: Bueno, jo vaig estar de mestre a l'escola uns quants anys i llavors ara ja fa temps que ho he deixat, fa 5 anys concretament, i llavors pot ser que hagi canviat la definició de l'escola o els treballs que es fa a l'escola d'Esplugues és perquè la gent del poble pugui tindre uns coneixements artístics, d'anar a museus, de gaudir de la vista de les coses de l'art, i després pels joves que agafin ja una miqueta el tarannà de l'art, si els agrada o no, i s'apuntin a una escola ja per acabar. Tot i així, a vegades és al revés. Venen d'una escola bona i llavors venen a la del poble per continuar treballant. Perquè a vegades el tipus d'art que fan a casa seva els hi és molt difícil, per espai, per olors, per coses, i en canvi ja són professionals. Igual han vingut de joves, ara ja són, ara han anat després a la Massana, a la Llotja, on de sigui, Belles Arts, i ara tornen a l'escola, més que res, a vegades per unes hores i estar allà, treballar. Bueno.
1: Quants anys vas estar tu a l'escola?
2: 27 anys.
1: I et vas jubilar allà?
2: Sí.
1: Per tant, podem dir que ets un pilar dintre de la Fundació del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues. Ja sé que a tu no t'agrada tenir protagonisme, que ets una persona, amb aquests assumptes, modesta. Eh? O no? Veus? No diu res perquè no li agrada. Ell no agrada, a ell no li agrada definir-se. És una persona, mireu, el Xavier Ribó és una persona molt activa, no solament amb el Cercle Artístic, sinó que també està a d'altres entitats. Però avui hem vingut a parlar del Cercle Artístic i ja quedarem un altre dia amb tu, Xavier, per parlar d'altres temes. La Yolanda, tu com entres al Cercle Artístic?
3: Perdona?
1: Com entres tu a formar part del Cercle?
3: Bueno, jo amb el Cercle mira que curiós, estava en un ple de l'Ajuntament, hi havia un pintor del Cercle, un membre del Cercle que es diu Rafa, i em va comentar que existia el Cercle Artístic. Vaig anar a l'escola on estava Xavier, me'n vaig informar i em va dir, pues sí, adelante. Llavors, bueno, ja vaig entrar com sòcia del Cercle i a partir de ahir, pues no vaig anar a l'escola, però sí que vaig participar a totes les activitats que com Cercle Artístic es fan, i he de dir que encara que al Xavier no li agrada el protagonisme, però allà vaig, començar amb les conferències, i la conferència aquesta de la Casa Bernarda Alba a través de la pintura, ell em va donar l'oportunitat de fer-la, pues la van fer en unes jornades culturals al Robert Brilles, a la sala d'exposicions. Mm. I aquí està, i després ja va ser la Frida Kahlo, i després, bueno, a Xavier pues, em va ajudar molt.
1: Sempre donant suport.
3: Sempre.
1: Hem de dir que la Yolanda ja va estar aquí als nostres estudis justament per parlar d'aquest projecte de la Frida, que després en tornarem a parlar.
3: Sí.
1: Eh? Anem a desenvolupar totes les activitats que fareu aquí a Esplugues. Algunes ja s'han fet, però també les esmentarem.
3: Sí, perfecte.
1: Teniu, heu fet una conferència per parlar de Sorolla. Una s'ha fet a Esplugues i l'altra es va fer fora d'Esplugues. Però vull també que m'expliquis aquesta conferència, quina és la motivació per què s'ha fet aquesta conferència sobre en Sorolla i com és que aquesta conferència ha format part d'un projecte que s'estava fent a Barcelona, que això també és molt interessant. I ho ha fet la Montserrat Cruz-Laegui.
2: Sí. Explica-ho, de què va?
3: Bueno, a veure, sí. Bueno, la Montse... A mi m'agradaria començar a principi perquè el 25è aniversari, per començar així l'embrió, va ser el concurs que vam fer de logotipos per posar el 25è aniversari. Llavors va ser molt, molt, bueno, molt, molt bonic i molt ben organitzat perquè tothom posava els logos en el WhatsApp, vam votar tots a veure quin logo agafaven i vam agafar precisament el de la Montse Cruz-Laegui, no surt el cognom. Llavors, la Montse és la que es va atrevir a fer la conferència de Sorolla. I, bueno, la vam fer aquí a la sala de teatre de Robert Brilles.
1: L'Àlex Agüera Pizarro també ha estat als nostres estudis i també ens va explicar els seus projectes i ens va parlar, evidentment, del cercle artístic i a la seva entrevista, que la podeu trobar penjada a la carta, a la pàgina web de la ràdio, d'Esplugues FM. Doncs també et fa menció del Xavier Ribois i d'aquesta etapa de l'Àlex... Bueno, amb el seu aprenentatge, eh? I això poder que ho expliquis tu, Xavier.
2: Bueno, és l'Àlex Agüera jo el coneixia de petit perquè el vaig tindre d'alumne, el Robert Brilles. I clar, era un noi molt trempat i molt eixerit, no, eh? I bueno, teníem els més i els menys, però sempre parlant de coses d'art, eh? I bueno, va continuar la seva carrera i anys després pues, es va fer cineasta. Però això m'ha passat amb molts nois i de l'escola, que després me'ls he trobat i sempre han tingut alguna feina relacionada amb l'art, amb la pintura. Perquè jo sempre he dit que l'art era una cosa que anava molt bé per la vida. És per si et feies ordenadors, per informàtica, per coses... per tindre uns coneixements, el anar pels puestos, i sempre anava bé. I llavors els nens sempre els he fet fer això, la base, és com a l'escriure. Els hi deia, jo no, grans artistes igual no et faré, però t'ensenyaré les bases, que puguis disfrutar veient un quadre, que puguis veure els ritmes, els clars, els foscos, els colors, les llums, i treballàvem sobre això sempre. I a vegades els hi feia molta gràcia amb els nens, perquè el primer que els hi feia és dir, dibuixeu-vos uns als altres. I clar, es feien el seu autorretrato i llavors dieu, i ara poseu-vos la nota, eh? I sí, sempre, i ara els altres corregiu-vos la nota als altres, teniu que ser alumnes i mestres al mateix temps, eh? I llavors ells tenien un sentit, com dibuixaven, de dir, no ho facis això perquè això et baixarà la nota, això et pujarà, això està mal fet, això tens... ells mateixos de dibuixar amb equip, encara que sigui un treball molt, molt individualista, i saber dir els defectes dels altres sense que l'altre se senti malament. Això és molt important.
1: Has parlat ja diverses vegades del cercle al carrer. Podríem dir que és el vostre punt de trobada?
3: El punt de trobada, bueno, sí, és l'últim diumenge de mes, que sempre pues, anem allà. És el punt de trobada de tots els artistes del cercle, sí.
1: Val, doncs, si un cas convidem a les persones que ens estan escoltant, que el darrer diumenge de cada mes, excepte suposo que el mes d'agost i per Nadals...
2: Juliol i agost, i no es fa. Val. No es fa perquè no hi hauria ningú al carrer.
1: Clar.
2: I llavors ens trobem que el Nadal la fem, però no la fem al cap d'any, perquè l'últim dia de l'any no es faria l'últim diumenge de l'any. Llavors ens ens solapem o fem juntament amb l'Ajuntament si es fa la fira aquella que de Santa Llúcia o alguna cosa així, eh? Normalment ho fem per la fira de Santa Llúcia.
1: Doncs d'acord, queda tothom emplaçat al darrer diumenge de mes, gairebé de tots els anys, no?
3: Sí, aprofitem, que és el que tu dius, que fem aquesta fira l'últim diumenge de cada mes per les persones que, així ho comentàvem abans, Isabel, per les persones que estiguin interessades en formar part del cercle artístic, ja sigui disciplina de pintura, d'escultura, de ceràmica, jo què sé, de lo que sigui, doncs pot venir el diumenge, l'últim diumenge del mes, que estarem allà, li ensenyarem tot, i si vols ser membre...
2: I pot portar les seves obres, també.
3: Exacte.
2: No estem tan... No som... Vull dir, estem oberts. A vegades ens han trobat noies que han portat coses i els han dit, no, tu mateixa, eh? No, no és... Vull dir, és una activitat que tenim el permís nosaltres de l'Ajuntament, però no és clausurada només per nosaltres. Tot el contrari, el que pinta a casa seva i vol ensenyar els quadres pot vindre a ensenyar-los. No... No té cap problema, estem molt oberts. Som el cercle artístic, sempre, tota la vida, som molt oberts. Qualsevol que ve amb una idea bona, nosaltres el recolzem, eh? I tirem endavant aquella idea, de la manera que sigui, com sigui. Ara, té que ser una idea que sigui artística, que tingui una relació amb la creativitat, amb la vida, amb la bellesa, no sé, amb el que sigui, però que vegis que és bé. Ara, a vegades ens han proposat coses que dic, bueno, t'ajudarem, però no és lo nostre, vull dir, perquè clar, a mi si em fan cantar no cantaré gaire, però si tinc que fer una altra, igual no cantaré, però pintaré. Per exemple, vam fer una activitat que era un concert i mentre tocaven la música pintàvem els quadros relacionades amb la música. Per exemple, era música de Walt Disney i jo pintava uns paisatges i després els nens hi posaven a sobre personatges de Walt Disney, eh? Vull dir, sempre es pot fer de tot, però dintre de que tingui un lligam, eh?
1: Val. Bueno. Doncs us anava a fer una pregunta, però ja m'heu donat la resposta, perquè us anava a dir, qui pot formar part del cercle artístic? Tothom, està obert a tothom, sempre que sigui art i creativitat.
2: Sí.
1: Doncs ja està la resposta feta.
2: Això no vol dir, si puc tallar... que si hi ha alguna activitat que es té que pagar alguna quantitat per anar a algun puesto, per alguna cosa, ho diem. Escolta, anem a tal puesto i seran 2 euros, seran 3 euros, el transport el pagues tu, perquè clar, a vegades
1: d'això no n'hem parlat. Les activitats que feu fora de lo que és estrictament l'exposició de les vostres obres d'art, perquè també feu sortides culturals.
2: Sí.
1: Doncs va, parlem-ne.
2: La conferència del Sorolla ve perquè volíeu fer una sortida a veure l'exposició del Sorolla, i llavors van dir qui farà la conferència, i com la Montse Curuzelegui li agrada tant fer conferències, pues va dir, la faré jo, eh? Tot i així, a mi la conferència que més m'ha agradat d'ella, de totes les que ha fet, que n'ha fet moltes, és com va fer Medicina i Art. Que perquè parlava dels quadros, dels personatges, de tot, les malalties que tenien, perquè havien pintat això així, aquell model que tant la gent havia dit que, mira, llavors les verges tenien que ser així, l'havia pintat com una... però resulta que al cap de 3 mesos va morir, i perquè es va morir, a l'altre perquè tenia això, i això començava des de Mesopotàmia, anar als diferents malalties i coses sobre l'art, anava ensenyant les obres, o el pintor, perquè pintava així, quina malaltia tenia els ulls, qui d'això. I era interessant, perquè era una altra manera de veure-ho, eh? Sempre procurem portar conferències, si pot ser, que siguin amenes, divertides, entretingudes, i al mateix temps que quan surtis no t'hagis adormit, eh? Sí, és molt important, eh? I que no se't faci molt llarga, eh? I que la gent tingui ganes de tornar, eh? Perquè a vegades hi ha gent que et sap greu dir-li que no, perquè normalment no han dit mai a ningú, procurem, si veiem que la cosa no va bé, procurem assessorar-lo perquè vagi bé.
3: Bueno, però també jo he de dir una cosa aquí, que el Xavi s'arrisca, eh? Perquè a mi també em deia, jo te digo, te dono màniga ampla, i si passa alguna...
2: Bueno, però tu, jo veig com ets tu, el teu caràcter, la teva manera de ser, i llavors tinc que tirar endavant, igual com un pintor. Hi ha gent que ve a prendre pintura i el tens que empentar, i hi ha altres que el tens que frenar. Vull dir, no tots som iguals, i tots poden ser igual de bons a la llarga, però clar, un perquè es passen i l'altre perquè no arriben, no? És com el menjar, això, ni tant arròs ni tanta sal ni tan poca, la justa,
1: Per la teva experiència creativa i la teva experiència docent, has de tenir un punt de psicologia bastant important.
2: Sí,
1: i les clitxes de seguida.
2: Procurar conèixer les persones, que a vegades tens que dir-los, això que m'estàs explicant no m'ho expliquis, perquè demà et farà vergonya i parar allà, perquè a vegades fas relacions que creus que tens que no tens que passar d'allò de lo pròpiament artístic, passa això, amb persones, perquè a vegades estan en un moment vulnerable, per això s'apunten a pintura, per això, i tu tens que saber que només estàs allà per ensenyar pintura, no? I més d'una vegada li tinc que dir, el teu problema és de psicòleg, no és d'aquí, però és que és veritat, a vegades tens que ser a la vida i no dir-ho ben dit, amb bones paraules i ja està, Bueno, el cercle porta molts anys, i aquí són 25, no?
1: Sí,
2: I el que sí tenim que agrair és tota aquesta gent que ens ha recolzat durant aquests anys, que ha estat als moments que era difícil la sèrie, que ens ha ajudat, a vegades gent que no sabia d'art, que només venia per ajudar-nos, no sé, la Neus Oró era?
1: La Neus Oró.
2: La Neus Oró era del cercle, bueno. No pintava, es va apuntar perquè li vam dir, necessitem algú que ens ajudi a la trobada de pintors d'Esplugues. I les dues trobades que van fer, ella va ser allà, va agafar el micro i va parlar. I la gent em deia, què pinta? No pinta, és del cercle. Però, vull dir...
1: Pinta molt, a vegades diu, i aquest què pinta? Doncs pinta molt.
2: Exacte. Per això dic que hi ha una sèrie de persones que a vegades, encara que no diguem el seu nom o això,
1: Sí. Comptem
2: amb ells, pensem amb ells, i sobretot els que ens han deixat, que tenim Sí. Un record d'ells molt especial i molt... per això tenim una col·lecció de quadros del patrimoni, que té amb els seus problemes, les seves coses... però és perquè la gent a vegades ens deixa obres i ens agradaria fer més exposicions d'aquestes obres,
1: ja.
2: Però clar, fer exposicions representa unes hores, preparar les coses, bellugar el material d'un puesto a l'altre, que et deixin sala, és una sèrie de coses, i a més nosaltres tenim un... Des del començament van dir que totes les exposicions tenien que tindre un comissari, sí. Cada any fem noi o noia, noi sí. Noia, noi i noi. Per què? Perquè crec que són millor comissàries les dones que els homes, això ho tinc claríssim, sí, en general sempre, perquè tenen més clar el que volen, i es té que tindre un comissari, perquè si no, imagina, la gent s'esbrallaria. Jo vull penjar aquí, jo vull penjar allà, jo vull posar això, jo vull posar... No, un comissari... que tu vas ser
3: un any, sí.
2: I el primer comissari de tot vaig ser jo, perquè ningú volia ser-ho, vaig dir, pues, bueno, ja ho seré jo, perquè dic jo, perquè em van dir, tu també tens que exposar que és el president, jo vaig dir, jo no es poso si no hi ha un comissari, perquè no vull anar a un puesto en què tots som amics i sortirem d'aquí que no serem amics, i llavors hi vaig deixar 6 quadros o 7 sense exposar, però vaig agafar l'artista, el vaig pujar a dalt, em puesto part i li vaig... Va, anem a parlar sobre aquests quadros. I després de parlar sobre els quadros, ells van dir, no els penjo. M'entens, Perquè, clar, hi ha quadros que t'ajuden i hi ha quadros que és millor que no els pengis.
1: També tens raó.
2: Vull dir,
1: el que passa que a vegades hi ha quadres que artísticament no els entens, en el meu cas, perquè no hi entenc, però amb els anys... aquell artista que no s'entenia la seva obra s'ha fet Sí. Molt famós.
2: Bueno.
1: Vull dir que si no entenem no vol dir res,
2: No.
1: És simplement que no hi arribem, i ja hi arribarem.
2: Sí. Jo crec que l'art ha de ser una cosa que t'agradi.
1: Sí.
2: Sense entrar en detalls. Una cosa que no és art et pot agradar.
3: Bueno, i que trobis també el teu llenguatge d'expressar-te,
2: Sí. Perquè
3: potser t'expresses millor pintant, un altre escrivint, un altre, no sé, tocar la...
2: Tu fas aquarel·les.
3: Aquarel·la, oli, acrílic, he fet de tot. Ara estic amb aquarel·les. Ara estic amb aquarel·les.
1: Xavier, abans has comentat un tema de les dones comissàries que s'organitzen millor. Aquí a Esplugues, al Cercle Artístic, com teniu això de la participació homes i dones? Teniu més dones, com
2: Sí, moltes més.
1: Més dones?
2: Més senyores, sí? que senyors, sempre. Hi ha més senyores que pinten i que fan art i tot. I el que passa que a vegades, segons l'any, pot ser que trobis que la Junta hi hagi més d'una banda que de l'altra, però això també va per la feina, el temps que tens, l'activitat que faràs, si estàs molt engrescat o no, perquè hi ha gent que durant anys no els han vistos i ells li han dit, escolta, tens que fer una conferència, tens que fer això, i ho han fet. El Pere Païssa va fer un taller de serigrafia, no sé, és que m'entens, el Mago, què va fer la família Utrillo, el Maricel, va explicar tota la seva família, totes aquestes coses. També va fer moltes coses de grecs, encara me'n recordo, de la comèdia grega, que era interessant, que era un romà que escrivia sobre el món grec. I en plan de conya, de fotre-se'n, vull dir, i era divertit, vull dir, clar, coses d'aquelles que no fa... Un dia vam portar el Pere Pi que ens parlés del disseny de les bicicletes de la Monti, què feia ell, com ho feien els dissenys perquè vendre més que els de les seves a part de fer una bicicleta vull dir, de competició, també la gent la compra perquè tingui un ritme, tingui unes coses, i ens va parlar d'això. Per tant, han parlat de tot. Només que vingui algú que tingui una idea i sigui bona. I no, digues.
1: Parles de la participació de la gent, de la ciutadania. M'ha esmentat a diverses persones, a la Neus Oró i ara al Pere Pi. Quina relació teniu amb altres entitats i associacions de la població? Feu algun tipus d'intercanvi?
2: Sí, normalment cada any, com fem les jornades culturals, mai les han fet a sol, mai. Si t'hi fixes, cada cartell d'anys anteriors les han fet a l'Ampel,
1: amb el fòrum,
2: sí, han fet amb tothom, amb els geganters, amb els castellers, amb tot, estem oberts a tothom i ens agrada participar. De fet, com els nostres padrins eren els geganters i vull dir, i després també amb el Musicòrum va vindre diverses vegades a la inauguració, a la d'això, que vam com et diré, de l'èxit, vam fracassar de l'èxit, sí, perquè sí, va vindre tanta gent que no hi cabíem a dintre el Robert Brilles, i clar, això és també, tens que, a vegades tens que procurar que ompli, però...
1: No tant,
2: No cal tant.
1: Perquè la gent que es queda fora s'enfada.
2: Clar, s'enfada i no es veu bé. És que no s'hi cabia. Es va omplir, clar... van vindre els tres coros que hi ha, el Musicòrum, els tres que hi ha.
1: La Coral, el Musicòrum
2: la Coloma. Tots van cantar allà dintre el Robert Brilles. El Robert Brilles, el petit, l'edifici petit, clar, no s'hi cabia. I també vam fer també amb Macael que tocar la guitarra, vam fer amb els Amics de l'Art els Pinzells de Sant Boi, perquè a vegades ho han fet fora d'aquí d'Esplugues, han portat algun conferenciant de Barcelona, aquell que ens va parlar, bueno, un crític d'art que ens va parlar, bueno, ara va vindre un que ens va parlar del que vas portar tu al metge.
3: El Daniel Serón, que va fer una conferència d'art romànic molt bonica, perquè no parlava de l'arquitectura, sinó que parlava de l'escultura, del moment que vivia la societat en aquell moment, la relació que tenia amb la religió, com es trobaven, molt, molt, molt interessant. I de fet, aquest any repeteix també que ja és l'exposició col·lectiva que fem cada any al final de novembre, que aquest any és del 4 al 17 de novembre, i el Daniel Serón farà una conferència sobre Gilgamesh, Osiris i Ulisses. I bueno, se la prepara, perquè jo ja li he dit que ja té tots aquests mesos per preparar-se a la conferència.
2: La conferència que va fer sobre...
3: El romànic.
2: El romànic va estar molt bé, perquè tractava de saber llegir el romànic. No veure'l, ni si t'agrada o no. Saber llegir. aquella escultura, aquella obra, aquell això, el que t'estava dient aquella, i entrar dintre d'aquella època,
1: sí.
2: Perquè clar, no és el mateix nosaltres que tenim tants coneixements que aquella gent que en tenia tants pocs, els del poble base, i que li tenien que vendre unes coses per entrar dintre la religió cristiana i aquell moment que volien que la Verge Maria, Déu, Jesús...
3: Sí, com influïva...
2: Com influïa en tot això, i els sí. colors i totes les coses, per influir en les persones d'aquella època. Ara també passa amb les coses d'ara, però d'una altra manera.
1: Clar, perquè hem de tenir en compte que l'art eren les xarxes socials d'avui en dia, sí. i per tant, a través de l'art, es manipulava també el que en aquells moments els polítics, que era la religió i l'església, volien aconseguir.
2: Sí.
1: Podríem dir que... I per tant s'ha d'interpretar l'art i la història, perquè la història no es pot explicar sense parlar de la història de l'art.
3: Correcte.
1: Que va totalment, totalment lligada. Per tant, és molt important aquestes conferències que feu monogràfiques de parlar.
3: I una cosa que volia afegir també, Isabel, que parlàvem de les sortides que fem,
1: sí.
3: està precisament parlat de que volem fer sortides pel poble a pintar també. Llavors, això... Jo també dono veu a tota la gent que vulgui pintar el carrer, pues anem a pintar el carrer. O potser precisament l'Antonio Reina vol fer una sortida
2: a Calafell,
3: a l'ermita de Calafell també.
2: A l'ermita.
3: Sí, sí.
1: Estarà molt bé, perquè si feu aquesta a l'art al carrer, però que no serà aquí als Jardins Brilla, sinó que seria com un recorregut per la nostra població, per diferents carrers?
2: No, a vegades hem fet concursos nosaltres i hem pintat per diferents carrers, perquè vam fer a vegades el Pati de la Solidaritat, el Parc de la Solidaritat, allà també vam fer una exposició i que pintàvem nosaltres aquarel·la. Després també l'altre que vas tu prendre italià...
3: Al Parc de Can Vidalet.
2: De Can Vidalet. Allà també vam anar moltes vegades a pintar, vull dir, al carrer Montserrat hi havíem pujat ja... El de la biblioteca també és molt maco, hi hem pintat bastant.
1: Sí.
2: Normalment, el més important d'això, si es fa en el dematí, que s'acaba en un restaurant. És
1: clar, perquè si no omples la panxa al cap,
2: no,
1: li costa
2: però, no, és, bé, anem a, perquè llavors és com fa la xirinola, com pintes la pintura, vulguis o no vulguis, és una cosa molt, molt dintre, no? Estàs molt sol d'alguna manera, no? Encara que t'agrada pintar al carrer perquè et ve la gent i et diu, este señor lo has hecho gordo, este no sé qué, esto que, esto no sé cuántos. Per exemple, jo fent una aquarel·la, me'n recordo aquí al parc del Barrancs, que em va vindre un vigilant d'aquells i em diu, aquí no se puede beber vino. I jo, clar, i vaig dir, clar, tinc la botella d'aigua que és una de vi. Però era l'aigua de fer l'aquarel·la. I li vaig fer així, li vaig demostrar que era aigua. Clar, per fer aquarel·la necessites aigua. Jo vaig agafar la primera ampolla que vaig trobar i la tenia allà. No sé si era de vi o cervesa, però em va vindre a dir-me que allò, jo li vaig dir, no, si aquí no veig res, ningú estava bevent. Vull dir, clar, com estàs cadascú per algun puesto pintant, a vegades sol, després, quan s'acaba tot, ensenyant-nos els quadros un a l'altre, l'obra, parlar, fer la xirinola, i aquells que no pinten, pues, donar-los un al·licient, que també se'l pagaran de la seva butxaca, per tant, no passa res.
1: Alguna cosa més que afegir?
3: No, jo...
1: A part de convidar tothom a que els diumenges vinguin, que és el vostre punt de trobada, i si es volen incorporar i aportar idees, doncs això, els diumenges.
2: Fa anys que estem demanant a l'Ajuntament a un local, un apuesto on de deixar...
1: No teniu
2: ara
1: lloc?
2: Ara, no, i ara... I ara per ara, pues, bones paraules, i esperem que més endavant tinguem alguna cosa. El que tenim és un quarto al costat del Robert Brilles, que és on tenim les gàbies, pel diumenge no tindrà que traginar-les per penjar els quadros. I a dalt un armari per deixar les coses. Llavors, el que és pròpiament el patrimoni del cercle artístic, que són quadros que si algun dia el cercle desapareixés passarien directament a l'Ajuntament, perquè és el d'això, es guarden ja dintre l'Ajuntament. Però clar, m'entens?
1: sigui, l'Ajuntament té custodiat el vostre material?
2: Bueno, el té per aquí i per allà.
1: Val, o sigui, em deixeu sense paraules. I diuen que els silencis no són bons a la ràdio, però vale. hem fet un silenci.
2: Vale.
1: Gràcies a en Xavier Ribó com a president del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues i gràcies també a la Yolanda Martínez com a membre de la Junta per explicar-nos una mica el recorregut d'aquests 25 anys de l'entitat.
3: Clar que sí.
1: Sí?
2: Bueno, esperem-ho que sí.
1: Doncs jo sempre acabo les entrevistes dient el mateix. Gràcies per estar aquí i una forta abraçada per totes les persones que us han acompanyat i que us acompanyen a la vostra activitat. Per ells també una força abraçada.
3: Gràcies.
2: Gràcies.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical

Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: No em toquis els ous.
2: No em toquis el calamar.
1: No em toquis el nap.
3: Perquè toques molt més del que et penses.
4: Toques l'esforç de molts veïns.
5: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
6: Toques el que menja la meva família.
7: Toques el que més m'agrada.
8: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
9: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
10: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
11: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.